el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

Tot el que et molesti jo ho aparto. Fem pas al costat, no diré fins que surt l'àlbum. De la 125 passem al Phantom. És amb mi o contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només l'estatus. He fet el que cal per demanar.

tiri al bàndol. Tot el que et molesti jo ho aparto. Fem pas al costat, no diré fins que surt l'àlbum. De les 125 passem al Phantom. És amb mi o contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només els tatus. He fet el que cal per demanar.

l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
1: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada.
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu.
3: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
3: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
4: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia de 8 a 10 del matí a ICAT.

0: Premi Cerverí 2025. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2025. Convocat per la Fundació Prudenci Bertran, Catalunya Ràdio i...

0: Els matins dels caps de setmana dedicat són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí sona nou amb Lluís Gendrau.
1: El sona nou d'estiu descobrim.
0: I els diumenges també a les 9. Nota de veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró.
2: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
3: M'estan pagant per fer això.
0: FM, app i 3cat.

0: Premi Cerverís 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: Guess I'm...

0: T'has aturat avui?
1: A ICAF, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAF, FM, app i 3CAT.

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubica't.
2: Sí. Comunica't.
3: Identifica't. I CAT, la ràdio inquieta.

0: roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM.

0: Cerverí 2026. Vota a la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i Cat.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... El Forner, de l'Osa.
2: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Escoltes ICAT. I was born in a messed up century. My favorite

0: Premi Cerverí 2026. Vota a la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és...
2: Quan el cel es torna negre.
1: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
2: Els reis desemparats.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Gràcies per ser-hi. Benvinguts a la proximitat i la sintonia de Ràdio El Vendrell. Comencem ja a partir d'aquí un nou dia de programació. Comencem i encetem tota l'emissió a través del 107.1, de la freqüència modulada. Avui que som dilluns, 3 d'agost del 2026. I sempre la intenció, l'objectiu i les ganes d'acompanyar-vos amb tot un contingut que desitgem us agradiu i us ajudi a passar la millor jornada possible. A més, sempre ho destaquem. Aquest és un contingut que podeu trobar a través d'internet, a www.rtv-elvendrell.cat, Ràdio en línia, Ràdio a carta. Al mateix temps, també podeu posar imatge a l'espai matinal La Calaixera, que està a punt de començar, a través de Televisió El Vendrell. Presència a les xarxes socials i sempre en tots aquests punts un ampli contingut informatiu. D'aquesta manera, us convidem a que seguiu la programació prevista, que ja està a punt i justament això ja comença. Som-hi!
1: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
2: Calaixera, moble proveït d'un cos de diversos calaixos superposats, destinat tradicionalment a desar-hi roba blanca o vestits, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Comença La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 del migdia amb Pere Sallent.
0: Ei, què tal? Com esteu, família? Gràcies per ser-hi. Bon dia i bona hora. Hem començat aquest nou dia de programació, hem començat una nova setmana i en certa manera, comencem un nou mes, almenys a partir d'aquesta setmana, aquí que ja estem en directe. És a dir, que avui és dilluns, 3 d'agost, programa número 4018. Gràcies per fer-ho possible, gràcies per ser-hi. I sempre la intenció, les ganes i l'objectiu d'acompanyar-vos i d'explicar-vos sempre moltíssimes, moltíssimes coses. Ràdio senzilla, propera, sense pretensions, però amb tot el rigor possible i tota la professionalitat que faci falta. Sempre ho expliquem així. A més, si voleu participar, ara que ja estem en directe, ens podeu enviar un missatge de WhatsApp al 686-101-101. Molt senzill, 686-101-101. O un correu electrònic en qualsevol moment del dia. calaixera@rtv-elvendrell.cat. A partir d'aquí, ja ben pendents de tot el contingut d'avui dilluns. Per començar, anirem cap al temps, la previsió amb en Marc Rodero. Hem triat una primera cançó per posar ritme. Amb això agafarem forces, anirem cap a l'actualitat i les notícies destacades del dia. Repassarem les principals portades als diaris i altres aspectes d'interès. Arribarem a les 10, a cada hora en punt, l'actualització de les notícies amb la xarxa de comunicació local i després del butlletí de les 10, segona part de Calaixera i més contingut. Avui a la segona part, i quan els dilluns sempre era el dia per excel·lència o sempre ha estat el dia per excel·lència on reunim la tribu del Pla Educatiu d'Entorn, avui el que farem és això, recordar bons moments d'aquesta secció i que ens ha acompanyat al llarg d'aquesta temporada, una secció que, com sabeu, ens dona l'oportunitat de conèixer allò que s'hi fa i allò que s'hi cou en els diferents centres educatius del municipi, a banda d'entitats i associacions que tenen aquest vincle pedagògic i educatiu. A les 11 actualitzarem les notícies i ens quedarà tercera i última part. Secció habitual aquest dia de la setmana, que passa per secció de cuina. Passa per en Salvador Rovira, que ens aproparà una nova recepta, els seus ingredients, la seva elaboració, i això ha de donar peu a la participació i a les trucades, com ja és habitual, per acabar de compartir també tota aquesta estona de cuina. No us ho perdeu. A més, avui amb convidats i convidades. Una participació que, a banda del WhatsApp, del correu, també passarà pel telèfon, que a partir d'aquella franja ja estarà operatiu, el 977-15-70-69, que de fet és el telèfon de sempre, 977-15-70-69. I bàsicament amb tot això arribarem a les 12, arribarem al migdia i ja ho tindrem. Gràcies. Un dia més, una jornada més, per l'atenció, per la confiança i també per la paciència, sempre recordant que això és casa vostra. Ben trobats.
2: Calaixera, un programa unicat de tot. Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat.
0: El temps, sempre pendents del temps, de les temperatures. Un dia més i una setmana més. Marc Rodero, molt bon dia.
3: Molt bon dia, Pere. Bon
0: Marc,
3: dia a tothom.
0: Quan s'ha d'acabar, això?
3: No ho sé.
0: Ja està.
3: Quina... et serveix? Va, vale, adéu.
0: Quina xafogor ja de bon matí, eh?
3: Horrorós, eh? Avui sí. Ha estat terrible, eh? Terrible. Els que matinem una miqueta sí. I els que sortim al carrer a primeríssima hora... com s'ha notat avui aquesta extremada xafogor, aquesta extremada humitat. No ha d'acabar, Pere, però sí que és cert que hi ha visos de canvi. Canvi en forma de ruixats, en forma de tempestes... En definitiva, més moviment meteorològic. Malauradament, no a casa nostra. Tenim una miqueta l'esperança posada entre dijous, divendres, que algun d'aquests ruixats de l'interior puguin arribar a la mateixa línia de la costa. Sí que tindrem molt de rebombori, avui en especial i els propers dies, totes les tardes, a la zona occidental del país i també el Pirineu i el Prepirineu. Allà seran d'enhorabona perquè hi ha un canvi notable en l'atmosfera i això farà o propiciarà que vagin entrant petites circulacions d'aires més humits i, per tant, farà doncs, que hi hagi més moviment. L'anticicló es desplaça, entra en petites borrasques i, per tant, allà on toca en aquesta època, sí que és cert que cada dia tindran força moviment. Les temperatures es mantindran altes fins a mitja setmana. A partir de llavors recularien una miqueta, tot i així encara quedarien per sobre del que és habitual i la xafogor i la humitat, Pere, que aquesta no marxa i ens acompanyarà durant bona part d'aquesta setmana. Per tant, avui un dia variable, si més no, a primera hora, s'ha tapat a primera hora amb l'augment destacable d'aquesta humitat i a partir de mig matí, mitja i durant la tarda els núvols quedaran situats cap a l'interior i tindrem més sol a la resta de la comarca. Tot i així, avui serà un dia certament variable, bàsicament per culpa d'aquesta humitat. Situació marítima en conjunt tranquil·la a tots els quadrants costaners del país.
0: Molt bé. Actualitzem temperatures, Marc, a hores d'ara.
3: Sí, que ja són altes, eh? Tenim 27 a Coma-ruga, 28 a Cunit, 27 també al Vendrell, 26 a la Bisbal i 26 a l'Observatori del Montmell.
0: Vaja. Gràcies, Marc, per la informació. Seguirem ben pendents, com sempre. Que vagi bé.
3: Fins demà, bon dia.
0: Bon dia, fins demà. Sempre l'actualització d'aquesta previsió ara en directe a la Calaixera, només començar, però també la podeu trobar actualitzada en els diferents punts informatius d'aquesta casa, tant en ràdio com en televisió.
2: Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.
0: Doncs bé, avui posarem ritme així, amb, potser amb la tendència musical, eh? Una mica més àmplia. Per posar ritme avui, que som dilluns, nova cançó de Karol G, que està acabada de presentar, que és el mateix cap de setmana, Matadora.

0: Cançó per començar avui d'aquesta manera, una mica diferent, en directe i en proximitat, com ens agrada, a través del 107 tambor de l'FM.
1: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
0: Les 9 i 10 minuts. Notícies.

0: Els bombers del Parc del Vendrell han fet arribar un comunicat als ajuntaments dels municipis als quals donen cobertura com a primera sortida per advertir que certs dies de guàrdia no disposa dels efectius mínims necessaris. Segons expliquen, per exemple, aquest passat divendres, 31 de juliol, només hi havia 5 bombers disponibles quan el mínim establert és de 6. A més, denuncien que 2 bombers en pràctiques no disposen d'equips de protecció individual, un d'ells des de fa més de 2 setmanes. Els efectius alerten que aquesta situació impedeix atendre de manera autònoma alguns serveis i que, en cas de determinades emergències, caldrà mobilitzar recursos d'altres parcs, com els de Vilanova i la Geltrú, Vilafranca del Penedès, Valls o Tarragona, fet que pot allargar el temps de resposta. En el comunicat, els bombers atribueixen aquesta situació al cessament voluntari de les hores extraordinàries que està fent el cos per reclamar el compliment dels darrers acords laborals, així com les millores en la gestió dels equips de protecció i de l'exposició a substàncies tòxiques. Tot i això, remarquen que els primers perjudicats són els mateixos professionals i asseguren que la manca de personal no afectarà la seva vocació de servei ni el compromís amb la ciutadania. Els bombers també recorden que aquesta no és una situació puntual. Durant tot aquest passat mes de juliol han denunciat en diverses ocasions mancances de personal per cobrir els mínims de guàrdia i en diferents jornades també la falta d'equips de protecció individual per a alguns efectius. A banda d'això, altres notícies destacades. Avui dilluns, l'Ajuntament de l'Arboç ha presentat un document d'al·legacions contra el Pla Territorial Sectorial per la Generació Elèctrica, Eòlica i Fotovoltaica, el Pla Ter. Amb aquesta acció, el consistori ha volgut reiterar la seva voluntat de garantir un creixement ordenat del municipi i la protecció del seu entorn. L'objectiu del consistori és fer rectificar la implementació del pla i recorden que ja han hagut d'haver fet informes tècnics desfavorables sobre projectes d'energies renovables poc integrats, com la planta de bateria en sòl agrícola, i en el cas del Plàter, els serveis tècnics de l'Ajuntament han detectat diversos punts que entren en conflicte amb el planejament vigent a l'Arboç, com l'ampliació d'Aidiada o la preservació d'espais naturals com la Riera de Marmellà i la Timba de Santa Bàrbara. Per evitar una implementació descontrolada mentre es defineix la normativa catalana, el ple del juliol de l'any passat ja es va aprovar la suspensió de llicències en sòl no urbanitzable i es va imposar més restriccions en quant a la superfície màxima dels parcs solars. A més, des de l'Ajuntament han afirmat que l'Arboç pot ser autosuficient sense necessitat de sacrificar més terreny rural. I més qüestions, altres notícies. L'empresa vendrellenca Goil Security desenvoluparà una aplicació de seguretat ciutadana que donarà servei a 7 municipis del Camp de Tarragona, inclòs Tarragona i Reus. Aquest aplicatiu mòbil permetrà posar en contacte els usuaris amb qualsevol de les policies incorporades a aquesta aplicació, independentment del seu lloc de residència. Així, si un veí de la Canonja té, per exemple, una incidència a Constantí, l'avís el rebran directament els agents de policia més propera i no els de la localitat d'origen. De fet, una aplicació amb un disseny 100% vendrellenc i, a més, col·laborador d'aquesta casa. Bé, qui ens acosta la crònica d'aquesta informació és el nostre company Lolo García.
1: Botó del pànic a Sitges, Castelló, Pamplona i ara també al Camp de Tarragona. L'empresa vendrellenca Goil Security ha estat la guanyadora d'una licitació de 629.000 euros per desenvolupar una aplicació de seguretat ciutadana que abraçarà els municipis de Reus, Cambrils, El Catllà, La Canonja, Constantí, Mont-roig del Camp i Tarragona. Una iniciativa que no és nova per a l'startup ubicada a la plaça Vella, però que presenta en la intercomunicació la seva principal novetat respecte a projectes anteriors.
2: I això vol dir que si jo em descarrego l'aplicació de Reus però me'n vaig a Tarragona, jo des de l'aplicació de Reus puc avisar la policia de Tarragona des de la pròpia aplicació de Reus, cosa que fins ara això cada un tenia el seu sistema. I a més també integrem càmeres, integrem diferents coses que van molt més enllà només del botó del pànic, és més seguretat ciutadana. Llavors entrem en aquest àmbit també, cosa que ens fa il·lusió perquè tot és un repte, al final tecnològic.
1: Així doncs, l'aplicació permetrà enviar missatges d'alerta i fer trucades davant d'una emergència ciutadana, les quals seran dirigides automàticament a la policia local més propera, a banda de rebre informació constant dels cossos municipals de seguretat. i tot des del mòbil i simplificant al màxim la comunicació entre usuari i receptor.
2: Aquí la idea és que el que ja hi pugui haver que ara es faci de forma totalment digital i que ens evitem pues, haver de trucar un número que a vegades no es troba, has de trucar el 112 o el 112 et deriva, o sigui que sigui molt més àgil fer-ho pels casos que hi pugui haver ara i que pels futurs casos doncs, ja es vehiculin tot a través d'una eina que unifiqui tota la interacció de la policia també amb la ciutadania, o sigui, que pugui trucar, que pugui saber qui és, on està, què necessita.
1: L'aplicatiu es podrà configurar en diferents idiomes, com el català, castellà, anglès, francès i alemany, i permetrà segmentar el perfil d'usuaris i establir categories. Un avenç tecnològic per reforçar la seguretat de la població amb talent i ADN 100% vendrellenc.
0: I el Museu Pau Casals ha acollit l'edició d'enguany dels maridatges musicals. 65 persones que han gaudit de les propostes gastronòmiques i enològiques del col·lectiu Terra i Taula i des dels boleros i les habaneres interpretats pel trio Ginebró. Tot plegat a música i productes de quilòmetre zero. Qui ens acosta la crònica, en aquest cas, d'aquestes trobades musicals i etnològiques és el nostre company Llorenç Avinyó.
3: Un total de 65 persones han participat aquest dijous als maridatges musicals del Museu Pau Casals, una iniciativa que enguany ha arribat a la seva 16a edició i que ha comptat amb la proposta gastronòmica i enològica dels integrants del col·lectiu de productors i restauradors Terra i Taula i amb la música en viu del trio Ginebró. Una proposta 100% de quilòmetre zero pensada per a un públic heterogeni.
4: Hi ha gent amant de la gastronomia, gent que amant també del vi, gent de, doncs de una mitjana edat, diguem-ho així, perquè ara mateix el producte, quan vam iniciar, doncs també era un producte potser més econòmic, ara doncs, potser ha augmentat una mica el preu, però també doncs, creiem que el producte i tot el que estem oferint també té una qualitat que s'ho mereix i al final és un producte molt especial, perquè és molt diferent a la resta de maridatges que es fan arreu del territori.
3: La proposta del museu és única.
4: Aquests maridatges són molt especials perquè tenim l'oportunitat de tenir el productor, que ens explica doncs, el seu producte, tenim els cellers que ens expliquen els vins i després el cuiner que ens explica el plat. Aleshores, això el fa molt diferent a la resta de productes que es poden fer doncs, com maridatges que habitualment la gent coneix i l'experiència és molt completa.
3: El maridatge d'enguany ha estat batejat amb el nom del violoncel al plat. El col·lectiu Terra i Taula proposa plats i vins vinculats al territori.
5: Oferim cinc plats que estan combinats una mica amb terra i amb mar. En de mar, doncs, són productes pues, de mar, de peix, amb verdures de temporada, i els de terra, que sobretot és carn, també doncs, amb verdures i coses de diguéssim, de muntanya. I un postre que també està molt, molt relacionat amb el producte que treballem al Baix Penedès.
3: Preparar l'esdeveniment porta setmanes de feina.
5: Aquest event, concretament, estem ben bé 2 mesos per preparar-lo, perquè encara que sembli que és només un sopar, has de veure que cada plat coincideixi amb la temàtica i amb el vi que acompanyarà aquest plat. I després, bueno, doncs, coordinar-lo tot amb el museu i que surti pues, el millor possible, perquè també va coordinat amb les músiques. Cada plat porta una música.
3: La música ha anat a cura del trio Ginebró, que ha adaptat el repertori a la proposta.
6: Amb la temàtica, una mica també visualitzant doncs, a prop del mar, el context d'estiu i tot això, ha anat sortint que fem boleros i habaneres. I bueno, pensem que és una proposta xula, que són cançons delicades, relaxades, que fan una mica estiu i això esperem que ho disfrutin.
3: El públic, que sovint repeteix cada estiu, es deixa sorprendre per la proposta.
7: Bé, hem vingut 2 anys i ens ha agradat molt. És un lloc molt agradable, ho fan molt bé, coneixes molt bodegues, coneixes restaurants, coneixes bueno, gent que està treballant al territori i la veritat és que ens agrada molt.
8: Pues ja fa uns anys que estem venint i l'ambient que hi ha, conèixer una mica els diferents llocs de beures i menjars que es fan aquí a la comarca i descobreixes coses que al final pues bueno, potser acabes anant més endavant.
3: Els maridatges del Museu Pau Casals han esdevingut un referent gastronòmic i cultural.

0: I més notícies, més coses. Aquest proper dijous, 6 d'agost, a les 6 de la tarda, es farà una subhasta d'art i antiguitats organitzada per l'especialista Ángel de Torres. Es farà al local que fins a uns mesos ocupava Esports Pícnic a la carretera de Valls. Una part dels beneficis d'aquesta subhasta es destinarà a col·laborar amb els nens del Vendrell en motiu del centenari de la colla.
1: És una subhasta a l'uso, com es fa sempre, a la menor alçada, amb la qual hem intentat de posar coses molt variades que hi hagi per tothom, i òbviament els preus són molt favorables perquè sempre una subhasta sortim a la baixa. A partir d'aquí, si puja perfecte, i si no, el preu de sortida és el preu de venda.
0: La subhasta inclou pintura, escultura, arts decoratives, mobles i altres objectes de valor.
1: Puja de tot, des de música, com podeu veure, després veureu que hi ha guitarres, hi ha bongos, hi ha una bateria, hi ha pintura, per descomptat que és la meva especialitat, hi ha pintura del segle XVII fins ara, coses representatives de cada època, hi ha alguns retaules com aquell que hi ha al fondo, que és molt, molt important, i després hi ha moble, que és el que en aquell moment podem oferir amb preus més favorables, perquè siguem realistes, que la gent jove avui dia mobles difícil, però llavors tenim l'oportunitat de tenir-los a molt baix preu. Invito a que ho comprovin, perquè realment la ganga de les subhastes avui dia són els mobles.
0: Aquelles persones que vulguin conèixer les peces que integren els lots d'aquesta subhasta es pot visitar al local qualsevol dia entre les 11 del matí, les 2 del migdia i de les 6 de la tarda i fins les 10 de la nit. I la història d'amor entre dos joves que passen les vacances a Sant Salvador centra la darrera novel·la d'Àngel Burgas. Per primera vegada, l'autor s'endinsa en una temàtica tan universal com l'amor i explora dues visions contraposades de les relacions sentimentals juvenils amb l'amor de l'Eli. El llibre es presentava, i de manera ja oficial es presenta aquest mateix divendres a la tarda a l'Ermita de Sant Salvador en el marc dels actes de les festes d'estiu. L'acte també doncs, va comptar amb la participació de l'il·lustrador Ignasi Blanc. En aquest cas, qui ens apropa la crònica d'aquest llibre és la Sílvia Martínez.
2: Àngel Burgas és un dels noms de referència de la literatura catalana, especialment en l'àmbit de la narrativa juvenil. Llicenciat en Belles Arts, ha compaginat durant anys la docència amb l'escriptura i ha construït una trajectòria reconeguda amb premis com el Joaquim Ruïra, el Mercè Rodoreda o diversos Serra d'Or. Les seves novel·les aborden sovint temes com la identitat, les relacions personals i els conflictes socials, sempre amb una mirada propera als lectors joves. Ara presenta L'amor de l'Eli, la seva primera novel·la d'amor, una història que explora el primer enamorament, les ferides d'una relació tòxica i el procés de créixer emocionalment.
3: Com s'enfronten aquestes dues visions del primer amor? O sigui, quan per un és tot, perquè abans no hi ha hagut res, en canvi per l'altre no, abans hi ha hagut alguna cosa. I ara és com una transformació, o sigui, un voler trobar un amor de debò, perquè abans no l'has tingut, o ha sigut un amor tòxic o negatiu, no?
2: Per a l'autor, tot i les noves maneres de relacionar-se que tenen els joves, hi ha aspectes que no canvien.
3: El que és encara igual que abans, i d'això va la novel·la, és el descobriment de l'amor per primera vegada, no? O sigui, com, sobretot un d'ells, el noi i la noia, doncs el noi descobreix l'amor per primera vegada. Com s'hi volca, com li transforma la vida, com de cop una cosa que no havia tingut mai en compte, de cop el domina exactament amb tot el que fa, tot el que pensa, tot el que diu té a veure amb aquest descobriment de l'amor.
2: L'amor de l'Eli és una novel·la ambientada totalment al barri de Sant Salvador.
3: Jo he escrit moltes novel·les aquí, en el sentit de que a Sant Salvador tinc com una segona residència des de fa molts anys, i moltes de les meves novel·les, sobretot quan he treballat a l'estiu, les he escrit aquí, no? El que passa és que aquesta és la primera que passa íntegrament aquí.
2: El temps d'estiu al barri dibuixa una atmosfera ideal per al transcurs de la història.
3: És un espai, però a vegades és un temps, que és aquest temps d'estiu, de vacances, que era molt propici doncs, perquè hi hagués una colla i dintre d'aquesta colla doncs, es formulés aquest primer amor.
2: A la novel·la hi apareixen clares referències a indrets coneguts del barri de Sant Salvador, com places, carrers i locals. Àngel Burgas explica que durant el procés d'escriptura va observar de prop el comportament de les colles de joves que hi passen l'estiu.
3: La primera imatge que em va venir per crear aquesta novel·la va ser la que veig des d'aquí, jo visc al carrer Cardener, que és paral·lel a aquest, i a les nits veig baixant colles de joves des de dalt, suposo que es van... No? Les famílies viuen en diferents apartaments, es van ajuntant tots, baixen pel carrer Cardener fins a la plaça de les Palmeres. Es fan petons, parlen, no saben què fer, no saben on anar, no, no tenen edat tampoc per entrar a alguns llocs, i llavors es posen a caminar. Aquesta imatge va ser la que em va... I és una història moderna, en el sentit de que hi ha mòbils, que és una cosa que les colles que jo havia escrit abans, sobretot pensant en la meva, doncs no, evidentment no hi era. A més, en aquesta història és molt important el fet de tenir o no tenir mòbil.
2: L'autor se sent satisfet del resultat d'aquesta primera incursió en la temàtica amorosa, una novel·la que suma una nova mirada a una gran trajectòria literària.
3: I és una història molt meva. O sigui, tal com jo les treballo, que no jutjo els personatges, que dono molta llibertat d'acció, mai faig judicis de valors, i és molt meu, però basat en l'amor, no?
0: I tornen els cursos de català per la gent adulta al Vendrell. El Consorci per la Normalització Lingüística ja ha obert les inscripcions per apuntar-se a les classes de llengua catalana dividides pels diferents nivells. La inicial A1 i el bàsic A2 de dilluns a dijous al matí i els nivells elemental B1, intermedi B2 i suficiència C1 a la tarda. La determinació del nivell de les classes s'ha de fer prèviament a la web del Consorci amb un termini fins al 13 de setembre. La matriculació es pot fer tant en línia com la pàgina web, com de manera presencial a la carretera Santa Oliva 2735, a l'edifici d'aquesta casa, de ràdio i televisió al Vendrell, de 9 a 1 del matí i de 4 a 7 del vespre. Les inscripcions es podran fer entre el 14 i el 15 de setembre per l'antic alumnat i del 16 al 21 pels nous estudiants. Els cursos tindran una durada mitjana de 45 hores.
4: Disfruta de la millor companyia al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell.
5: De capsa de cartró a bossa reutilitzable. I de revista a tovalló de paper.
6: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. El paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
4: Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
8: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
4: Escoltas Radio El Vendrell 107.1. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
0: Un minut i arribem ja a 2:15 en punt de 10 del matí. Saltem cap a les portades, les principals portades dels diaris en aquesta jornada d'avui dilluns 3 d'agost. Començant pel diari de Tarragona, com ja és habitual. Tarragona pendent del jutge per activar el pla Jaume I. L'Ajuntament espera l'aval de Madrid per que l'espai de la part alta doncs passi de forat a pàrquing. En Castells, els xiquets celebren els seus 100 anys amb pilars a Tarragona més emblemàtica. Llueixen les seves tres camises històriques, la blava, la lila i la de ratlles. Des de Reus, l'escletxa de 7.200 euros entre nord i sud. El barri del Pinar té més de renta mitja anual que el Fortuny. En brossa, en residus, turisme de brossa, veïns del Vendrell que la tiren a roda de Berà. I al Nàstic, Enric Pujol desperta l'interès dels clubs nacionals i també estrangers. Canviem de portada, saltem cap al diari Ara, una altra de les portades habituals. L'extrema dreta que endureix el discurs anti-immigració, els morts a Ceuta superen el centenar. El govern espanyol manté un operatiu de seguretat amb 3.000 efectius i reforça també els forenses. Desesperació entre les famílies dels desapareguts, mentre la xifra oficial és de 83 morts confirmats. I els subsaharians que no se'n volen anar, en fotografia de portada, la majoria de persones que van travessar la frontera dijous i divendres eren marroquins i gairebé tots ja han tornat al seu país. A Ceuta, però, s'hi queden molts subsaharians que esperen al Marroc per poder travessar la frontera. A banda d'això, altres notícies, el topall del lloguer arriba a més municipis espanyols. El País Basc, Navarra, Astúries i Galícia també han aplicat aquesta norma. I xoc mortal a Grècia de dos helicòpters d'extinció d'incendis. El foc a 35 quilòmetres d'Atenes ha cremat 100.000 hectàrees. I acabarem ja parlant de La Vanguardia, també una de les capçaleres habituals. L'executiu accelera el retorn dels migrants que encara hi ha a Ceuta. Itàlia tem que Espanya respongui amb la reciprocitat i la suspensió de Schengen per part de Meloni, i Feijó nega que hagi tornat en la normalitat la ciutat. De fet, també en fotografia de portada la imatge de militars espanyols envoltant un grup de joves arribats dijous a Ceuta des del Marroc. Altres notícies en portada. Trump ajorna un altre atac a l'Iran davant de l'expectativa d'assolir un nou acord. Almenys 18 palestins moren en ofensives israelianes a Gaza. I un partit pacifista aconsegueix colar-se a les eleccions russes. I Baluco, l'única formació contra la guerra, resisteix les pressions i s'hi presenta. I també en portada es parla del Festival de Cinema, una Atlàntida de rècord que premia a Carlos Saiz. Els incendis al bosc de l'Empordà brut 20 anys després. I el pla del Barça per blindar el talent del planter. Tot això en pretemporada. L'actualitat i la informació en totes aquestes portades habituals i que, com sempre expliquem, ens ajuda a acabar de conèixer, acabar de perfilar una mica millor la informació del dia.
4: Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvelvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis.
9: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
4: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.
5: De pot de conserva a flascó de perfum i d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
6: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. Els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
4: Estàs escoltant Ràdio El Vendrell. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
0: L'associació Swing Baix Penedès, que celebra el seu primer any de vida consolidant-se com aquest motor de l'indie hop i de jazz social a la comarca, amb l'epicentre al Llorenç del Penedès, l'entitat fa balanç de 12 mesos omplint les places i aules de ritme i sobretot de trobada social. Volem parlar del creixement d'aquest projecte cultural i per això avui parlem amb una part dels seus impulsors o almenys des de la Junta, diríem així, eh? És el Paco i la Míriam. Com esteu? Molt bon dia.
10: Hola, molt bon dia, Pere.
0: Tot bé?
10: Tot bé, molt bé.
0: No fa gaire que ja vam parlar amb vosaltres, que ja vam conèixer una mica en què consistia aquesta entitat. Quan fa d'això, Paco? Tu ara m'has dit uns 4 mesos, una cosa
10: sí,
0: així que vau venir, oi?
10: Sí, això va ser a mitjans de març, coincidint amb una jam, una mica de presentació que anem a fer, al Vendrell.
0: Molt bé.
10: I a partir d'aquell moment, pues, els esdeveniments que hi ha, que ja portàvem des de mitjans de l'any passat, doncs, bueno, afortunadament es van accelerar.
11: Que bé, que bé.
10: En concret, inclús, i una mica per puntualitzar el que comentaves fa una estona, coincidint amb aquella circumstància, es van reforçar els llaços amb l'Ateneu, amb un dels Ateneus de Llorenç del Penedès, al centre.
11: Al centre, molt bé.
10: Al centre. I ell, que va ser una mica l'impulsor dels primers passos d'això, va reforçar la col·laboració amb nosaltres, i de fet en aquest moment som una secció oficial, ja diríem d'aquest Ateneu del centre, i que ens ha estat donant pues, apoio ja de forma més convençuda.
11: Molt bé, que bé.
10: Sí, diríem que avui ja suposo que coneixes bastament al centre.
11: Oh, i tant.
10: És un lloc de molta activitat,
11: sí,
10: cultural, més aviat cultura tradicional, no? I potser al principi això de fer un grup de swing era una mica estrany, però bueno, jo crec que els tenim plenament convençuts
11: que bé.
10: I de fet ens estan apujant molt aquests mesos.
11: Fantàstic. Home, això vol dir que en aquests 4 mesos d'ençà que vam parlar han passat moltes coses, doncs, eh?
10: Doncs sí.
11: Mira les que han passat. Fem una cosa, abans de començar, recordem què és Swing Baix Penedès, és a dir, expliqueu-me a vosaltres o amb les vostres paraules què és el que feu des de Swing Baix Penedès.
12: Doncs, bé, Pere...

0: Penedès va ser quan vam decidir doncs, posar-nos-hi. I aquesta família ha anat creixent. Vam començar unes 27 persones al principi. Hem fet un parell de cursos al nivell bàsic 1 i al bàsic 2. I ara, en aquest moment, el moment que vam fer aquests cursos, ja érem 58 persones. Sí, la veritat és que molt bé. I a més vam començar amb la gent de Llorenç i després hem anat, doncs, això, no? Tenint altra gent doncs, del Vendrell, de Papiolet, bueno, de diferents llocs. I a partir d'aquí doncs, vam dir, doncs va, continuem fent aquestes mogudes. Llavors, a part d'aquests cursos que els hem anat fent amb l'Aitor, l'Aitor Lenis de Barcelona, que sí, és el director de Swingcats de Barcelona, i jo com a parella de ball, no com a profe, com a parella de ball, perquè ell és realment el professor, doncs la veritat és que hem fet això, dos cursos regulars, un d'intensiu, i ara en aquest moment doncs ja hem anat fent algunes jams. Per exemple, en vam organitzar una al Vendrell, una altra a Torregassa, i aprofitant a Bellvei que hi havia un grup de música, ens van dir, escolta, per què no veniu? I sí, hi vam anar, ens ho vam passar molt bé.
1: Que bé.
0: I bé, la idea és aquesta, és a dir, no som una escola de ball, continuem sent un grup d'amics que això, que ens fa molta il·lusió que la gent es vagi incorporant, però bé, això, o sigui, anem fent aquests cursos regulars i sobretot això, passant-nos-ho molt bé. La gràcia és aprendre a ballar o millorar aquest ball, però sobretot passar-nos-ho molt bé. Clar. És una activitat molt comunitària i això és el que ens ve de gust de fer.
2: Amb això ja està tot dit, eh? Ens ho volem passar bé. No? Sí, jo crec que una mica la base és aquesta. A partir d'aquí podem fer moltes coses. Vosaltres perquè feu això, feu ball, feu aquest punt de trobada i volteu per diferents punts de la comarca, però la intenció és passar-s'ho bé, no? A vegades hem d'anar una mica a simplificar-ho, que s'entengui, quan diem simplificar-ho, perquè evidentment que és més fàcil del que sembla, però tampoc no és massa fàcil això de parlar i de ballar l'indy hop, que ara també ho acabarem d'explicar. Però és passar-s'ho bé, en definitiva, eh? I és el que feu vosaltres. Us ho passeu molt bé. Almenys des de fora, us ho passeu molt bé.
3: Sí, sí, no? Per descomptat. I una mica ampliant el que comentava la Míriam, diríem que és un tema que és una activitat que fa molta comunitat. Molta, molta comunitat. Ja. És molt important aquestes trobades, aquestes jams, i després una mica les relacions que a partir d'aquí hem establert i cada vegada són més potentes amb grups de swing dels voltants. De fet, col·laboren molt amb nosaltres i nosaltres amb ells, amb el que podem, perquè encara som un grup que comença, pues hem col·laborat moltíssim i ens trobem molt amb la gent de Vilafranca, amb la gent de Vilanova, amb la gent de Tarragona. De fet, hi ha una activitat molt interessant, és que quan convoques jam sessions d'aquestes, les fas pública dintre de les xarxes, que en aquest cas hi ha una multitud de xarxes, tant a nivell de tota Catalunya com a nivell provincial.
1: Val.
3: I es comuniquen aquestes jams i acudeix pues, gent, balladors.
1: Molt bé.
3: Balladors de tots aquests llocs que he comentat i altres, sí, sí, sí, inclús, sí, sí. A vegades ens ha sorprès que ha vingut gent de Lleida i de llocs una mica ja més llunyans.
1: Molt bé.
3: I amb aquesta gent, vull dir, s'hi col·labora molt, hi ha molta comunitat i ens ajuden amb alguns temes. Per exemple, hi ha un tema dintre de l'argot que es coneix com a taxis, que és que quan tens un curs o tens una trobada on falten parelles, tant anava a dir de masculines o femenines, no? Però ja anem a comentar al març que això no discrimina per sexe.
2: No hi ha gènere aquí.
3: Quan fa falta líders o fan falta followers, que poden ser homes, dones o de qualsevol gènere, no? Llavors fem una mica de crida. Fem una mica de crida a les altres associacions i sempre hi ha gent disposada disposada a ajudar-se a vindre i col·laborar amb nosaltres amb el que calgui. Això sí que és molt, molt interessant dintre d'aquest tipus d'activitat.
2: Molt bé. Que de fet hi ha hagut com un interès creixent, no?, cap al swing, cap a l'indie hop en aquest cas, per tot, no? És molt atraient, de fet, no? Des de fora és molt atraient, tota l'estètica, la música és espectacular, és brutal, no? Hi ha com un interès, no? Cada vegada més, cada vegada més, cada vegada més, que sí,
0: Sí, i a més, hi ha una altra cosa, lligant amb el que deia el

0: Paco, que quan tu vas a ballar swing o vas simplement com a espectador a mirar, hi ha una cosa que et captiva, i és el fet que veus que la gent riu i somriu.
1: Clar, s'ho passa això, bé.
0: S'ho passa bé, com deies tu abans.
1: Sí.
0: I llavors això ja et captiva. I molta gent, és això, ho prova, i es fan normalment classes obertes. Justament demà al Papiolet, farem una dins de la Festa Major, ens han dit des de l'organització si volíem anar, i vam dir, doncs vinga, endavant, som-hi. I demà anirem al Papiolet, i justament això que us deia, no? Quan hi ha molta gent que va mirar i mira, veu com balla la gent, i el que farem demà és també una classe oberta, és a dir, aquelles persones que mai han ballat i que els agrada la música i que diuen, home, a mi m'agradaria fer un tastet, doncs això, demà a les 8 del vespre a Papiolet farem, doncs això, no? una classe oberta, i després posarem música perquè la gent pugui ballar, qui ja en sap una mica o bastant pugui gaudir, i els que no, que es vagin iniciant amb aquesta petita classe oberta que haurem fet prèviament.
1: Molt bé, que bé, que bé. Abans jo deia, és evident que qualsevol disciplina de ball té la seva complicació, entre cometes, torno a dir, també té la seva tècnica, no? Té el seu ritme, té la seva manera de fer, això és més que obvi. Però a vegades hi ha la percepció que és més difícil del que sembla. I jo crec que el swing i l'indie hop una mica ja ho té, això. És evident que s'ha de saber, i per això es fan cursos, per poder aprendre'n, perquè tècnicament és molt complicat i arribar a un nivell superior sempre és complicat, però torno a dir, potser és més fàcil del que sembla. Potser també perquè ens quedem amb aquesta vessant més vistosa, no? Que és allò, aquesta part més d'acrobàcia que tots hem vist, i com les parelles volen i voltegen. És una part i una característica del ball, però no és així, Per això dic, no?, que a vegades jo crec que això pot animar la gent que se senti atret per aquest ball, que ho provin, que és això, que és més fàcil del que semblaria, no?, o què?
2: Sí, sí, la veritat és que sí, vull dir, com molt bé comentaves ja, aquestes activitats que són una mica espectaculars, sí, i acrobàtiques i tal, que bueno, aquí, vamos, no arribarem mai, no? Però ara, després d'observar pues, els companys que han estat ballant amb aquests cursos, pues, la veritat, gent ja inclús d'una certa edat que no havia ballat mai, però mai cap tipus de ball.
1: Ostres!
2: Mai cap tipus de ball. Jo crec que amb el parell de cursos, vull dir que això són 15 o 20 horetes, o 20 horetes per tindre els coneixements bàsics i les figures més freqüents, s'han atrevit a anar a ballar a les jams, i de fet ho estan fent.
1: Molt bé.
2: De fet ho estan fent. Diríem que entre la colla que tenim nosaltres, d'aquestes 20 i tantes persones que van començar, pues ben bé quasi bé tots ja ballen després d'aquestes classes, no?
1: Vull
2: dir que no, com comentaves tu, a veure, fa una mica de respecte al principi, i sobretot si veus YouTube, ja, no t'atreveixes, no?
1: No.
2: Però no, que la cosa tampoc és tan complicada. De fet, si veus altres tipus de balls, també la majoria de gent que s'ho passa molt bé fa 3 o 4 passos bàsics, i sí, la qüestió és interioritzar la música, sentir-te bé amb aquest tipus de música. Amb el swing, doncs, pues, l'avantatge, potser no per tots, però l'avantatge que té, que la majoria de música són molt conegudes. Gent d'una mitja edat l'has escoltat tota la seva vida, vull dir, amb
1: sí,
2: la
1: sí,
2: qual
1: sí.
2: Vull dir, és molt familiar,
1: clar,
2: no?
1: Clar.
2: Vull dir, el ritme.
1: Clar, a més això, el ritme és molt característic, no? És aquest,
2: sí,
1: aquest ritme que penso que s'interioritza de seguida, no? De seguida van els peus ja, de seguida, no?
2: Sí,
1: en certa
2: sí,
1: manera,
2: sí.
1: Que sí.
2: Sí, de veritat, ara com comentava la Míriam, amb aquestes classes obertes, realment nosaltres n'hem quedat xocats al Vendrell quan anem fer la classe oberta del març,
1: sí,
2: que ho feien una mica per promocionar el curs, que en aquell moment necessitàvem força gent, no? Pues n'hem quedat, però bueno, xocats. Jo, em sembla que vaig comptar l'altre dia, i a la classe oberta poder havia 50 persones del Vendrell i les Rodalies, que abans de la classe oberta, ja escoltant la música i veient 4 balladors, és que tothom es movia.
1: Clar, que bé.
2: Tothom es movia i mirava els peus, com ho feien i tal.
1: Clar.
2: i la veritat, n'hem sortit ja emocionats.
1: Que bé, que bé.
0: I una altra cosa és el fet intergeneracional. És molt curiós perquè veus gent, això, de 50, 60, però també veus de 30, i en veus de 80 i 90.
1: Mm.
0: O sigui, és un tipus de ball que, a més, a part de tot això que dèiem, que socialment és un plus, no? Però també a nivell de salut. O sigui, això no ho hem d'oblidar.
1: No, és una activitat excel·lent, sí.
0: Totalment. O sigui, mental i física.
1: Mm-hmm.
0: Físicament, perquè, esclar, tot el tema cardio funciona molt bé, i això els metges, justament, a dins d'una associació que hi ha a Terrassa, hi ha metges que tot això ho han estat mirant, i són balladors, també. I certament tot això s'està veient inclús de cara a malalties com l'Alzheimer, que s'ha vist que ajuda, exacte, perquè mental sí que hi ha uns passos, com deia el Paco, però el tema de la improvisació és un aspecte molt important, i això és el que fa que, des del punt de vista cerebral, les connexions que s'estableixen ajudin aquest cervell, no?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: I clar, evidentment, tot el tema que tu fas de musculatura, sense passar-se, o sigui, no vull aquí espantar.
1: No, que cada dos els nivells, també s'ha de dir.
0: Exacte. O sigui que és un ball, ja us ho dic, l'altre dia mateix hi havia un senyor de 98 anys que van fer el seu aniversari i que encara balla swing.
1: Uau.
0: O sigui, que dius...
2: Ostres, clar. A Barcelona.
1: Clar, una cosa de tenir, això, perquè encara...
2: Amb ella, aquest home, sí. Aquest home va ser el campió d'Espanya de swing fa moltíssims anys.
3: Espectacular.
1: Sí. I és el que dèieu, hi ha això. Uns passos bàsics, entenc, no? A partir d'aquí segur que s'ha de desenvolupant, i a partir d'aquí, doncs, es va ampliant una mica la tècnica del ball, Però això, que comentava abans el Paco, és això, que amb els passos bàsics ja podem començar a ballar.
2: Sí, sí, sí, perfectament, perfectament.
0: I a més, tot i que, el que deia abans el Paco, no? Hi ha la figura del líder i del follower, que pot ser la líder o el líder i la follower o el follower, doncs això no vol dir que la persona que faci de follower, per tant, entre cometes, el que segueix, no vulgui dir que aquesta persona també pugui prendre la iniciativa, evidentment.
1: Val.
0: O sigui, per això diem, no?, que és un ball que és això, és molt social i és molt integratiu, i que fa ballar tothom.
1: Clar. El que dèiem, que és beneficis físics i sobre la salut, que dèiem que són innegables perquè és activitat física, diguem que una mica el rigor que posa el seu a les seves condicions, és obvi, però això també ho fa molt adaptable a qualsevol persona, de qualsevol edat, de qualsevol sexe, així ho hem de reivindicar moltíssim, però també és aquesta recomanació, com dèiem, de compartir, no?, de trobar-se, de gent que potser necessita fer activitat, de trobar-se amb altra gent, i el swing, l'indie hop, és una excel·lent excusa per sortir de casa.
2: Molt.
1: Ho dic perquè també avui en dia es parla molt, no?, de la salut emocional, del benestar emocional, i de fet, aquí que en parlem molt d'aquestes coses, i els metges, com també abans comentàvem, ho recomanen molt, aquest tipus d'activitats. De sortir, de trobar aquestes excuses per conèixer gent, per compartir, per fer una activitat conjunta. I aquest és un excel·lent exemple. Sí, estem d'acord, no?, amb això, que
2: sí?
0: Totalment. I a més, la gràcia també d'aquest ball, a diferència potser d'altres balls, és que tu balles amb una persona, una peça determinada, i quan s'acaba aquella peça, dius, adéu, fins ara.
1: Clar.
0: I te'n vas a ballar amb una altra persona. O sigui, llavors, la comunitat es va fent cada vegada més gran.
1: Sí.
0: I després tu, després de fer el ball, dius, va, anem a fer una cerveseta.
1: Clar.
0: O me'n vaig cap a casa.
1: Clar,
0: o sigui, que això,
1: tria.
0: El que deies tu abans, no? És a dir, el que també promou és aquesta relació amb xarxa entre la
1: clar,
0: gent.
1: Clar, sí. I a més, un ball que és com... No vull ficar la pota ara mateix, És a dir, que és un ball com molt neutre, és a dir, potser altres balls tenen com una connotació més de contacte físic, no?, més de rol home-dona, no sé com dir-ho, no? Té un component diferent, però en canvi el swing no. No, té un component com més lliure, és a dir, estem ballant en parella, però cada parella una mica fa una mica lo seu, no sé com dir-ho, no? I el contacte físic és menor, entenc, potser hi ha gent que això també, doncs, ja li agrada que no hi hagi de contacte físic, és a dir, que hi ha moltes particularitats que fan que sigui, doncs, un ball perfecte, jo crec, sí?
2: Sí, vull dir, que ens has de preguntar. No?
0: I a més, això, fas molt bones amistats.
1: Clar.
0: O sigui, a part de... Bueno, ja veus que ho portem a la vena una mica, eh?
1: Sí.
0: Però és que certament és un ball que enganxa.
1: Clar, clar, clar. Enganxa. I pel que fa a l'estètica, no sé si la seguiu molt vosaltres, a les jams i això, no? Aquesta estètica que tots tenim al cap, també, eh? No? Sí. Amb els gorros, les gorres, vaja, perdó, les gorres, les faldilles llargues, no? No sé si...
2: Aquestes... No, no m'ha arribat aquest nivell.
1: No?
0: I això, a més, depèn també del lloc i del moment.
1: Sí,
0: és a dir, quan tu vas a una jam, és a dir, una, o sigui, una sessió en què s'organitza, no?, una ballada, si és, per exemple, a l'estiu i al carrer, evidentment que tots anem al més frescos possibles.
1: Clar, clar, clar,
0: clar. Això claríssim. El que passa és que, per una banda, el tema de les gorres moltes vegades és una necessitat de cara al sol, també. O sigui, per tant, les portem, les gorres, molt sovint.
1: Sí.
0: Si, per exemple, hi ha una festa, ja típica, no?, de dir, avui és una festa swing, sí que la gent es vesteix potser una miqueta més, no?, amb elàstics o amb això. Amb,
1: val, sí, i dona el toc.
0: Sí, o amb unes faldilles. O... Però vaja, fins i tot a les festes que són, com diguem-ne, més formals, no és que es demani, o sigui, no és allò de dir, és que si en aquesta festa no vas una mica vestit o vestida com als anys 30, doncs et miren malament, no, que va, o sigui, és molt obert aquest ball fins i tot amb això, amb el
1: molt
0: vestuari.
1: Molt bé, que veus, doncs, tots sí, són virtuts, fora, eh?
2: Fora, com ho diu la Míriam, fora de festes una mica dedicades.
0: Exacte.
2: I en llocs tancats, i en llocs tancats, vull dir, no veus una mica aquesta estètica.
0: No, ara, no. Si tu, per exemple, dius, a mi m'encanta anar vestit.
2: Sí, sí.
0: I tant, encara que sigui de ple dia, perquè una cosa molt bonica també del swing és que s'organitzen moltes ballades a l'aire lliure i durant el dia. Uh-huh. Això també és molt agradable. Hi ha gent que diuen, jo és que ballar a la nit no m'agrada i a més en llocs tancats o soc més de dia. No, escolta'm, aquí tens matí, tarda i nit. Perquè a més si mires ja a una associació, aquí sí que és associació, que és la BCN Swing, Barcelona Swing, que malgrat que diguem Barcelona, contempla tota Catalunya, I en totes les mogudes, totes les jams que tu pots anar els 365 dies de l'any. I us he de dir que sempre n'hi ha, sigui dia de Nadal, Sant Esteve o primer d'any.
1: Vaja.
0: O sigui, sempre trobes una moguda.
1: Sí, hi ha un circuit, doncs, molt planificat.
2: Sí, sí,
1: ja l'intuïem, perquè ja em dic que l'interès avui en dia és molt creixent, però, ostres, això hi ha tot un circuit, no?, programat. Així que els amants del swing podeu trobar cita sempre que ho vulgueu.
2: Sí, sí.
1: Sempre podeu anar a ballar el cap de setmana que sigui, el dia que sigui, la festivitat que sigui. Que això també està molt bé, eh? Que això també està molt bé.
0: I a més, com deia el Paco abans, que deia, inclús venen gent de Lleida, però és que molt sovint el swing també fa que tu viatgis i et bellugis.
1: Clar, clar, clar.
0: Per segons quines zones que potser no hi aniries. Llavors dius, vas a fer la cerveseta, vas visitar aquell museu tal, vas a fer una sessió de swing...
2: I aprofites per quedar-te ballar.
1: Sí, sí, sí, que bé, que bé. Doncs aquests oients que ens escoltin, l'audiència que ens escolti, i que això, que li faci gràcia, que ho hagi vist, que ho hagi mig conegut, però que realment ho vulgui provar, tornem a recordar que abans ho dèieu, que demà al Papiolet teniu aquesta cita, que és una jam també, és això,
2: sí,
1: una
2: demà,
1: jam.
2: Sí, demà tenim una jam al Papiolet, com deia la Míriam, a les 8 de la tarda farem una classe oberta de mitja horeta o el que duri.
1: Val.
2: O el que duri, i després la jam pues, fins a les 10 i mitja.
0: Exacte.
1: Fantàstic.
0: I serà... Serà a la plaça del davant de la Societat Cultural i Recreativa del Papiolet. Una placeta molt bonica, petitoneta, i segur que ens ho passarem molt bé.
2: I aprofitem una mica a l'espai que ens doneu, pues, una mica per anar anunciant ja el proper curs que farem a la tardor, que començarà el 19 de setembre.
1: Val.
2: De fet, aquests dies ja posarem cartells per aquí... al Vendrell i altres poblacions del Baix Penedès, i bueno, pues qui li hagi picat una mica el coquet, pues ja sap on estem.
1: Fantàstic, que la gent busqui informació, xarxes socials, que també,
2: social.
1: Que també hi sou ben actius,
2: sí, sí.
1: I que la gent que tingui ganes que s'apropi justament a Swing Baix Penedès amb tot això que hem explicat durant tota aquesta estona. Encara vindré jo i tot, mira què et dic.
2: Home,
0: esperem.
1: Mira, jo tinc ritme, s'ha de dir que musicalment crec que tinc ritme, perquè toco algun instrument i crec que tinc ritme, però el ritme, diguem, corporal, crec que no el tinc massa... No sé si sabut jo mai massa ballar, eh? No se'm dona massa bé, eh?
0: Però, sí, de vegades tens sorpreses, eh? Perquè gent que els veus i et diuen això mateix que acabes de dir,
1: sí,
0: i que els veus ballugar-se i dius, ui, doncs la veritat és que molta gent acaba ballant.
1: Ostres,
0: i ballen bé, eh?
1: Que bé,
0: sí,
1: que ànims. Que doncs vinga, ho hem de provar. No puc comprometre, però ho hem de provar.
0: Molt bé.
1: Gràcies, Míriam, Paco, de veritat. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos una vegada més. I fins ben aviat.
2: Gràcies a vosaltres, Pere.
0: Gràcies.
1: Adéu-siau.
3: They took rag mops, clothes slops, ash cans, dish pans, beat poor shorty all over his head. They ran him muddy till he was bloody. No!

0: out loud and said,
1: I'll be back.
2: Viu el matí de forma propera amb la Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvelvendrell.cat. La Calaixera, un programa on hi cap de tot.
3: Doncs gairebé ja finiquitem aquesta primera part de Calaixera, aquesta primera part que ens porta fins a les 10, l'actualització de les notícies amb el butlletí de la xarxa de les 10, i que seguidament ja ens farà saltar cap a la segona part de Calaixera, amb més contingut i amb més coses, sempre en directe, en ràdio en directe, a través del 107.1 de l'FM. També a través d'internet, a www.rtv-elvendrell.cat, i en darrera instància, també a través de televisió. Gràcies per ser-hi, de veritat. I el que ja sabeu, i el que sempre expliquem, això, actualitzem les notícies, butlletins de 3-4 minuts, i de seguida ja anem cap a més contingut i a més coses en aquest espai matinal. Així que no marxeu gaire lluny, que de seguida ens hi posem. Fins ara.
2: Viu el matí de forma propera amb la Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
4: Notícies en xarxa.
5: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. En mobilitat, des d'avui la ronda de dalt tindrà un carril tallat per sentit entre les sortides 5 i 6 per les obres de cobertura entre l'Institut Vall d'Hebron i l'Avinguda Vallcarca. La restricció es mantindrà fins al 24 d'agost i permetrà avançar els treballs d'instal·lacions del futur túnel, reduint la necessitat dels talls nocturns. A banda, a hores d'ara hi ha afectacions per obres, també a l'A2, a Jorba i també a Esparreguera, i una avaria a l'AB10 a Barcelona que deixa un carril tallat direcció Nous de Llobregat. Pel que fa el servei ferroviari, la circulació de trens entre Cunit i Sant Vicenç de Calders s'ha vist afectada aquest matí per l'atropellament d'una persona que ha obligat a habilitar servei alternatiu per carretera, i en aquests moments també s'ha reprès ja la circulació per via única. Aquesta incidència ha afectat les línies R2 Sud, l'R13, l'R14, l'R15, l'R16 i també a l'R17. I també mobilitat, el Servei Català de Trànsit intensifica des d'avui fins al 9 d'agost els controls de velocitat a les carreteres i municipis de Catalunya. La campanya, coordinada amb Mossos d'Esquadra i també policies locals, té com a objectiu reduir els excessos de velocitat i millorar la seguretat viària, especialment dels col·lectius més vulnerables, com vianants i ciclistes. L'any passat, en la mateixa campanya, es van imposar més de 33.500 denúncies en només una setmana, amb una mitjana de prop de 4.800 infraccions diàries. I el nombre de turistes internacionals va ser de més de 2 milions al juny a Catalunya, un 1,4% més que en comparació amb els visitants estrangers del mateix mes de l'any passat, segons dades provisionals publicades avui per l'Institut Nacional d'Estadística. Aquest registre és el més alt per un mes de juny des del 2019, just abans de la pandèmia de la Covid-19. I la Fiscalia Anticorrupció investiga possibles irregularitats en la gestió de la DGAIA relacionades amb ajuts i allotjament per a joves extutelats. La investigació parteix d'una denúncia presentada el 2025 i compta amb la col·laboració també de l'Oficina Antifrau. Un dels expedients sobre ajuts econòmics ja s'ha tancat sense detectar indicis de delicte. L'altre, sobre presumptes places d'allotjament fantasma, encara continua obert. Ara la Fiscalia haurà de determinar si els fets constitueixen només irregularitats administratives o si poden derivar en responsabilitats penals. I l'incendi forestal de Senet a l'Alta Ribagorça continua actiu i ja ha afectat unes 71 hectàrees, una part dins de la zona perifèrica del Parc Nacional d'Aigües Tortes. Els bombers treballen amb mitjans aèris i equips especialitzats per evitar que el foc avanci cap a la Vall de Boí o surti de Catalunya. L'incendi, que podria haver estat provocat per un llamp, té un potencial de fins a 2.700 hectàrees i es preveu que continuï actiu durant els pròxims dies a causa de la complicada orografia de la zona. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
1: La cosa va ràpida, butlletins actualitzats amb la xarxa de comunicació local i que ens porta ja a partir d'aquí la segona part de programa, segona part de Calaixera. Passem ja 4 minuts a les 10, tornem al 107.1 de la freqüència modulada. Avui dilluns 3 d'agost, programa número 4018. Sempre un plaer acompanyar-vos, sempre un plaer estar amb vosaltres i explicar-vos moltes coses. Sempre buscant una bona estona de ràdio, senzilla, propera, sense pretensions, però amb tot el rigor possible i tota la professionalitat que faci falta. Sempre ho expliquem així. Amb aquesta premissa, per exemple, i seguim recordant les seccions d'aquesta temporada, quan ja ens queda ben poquet, per tancar temporada. De fet, ja la tancarem el divendres 14, tancarem temporada. Així que aquestes setmanes i aquests dies encara això, recordant les seccions que anem tractant temporada rere temporada, i els dilluns sempre hem tingut la secció sobre el pla educatiu d'entorn, l'oportunitat de conèixer la feina que s'hi fa, els objectius i una mica allò que es cou als centres escolars, instituts, associacions, entitats. Doncs avui això, recordarem un parell d'aquestes seccions que sempre és prou interessant. Arribarem a les 11, actualitzarem les notícies i després ja tercera i última hora, amb secció habitual en directe, en secció de cuina, amb en Salvador Rovira, que avui no vindrà sol, amb nova recepta i nous ingredients, i elaboració, i participació i trucades. Doncs vinga, seguim, continuem, segona part, som bé.
0: La Calaixera, un programa unicat de tot.

0: Doncs va, seguim, seguim, més coses, més qüestions. De fet, ja també secció habitual cada començament de setmana quan ens agrada reunir la tribu del Pla Educatiu d'Entorn. Ja ho sabeu, ja ho coneixeu, i de fet sempre ho expliquem de la mateixa manera, que és aquesta oportunitat que tenim des d'aquí, la ràdio, des de la Calaixera, des de fa ja moltes temporades, això, conèixer tota l'activitat que es desenvolupa des de diferents estaments públics o entitats o centres educatius, escoles, instituts, i que tenen a veure justament amb aquesta base educativa i del qual això, per sort, té moltes branques. Avui tornem a recollir un projecte que ja hem parlat en altres ocasions, però és bo recordar-lo i també suposo que explicar alguna novetat en el projecte XL Lletra Gran, del qual hi ha diferents parts implicades. Una d'elles és la Biblioteca Pública Terra Baixa.
1: Correcte.
0: I amb la representació de la biblioteca, la Laura Forcada, com estàs?
1: Molt bé, bon dia.
0: Gràcies.
1: Contenta d'estar un any més aquí.
0: Per acompanyar-nos, eh? També hi ha involucrada, ajuda'm, Laura, sisplau.
1: Sí, tant.
0: També hi ha involucrada la Policlínica, no? En certa
1: Correcte,
0: manera.
1: Sí, sí.
0: I en aquesta ocasió, amb la representació de la Cristina Catassús, que és terapeuta ocupacional.
2: Sí, bon dia.
0: Com estàs?
2: Molt bé.
0: Sí?
2: Sí.
0: Gràcies per acompanyar-nos. Okay. I en aquesta branca també incorporem des de l'Institut Andreu Nin una de les seves mestres, que és la Carme Moreno. Carme, molt bon dia.
3: Bon dia, què tal?
0: Com va això?
3: Bé, amb ganes, no?
0: Sí?
3: I no sé si és la tercera o quarta vegada
0: per això
3: que venim aquí amb la Laura.
0: Sí.
3: Per tant, és bo compartir experiències.
0: Correcte. I a més, quan hi ha aquestes sinergies, no? Entre biblioteca, institut, formació, la policlínica, gent gran, que és aquest projecte que avui tornem a parlar, i del qual, doncs, això, no? És un projecte xulo, maco.
1: És un projecte amb història, ja, podríem dir. Enguany és el 18è any.
0: Sí?
1: Sí.
0: Ostres, no hagués dit tants, eh?
1: Tant, sí.
0: I crec que cada vegada em sorprenc, o cada any quan veniu em sorprenc de la
1: Pot
0: quantitat d'anys que fa que l'esteu portant a terme, que això explica i reafirma l'èxit d'aquesta experiència.
1: Correcte.
0: Que ara explicarem, que si us sembla, comencem per aquí, no donem res per fet. Jo crec que és important una mica això, explicar què és aquest projecte XL Lletra Gran. Qui l'explica?
1: Jo mateixa, si voleu.
3: Endavant.
1: El projecte XL Lletra Gran és un projecte que té diferents potetes, ja ho has dit tu, la cultural, l'educativa i la sanitària, que el que pretenem és que les persones que estan a les residències d'aquí del Vendrell, que evidentment pues, tenen dificultats per accedir als recursos de la biblioteca, és allò, si Mahoma no pot anar a la muntanya, la muntanya va a Mahoma, i a través d'alumnes de l'Institut Andreu Nin, del cicle formatiu de grau mitjà, en atenció a situació amb persones de dependència, corregeix-me, Carme, si no ho he dit bé.
3: Més
1: o menys.
3: Sí, sí, sí.
1: Són els encarregats d'apropar els recursos de la biblioteca a les residències mitjançant la col·laboració d'una altra poteta, que són els usuaris del Servei de Rehabilitació Comunitari del Pere Mata d'aquí del Vendrell, que són els que fan aquest trasllat físic de maletes i de documents entre la biblioteca i les residències i les residències i la biblioteca. I les residències, evidentment, que són els nostres usuaris finals. També, mica en mica, és un projecte que amb 18 anys d'història ha anat creixent molt i també enguany, des de fa 2 anys, participen els alumnes de l'IFE, de l'Andreu Nin, també, que fan unes sessions de jocs de taula a les residències, també, amb els jocs de taula que tenim a la biblioteca.
0: Sí, sí, sí.
1: Dic que amb 18 anys és un projecte que ha anat creixent molt, però resumidament,
0: molt resumit,
1: és així.
0: Molt ben resumit. I això, torno a dir, ratificar l'èxit d'aquesta experiència, suposo que amb totes les parts, no?
1: Sí.
0: Els menys que estem aquí, no? Del que suposa i d'aquí que arribi a 18 anys o aquesta ja majoria d'edat, eh?
1: Correcte, en està consolidat manera. Ja, diguem-ne que és un projecte consolidat.
0: Molt bé, i si fes la pregunta, com va començar tot? Me la sabríeu dir, és a dir, qui va impulsar això? La biblioteca?
1: Sí. Aquest projecte va ser fruit d'un curset que es va fer d'aprenentatge i servei dintre que va estar organitzat pel Pla Educatiu d'Entorn d'aquí del Vendrell, entre el qual hi van participar persones de la biblioteca i d'altres institucions del municipi, i en el sí d'aquest curset va sorgir la idea d'aquest projecte. I a partir d'aquí vam anar construint-lo mica en mica. Vam començar amb l'escola d'adults, la biblioteca i la residència de la Muntanyeta i el centre de Diana Serra, i a mesura que hem anat creixent, doncs hem anat ampliant a tots els centres assistencials del Vendrell amb la Llar Santana i la Policlínica, i en el segon any ja els voluntaris van passar a ser els alumnes del cicle formatiu de grau mitjà.
0: Clar, és a dir, el propi projecte que s'ha anat desenvolupant, s'ha anat ampliant
1: i adaptant.
0: Que també és un dels èxits, penso, no?
1: Sí,
0: sabent-se adaptar a les circumstàncies i una mica, bueno, anar mullant-se la resiliència que diuen avui en dia,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí, anar-se ampliant, i l'experiència pues, et va ensenyant quines coses poden modificar-se, canviar-se i cap a quin és el millor camí per seguir.
0: Bé, m'agradarà ara, i sempre ho fem així també, una mica conèixer totes les parts, o la feina de la implicació de cada part. Després trobarem a la biblioteca. Abans deies la intenció d'apropar la biblioteca, a les persones que potser no poden anar-hi de manera recurrent, després anirem cap aquí. Anem cap a la formació, si et sembla, Carme, quan dèiem, amb el cap dels anys s'hi va incorporar aquests alumnes, però voluntaris per això.
3: A veure, nosaltres, bueno, a través de la biblioteca i del Pla Educatiu d'Entorn, ens vam comentar la possibilitat de participar al projecte, això fa 17 anys, vale? Nosaltres farem 17 aquest curs, i bé, vam participar en aquell moment, el que era el cap de departament meu i jo, vam participar en una sessió, vam veure que ho podíem assolir nosaltres o participar nosaltres en el projecte, que era una molt bona iniciativa, una molt bona idea, i era el moment també en què van començar a sorgir, no?, des de l'àmbit educatiu els projectes d'aprenentatge i servei. No? Laura ha comentat que des de l'Ajuntament es va fer un curset d'aprenentatge i servei, i nosaltres no hem fet aquest projecte, o sigui, no hem participat en aquest curset, però fent aprenentatge i servei, des del principi.
0: Sí,
3: no?
0: Sí,
3: és
0: sí,
3: a dir,
0: sí.
3: Aprenentatge, perquè els alumnes nostres està els de segon, sempre és segon curs, del cicle d'atenció a persones en situació de dependència, i llavors el que fem és, bueno, aquests alumnes tenen uns coneixements, tenen uns aprenentatges potser més teòrics, i aquests aprenentatges, evidentment, després els posem en pràctica, no? Per això és un servei, no? Perquè anem als diferents centres que, bueno, en aquest cas són residències, centres de dia dels vendrells, i oferim el servei aquest, no? I llavors, doncs, a veure, és voluntari, evidentment, però, clar, vull dir, forma part del nostre currículum.
0: Sí,
3: és a dir, als alumnes no li diem voleu participar o no voleu participar, sinó que, evidentment, això és el que fem. Té èxit, és molt interessant, és molt important per totes les persones de les residències, també per als alumnes, perquè aprenen moltíssim, vull dir, el fet d'interaccionar alumnes que són joves, que són de grau mitjà, per tant tenen 17-18 anys, amb persones grans, que ja tenen un bagatge, un recorregut important, jo crec que realment això és molt... Bueno, és un aprenentatge pels alumnes i un servei, evidentment, a la comunitat.
0: Clar,
3: no? A més, no? Jo ja... també, no? Aquest projecte ha estat presentat diverses vegades en diferents premis, l'han premiat diverses vegades, i aquest any, pues, han quedat, bueno, l'any passat, el curs passat, van quedar finalistes en uns premis d'aprenentatge i servei a nivell de tot l'estat, no?
0: I
3: van quedar finalistes, és a dir, els segons, no? Van quedar segons,
0: sí.
3: I bueno, doncs... va estar molt bé, perquè vam anar de Ciutat Real a recollir el diploma de finalistes.
0: Fantàstic, que bé. Doncs enhorabona.
3: Estic
0: content. Està bé, sempre qualsevol reconeixement és important. Almenys anima una mica, no?, a seguir endavant.
3: Sí, perquè cada vegada costa una mica.
0: Per això, qualsevol punt de motivació sempre és important.
3: És
0: i el reconeixement a la bona feina sempre ho ha de ser.
3: I als alumnes, sobretot.
0: Clar. Que per ells és com un cas pràctic, no?, el fet de ja d'interactuar segurament amb el que serà la seva base professional d'aquí uns anys, en la majoria dels casos, però també suposo que encara en procés de formació, jo intueixo, també, que en el fons després, un cop es desenvolupen aquestes trobades i quan es va ja in situ als diferents punts de gent gran, els llibres, entre cometes, és el de menys. És, no? És l'excusa per la interacció, per parlar, no? Per una mica això, compartir vivències, no? Perquè al cap i a la fi crec que deu passar això.
3: Sí, bàsicament és això, vull dir, a part de que els alumnes preparin una sèrie d'activitats, pues, per estimular funcions cognitives, pues, per activitats relacionades a l'animació, que clar, sempre és més atractiu que no pas a nivell teòric, no? Explicar sí, contingut. Sí, sí, sí. Ells, bueno, s'ho preparen allí a l'aula i després, evidentment, són ells els dinamitzadors, no? Són ells que porten a terme aquestes activitats en les residències amb les persones, explicant les seves històries, xerrant una mica i intercanviant, pues, això, opinions, informacions, de tot,
2: sí,
3: no?
2: Sí,
3: vull
2: sí,
3: dir
2: sí,
3: que
2: sí.
3: És el que tu dius, el de menys és els llibres, o, no? Que ja està bé, eh?
0: No.
3: I jo voto sempre per això, perquè moltes vegades el primer contacte de molts alumnes en la biblioteca és quan iniciem
0: clar,
3: aquest projecte, no?
1: I sempre ho comentem. És una manera més de donar-la a conèixer.
3: Sí. És a dir, no estan acostumats a anar a una biblioteca, perquè la biblioteca avui és el Google o el ChatGPT, i evidentment, doncs, el primer dia que quedem del projecte, que anem a la biblioteca, la visitem, Laura ens explica una mica, pues, el que fem, els espais, els llibres, els materials, i a vegades se sorprenen de tot el que hi ha. Per tant, jo crec que també, vull dir, en aquest sentit,
1: la
3: és interessant...
1: La part més de l'aprenentatge.
3: Sí, també. És un altre aprenentatge per als alumnes, no? Vull dir, perquè no estan acostumats,
0: sí,
3: no?
0: Sí, sí.
3: I quan entra i descobreix l'espai, que a més molt maco, pues realment és molt... és atractiu.
0: Clar. És una manera això, de completar el seu aprenentatge.
3: Sí.
0: I aquí també ho diem moltes vegades, i quan ens acompanyen els alumnes també ens ho reforcen, que és aquest fet de sortir de l'aula, de fer altre tipus d'activitats que van més enllà d'aquest currículum, potser més estandarditzat, que no el desmereixo, torno a dir. Però no, el fet de poder treballar contingut sense semblar que estiguis treballant contingut. Que de fet és una de les bases de l'educació... present futura, no entenc, Carme?
3: Sí, evidentment, per això és aprenentatge i servei.
0: Correcte.
3: És el que els alumnes són els protagonistes del seu propi aprenentatge, vull dir que,
0: sí.
3: Que a vegades costa, no? Perquè, bueno, no tots els alumnes entren en aquest cicle amb motivació.
0: Ja.
3: Vale?
0: Sí.
3: I això, evidentment, nosaltres ens ho provem cada dia. Mm-hmm. Que dins de tot el currículum, pues, el projecte és interessant i és important per ells, i ho valoren positivament perquè trenca una mica tota la dinàmica, no, del currículum més teòric.
0: Sí.
3: I, bueno, a part de que els alumnes, evidentment, a part de fer tota aquesta feina, també han de presentar una memòria i un treball que han de defensar i aquestes coses.
0: Sí.
3: És a dir, sí que els avaluem.
0: Clar.
3: Nosaltres estem darrere, no? Són tres professores que estem darrere i que estem ahí.
0: Sí.
3: No? Vull dir que...
0: No, està clar.
3: Bueno, és important.
0: Està clar. A banda de sortir de classe, de treballar d'aquesta manera, evidentment que hi ha un objectiu pedagògic que s'ha de complir i que s'ha de provar arribats al cas,
3: Evidentment.
0: Molt bé. Anem als perceptors, als usuaris, la gent gran, els avis i els àvies. Si dèiem que per als més joves, evidentment, que aquest intercanvi generacional ja és important, a banda dels propis llibres, per les persones grans, igual, de productiu, igual de...
4: Sí, realment és una experiència molt favorable també per ells. De fet, veiem que algun pacient que potser a vegades en la dinàmica del centre li costa una miqueta col·laborar, o a vegades estan més apàtics, només al veure el jovent que arriba ja s'activen i realment interaccionen molt més.
0: Sí. També és una mica fent la comparativa amb les aules o amb les classes, que a vegades el trencar la rutina no, ja té aquest punt de diferenciador que fa que s'activi una altra cosa.
4: Ben
0: no?
4: Bé, sí.
0: I passar amb els joves i passar amb les persones més grans, vull dir que això és innat, en certa manera. Les sessions com són? Com es desenvolupen? En feu vàries durant el curs? No recordo com ho acabeu de fer, això.
1: Són mensuals.
0: Mensuals. Un cop al mes.
1: Sí.
3: Bueno, a veure, a vegades hi ha centres als que anem dues vegades al mes.
0: D'acord.
3: Depèn una mica del calendari, no?
0: Val.
3: És a dir...
1: D'una a dues al mes.
3: D'una a dues al mes. A la biblioteca, com a molt, una. Intentem anar almenys una vegada al mes. I si no, a les residències també com a mínim una. Però en algun cas, depèn una mica de com vagi el calendari,
0: fent
3: dues sessions.
0: D'acord.
3: No?
0: D'acord.
3: Vull dir que intentem que totes les setmanes els alumnes una sessió la facin al centre, perquè han de preparar totes les activitats i decidir què fan i demés. I una altra... I un altre dia, això ho fem dijous, i el divendres quan posem en pràctica, no?
0: I aneu a les residències.
3: Anem a les residències, ja queden directament allà amb els alumnes, cadascú, el grup es divideix en dos, i sempre, doncs, un grup va a dues residències, i l'altre grup a les altres dues residències. Val. Sempre les mateixes.
0: Sempre les mateixes.
3: Per conèixer les persones.
0: Clar, clar, clar.
3: Perquè
0: clar, clar,
3: si estem contínuament canviant alumnes, residents i demés, al final és...
0: Sí.
3: La idea és d'establir relacions.
0: Clar, de fer vincle.
3: Vale? Entre vincle entre alumnes i,
0: sí.
3: i residents.
0: Clar, sí. I ells esperant aquest dia, suposo, no, Cristina?
4: I tant,
0: els avis i àvies?
4: Sí. De fet, algun dia hi havia hagut algun imprevist de que no, els alumnes no han pogut venir. Després, bueno, els hi sap greu, sí, però bueno, també són conscients.
0: No, home, clar, que... és obvi. Com és la jornada? La podem explicar? No sé si la Carme o la Cristina, eh? És a dir, com és aquest dia, eh? Allò, com és el dia, com comença, com arriba, com es desenvolupa? Allò, conèixer aquesta part pràctica, eh?
3: Bueno, de fet, el que nosaltres arribem a les 10:25, se suposa que és l'hora d'entrada a la classe, no? Uh-huh. Quedem a la porta dels diferents centres. En aquest cas, aquest any, ens hem encarregat dues professores, una, Susana o Andrea, i jo, vale? I llavors quedem allà amb els alumnes, i quan realment estan tots els alumnes, que no són 10:25, són les 10:30, com a poc, entrem, i ja pues, comencem a saludar, pues, ja ordenat una mica, també depenem una mica del tipus d'activitat, uh-huh. organitzem una mica d'aula, no? O sigui, o canviem taules, o no, depèn una mica, i bueno, la majoria de les vegades ja estan, els residents ja estan asseguts, ens estan esperant, però
0: sí,
3: literalment,
0: sí.
3: ens estan esperant, i d'altres al centre de dia, clar, van arribant. Però, bueno, en principi, cap a les 10:30 estan tots.
0: Val.
3: I a partir d'ahir ja som... o sigui, jo som merament observadora, uh-huh. a vegades puc comentar alguna cosa, però la meva feina és observadora, i són els alumnes els que ja presenten l'activitat i decideixen, no?, què és el que fa.
0: Val.
3: I això... Clar, normalment a un quart d'una, més o menys, la classe en teoria acaba a les 12:20, uh-huh. però evidentment ja els avis cap a les 12 ja comencen a estar una mica més cansats, o també doncs, ja venen pues, amb les hidratacions, no? uh-huh. amb el suc, el iogurt, o no sé, no? I llavors ja quan comencem una mica a acabar les activitats. Després sortim a fora i el que fem és un intercanvi amb els alumnes, com ha anat, una mica general, eh? Pues, els problemes, no? O sigui, jo he vist alguna cosa que no m'ha agradat o que he vist que estan una mica passius o apàtics, i ostres, intenteu, no? Ho comentem una mica així en general, no?
0: Sí.
3: I ja després, ja, pues, evidentment, ja marxa
0: i
3: quan a la segona sessió ja sí expliquem una mica, fem una mica de feedback sobre com ha anat.
0: I les activitats com són? És a dir, com s'involucra el llibre? Són lectures...
3: De tot,
0: eh?
3: De tot. Últimament, el que costa més és la lectura, per exemple.
0: Ja.
3: Vale? Ja dic que entre que els alumnes no acostumen a llegir, no? I els, a vegades els dius, bueno, pues anem a... No sé, pues hem parlat alguna vegada en treballar pues, la biografia de l'Àngel Guimerà, per exemple, no? Quan uh-huh. es va celebrar fa 2 anys, no sé.
1: Uh-huh.
3: Vale? O el Pau Casals, o... Pues, però això costa molt, uh-huh. vale? Per tant, ells van sempre a activitats més pues, de tipus de jocs de taula, o també fins i tot jocs que creen ells, no? Pues, amb material reciclat, això uh-huh. sí, eh? Pues, no sé...
4: Bueno, tallers de carnestoltes, de Nadal...
3: Bueno, evidentment, celebrem sempre totes les
0: festes
3: del calendari.
0: Moltes,
3: això, eh? Això per descomptat, és a dir, perquè a més és molt atractiu, uh-huh. no? I impliquem més a les persones, no? Als residents, sobretot perquè sempre parlem una mica... com vivien ells el Carnestoltes, no? O el Carnaval, quan eren petits, o com vivien la castanyada, no? Quines activitats feien, quines... què menjaven, no? Vull dir, aquestes coses que amb el temps ha canviat.
0: Sí.
3: Per nosaltres era castanyada. Els alumnes d'avui no els diguis castanyada,
0: no,
3: és
0: Halloween. No? Halloween.
3: I a l'hora de preparar activitats, pues, el fantasma, és la carbassa, i sense això diu, però bueno, i la cançó de la castanyera, no? Bueno,
0: que intercanvi generacional.
3: També és bo, no? També és bo, doncs, sí. parlar una mica de totes aquestes activitats que són noves, i també és atractiu per a les persones, no?
4: I
3: per
4: tant,
3: als residents.
4: Sí.
3: Jo crec que els hi agrada,
4: sí.
3: no? I, bueno, sempre és això. Són les festes i després activitats d'estimulació cognitiva, pues, per treballar la memòria, l'atenció, de psicomotricitat, de fina, grossa, vull dir, una mica de tot.
0: Clar. És això, si de dèiem que els alumnes persegueixen en el fons un objectiu pedagògic perquè fa a les persones grans també, no? Hi ha un objectiu que ara dèiem, no? De manera cognitiva, d'estimular certs hàbits, etc. No, Cristina? Una mica per aquí, també.
4: Sí, sí.
0: Sempre hi ha aquest recurs... De fet, vosaltres treballeu en el vostre dia a dia.
4: Exacte,
0: també s'ha de dir,
4: eh? Sí, clar, per nosaltres també és favorable, no?, que vinguin bueno, els alumnes per seguir treballant el que nosaltres treballem, però des de la seva perspectiva. I realment veiem que, sobretot, el nivell de l'experiència que van assolint sessió rere sessió els alumnes, sobretot, de que potser al principi no saben gaire com adaptar les activitats o com interaccionar fins
0: clar,
4: i tot amb la gent gran.
0: Llenguatge, a vegades, no? Com...
4: Sí, sí. Doncs veiem que sessió rere sessió realment van millorant, van adquirint més eines i també el conèixer-los també amb el vincle aquest que dèiem, amb el vincle afectiu.
3: Clar, tots els materials són adaptats, és a dir, nosaltres, oi, reciclat, perdó, bueno, adaptats i reciclats, no? És a dir, si preparen algun joc, si preparen, doncs dic, un puzzle o qualsevol cosa d'aquestes, vull dir, tot és reciclat, no? I a més, fer per ells, per tant, més gran, amb peces més grans, i moltes vegades, quan finalitzen les sessions, doncs a vegades han dit, ostres, si us voleu quedar això per treballar-lo, i es queda allà, vull dir que no...
0: Fantàstic. Molt bé.
3: Bueno, està bé.
0: Està bé. I la part de la biblioteca, Laura, ara sí, eh? Intentar apropar el servei als més joves i als més grans.
1: Sí.
0: Clar, allà, sobretot la part important, que és una mica la tria del material, no? Que feu una mica vosaltres.
1: Sí.
0: Amb consens, no? Em consta, però hi ha una primera tria que feu vosaltres.
1: A veure, el tema és que al principi de curs sempre fem una sessió de formació a la biblioteca perquè els alumnes cada any canvien, són nous.
0: Clar.
1: I llavors, el que comentàvem, els hi expliquem una mica des del funcionament de la biblioteca, com tenim ordenats els materials dins de la biblioteca, quins materials poden ser més favorables per a les persones de les residències, doncs que intentem, sabem que a la muntanyeta hi ha una senyora que li agrada molt la lectura de novel·les, doncs sempre li posem novel·les per a la senyora Josefina. Després, doncs intentem que siguin llibres, que si tenen la lletra, tinguin la lletra gran, o que no tinguin molt de text, que predomini la imatge, llibres infantils de coneixement, que són preciosos, que són per totes les edats, doncs que recorrin aquest tipus de materials,
0: clar,
1: també, revistes, pel·lícules i música. Sobretot el que posem és això.
0: Val.
1: Jo els explico al principi del curs i després són els propis alumnes que venen un cop al mes a la biblioteca a fer la selecció de materials per portar a les residències i que ells les puguin gaudir durant tot un mes.
0: Després
1: hi ha llibres que a les residències els interessa més i se'ls continuen quedant, i d'altres que tornen a la biblioteca, pel següent mes tornem a fer el mateix.
0: D'acord.
1: Llavors els alumnes a vegades també recopilen recomanacions o peticions.
0: Clar, del que van recollint de la sessió.
1: De la sessió, jo què sé, si hi ha una senyora pues, que, per exemple, és de Huesca, pues, jo què sé, doncs buscar algun llibre de Huesca de la biblioteca perquè ella pugui recordar, oi, els seus orígens.
0: Clar.
1: O li agraden les pel·lícules de la Marisol, no sé, per posar un exemple, doncs d'agafar pel·lícules de la Marisol. Vull dir que es van construint mica en mica.
0: Això, que és viu, aquesta tria, aquesta selecció és viva, amb tots aquests elements que ara dèiem i que van completant, no?, aquestes maletes que després se'n van cap als propis centres a través d'aquest voluntariat.
1: Correcte,
0: justament, i aquesta
1: del servei
0: altra...
1: de rehabilitació comunitària.
0: Correcte, que s'encarreguen de portar física aquests elements cap allà,
1: Sí. I després també hi ha l'altra poteta que avui no tenim, l'Anna Bo, que normalment ens acompanya també, que són els alumnes de l'IFE, també de l'Institut Andreu Nin, amb el tema dels jocs de taula, que funciona de la mateixa manera. Venen un cop a les residències, venen un cop al mes, si no m'equivoco, i també venen a la biblioteca, agafen els jocs de taula, se'n van a les residències, fan aquesta sessió de jocs de taula i els tornen. Vull dir que les residències són com a destinatàries una mica de dues activitats mensuals a través del projecte XL a Lletra Gran. La que fan amb els alumnes del cicle formatiu i la que fan amb els alumnes de l'IFE.
0: Fantàstic.
1: I després sempre hem anat incorporant en els darrers anys pues, una visita cultural pel municipi, que aquest any ja les hem fet.
3: Sí,
1: Pau Casals. Sí, Laura ens ha fet una explicació fantàstica sobre Pau Casals per commemorar el 150
0: aniversari.
1: Sí.
3: Van sempre... veure l'òrgan, no?
1: Van
3: sentir-ho,
1: també va parlar de l'orgue dels 250 anys, també de l'orgue del Vendrell. O sigui, sempre intentem treure també els avis de les residències, clar, perquè per ells això em sembla que és molta vida.
4: Sí, sí. Just avui, abans de venir, he fet una mica de deures i he preguntat als pacients què tal amb les experiències, no? Perquè, clar, jo puc fer-me la meva opinió, però si no els hi preguntem amb ells...
0: No, està clar, molt bé.
4: Doncs, res, això, que, bueno, que sortir és fabulós per ells, realment. Clar. Ho esperen amb candeletes, sí, ben bé. Sí.
0: Per això, trencar una mica les...
4: Sí, trencar la rutina.
0: Les rutines,
4: fins i tot que els hi toqui el sol, també.
0: Veure cares noves.
4: Allà tenim un pati, també surten, però no és el mateix que passejar pel centre, com quan feien abans... Uh-huh. Sí, sí.
0: No, està clar.
1: Clar,
0: està
1: també clar. Fem una, els portem de visita un dia a la biblioteca, també, i ara farem les cloendes, que sí. Estem a punt d'acabar el curs, i aquest any les farem a l'esplai de gent gran del Tívoli, ens ofereixen l'espai i les seves instal·lacions per poder fer les cloendes allà.
0: Molt bé. I com seran? Alguna cosa així festiva?
1: Bueno, els alumnes, sempre bueno, són els alumnes els que s'encarreguen de dinamitzar aquesta sessió.
3: Sí,
1: a
3: veure, el que sí que hi ha, clar, la meva companya i jo, doncs anem tirant fotos de cada sessió, i el que sí que intentem és que elaborin, no? Doncs com un petit vídeo amb imatges de totes les activitats que han fet al llarg del curs, uh-huh, i ho presenten allà, no? I clar, per als avis molt agraït, ah, mira, no? Vull dir que, bueno, està bé, no? Això és una de les coses que sabem que hi serà. Va. La resta, doncs, depèn una mica dels avis. Sempre acabem amb música, uh-huh, en algun cas en coca, això ja depèn, uh-huh. I sí, és molt atractiu. També impliquem molts els alumnes en aquestes sortides perquè són els que s'encarreguen de traslladar de les residències als diferents centres, no? Als diferents espais, als residents, no? Wow. És a dir, els alumnes van a la residència, agafen les cadires de rodes i anem pel poble, wow, vale? Passejant, sí, perquè no tenim
1: sense aquestes mans, no,
3: sense
0: no
3: això,
1: pobres no podrien sortir.
3: Clar, mm-hmm. Alguna vegada havien fet la cloenda a l'institut, però és impossible, és inviable perquè no hi ha transport, no hi ha transport adaptat, wow, i és impossible. Per això hem buscat aquest any, pues, l'esplai, que és, està a mig camí.
0: Sí, està cèntric. Fantàstic. Mm-hmm. Doncs bé, serà la culminació d'aquest projecte XL Lletra Gran d'aquest curs, perquè aneu per cursos, també vosaltres.
1: Sí, 18, sí, sí.
0: El que serà aquest curs 2025-2026.
1: Correcte.
3: Apagarem pastil, les espelmes, no? El pastil.
0: Exacte, ja es fa gran, ja el projecte ja es fa ja majoria d'edat, ja, sí, perquè fa el projecte. Però és molt interessant i per això sempre ens agrada, doncs, explicar-ho i en certa manera també reivindicar-lo, no? Torno a dir, no? Aquesta feina que es fa des d'aquestes diferents parts, mm, i que sempre ho dic, a vegades queden una mica com invisibilitzades, perquè,
1: correcte,
0: bueno, són els vostres dies a dies, és lògic, però que, evidentment, a vegades ens passen de llarg a la gran majoria de gent, i que és important conèixer-les, perquè això, perquè té una importància fantàstica.
1: Sí, sí, per les persones grans, jo crec que jo sempre ho dic, i no m'encanso de dir-ho, que estan més invisibilitzades.
0: Correcte.
1: I que hem d'intentar fer tot el possible per...
3: Que participin, sí, que encara tenen vida.
1: Pel,
3: no?,
1: seu benestar, manera, perquè,
0: no?,
1: bueno, sempre ho dic...
3: Han de dir coses, encara.
0: Sí, home, sí, tant que sí.
3: Jo crec que és important.
1: Ens hem de cuidar.
0: I tant que sí. Doncs per molts anys més.
1: I tant.
0: Gràcies per venir. La Laura, la Cristina, la Carme, de veritat, un any més.
1: A tu, Pere.
0: I ens retrobem l'any que ve, com a mínim,
1: però... I molts més, ja ho veurà.
0: Però esperem també retrobar-nos en altres punts i altres espais d'aquest racó.
1: Segur.
0: Gràcies,
1: Laura.
3: Gràcies.
1: Gràcies.
3: Gràcies. Gràcies.
2: De dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallet. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
5: De llauna de sardines a bicicleta i d'abric de llet a test per a les plantes.
6: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
7: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
2: Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: Bisbe, com ja és habitual, i cada setmana sempre ens encarreguem, cosa que ens agrada molt fer-ho, eh? Jo reunir aquesta tribu del Pla Educatiu d'Entorn, i és l'oportunitat que tenim per, mira, no només poder parlar amb tot el col·lectiu d'educació, amb el professorat, amb tot aquest món pedagògic, que sempre és important conèixer la seva opinió, però a banda que ens vinguin a explicar els seus projectes o allò que fan a les seves aules, quan és el cas, eh? Perquè a vegades ja sabeu que parlem d'altres qüestions que van més enllà d'escoles i instituts. Però bé, i ho dic així perquè avui, per exemple, marxem cap a l'Institut Escola Àngel de Tobias per parlar un projecte molt, molt xulo. De fet, qui ens ajudarà a explicar-lo és l'Antònia Paris. Com estàs?
1: Hola, bon dia.
0: Gràcies per acompanyar-nos.
1: Gràcies a vosaltres.
0: És això, els professors, professores, allò, els centres una mica educatius i a vegades també la seva direcció, us toca venir fins aquí a la ràdio. I és com una mica, no, una de les tasques que us toca fer també de cara al curs, eh?
1: Sí, està bé. La veritat és que està molt bé poder fer aquesta difusió una mica del que fem als centres. I la veritat és que contents d'assistir.
0: Doncs jo de veritat que també molt content de que vingueu a fer-ho. I sempre ho dic, si es deixen alguna reivindicació, que tal com està el sector no ve malament, després de les setmanes anteriors,
1: sí.
0: A mi no m'ensenguis la metge, que de seguida salto jo. Saps què vull dir? M'entens per on vaig,
1: eh? Sí.
0: Així que cap problema. Tot i que l'objectiu principal, sobretot i fora polèmiques, és això, conèixer aquestes dinàmiques o aquests projectes que desenvolupeu a les aules. En aquest, un de molt xulo, que té una base, podem dir, no?, social, formativa,
1: sí,
0: no?, molt, molt
1: sí.
0: Interessant, que és, bé, el títol o l'etiqueta seria Xarxa d'Enfocament Restauratiu.
1: Exacte.
0: Però tu n'ajudaràs a conèixer en què consisteix, eh?
1: Sí,
0: Antònia?
1: Sí. Vist així, sembla una mica què és això, no? Però parteix molt també d'una mica del sentit comú i d'anys d'experiència en d'altres sectors. I és això, és una manera d'entendre la convivència que no... I buscar, diguéssim, instal·lar...

0: de les persones, ja siguin dues, ja siguin més, no? que estan involucrades en aquest conflicte.
1: Sí, sí,
0: perquè
1: sí.
0: El conflicte el considerem com a natural. És,
2: és inevitable.
0: I és inevitable, però sí com gestionem... com el gestionem d'una manera el més positiva possible.
1: Clar.
0: I aquí és una mica la filosofia d'aquest enfocament restauratiu global.
2: Home, de fet, és un tema que es podria tractar també fora de les aules.
0: Sí.
2: És com afrontar els conflictes, perquè és el que diem, els conflictes hi són i han de ser-hi. Jo suposo que per una vida completa, socialment completa, hi han d'haver-hi els i baixos, conflictes i no conflictes, no?
0: Sí.
2: Però, clar, la manera d'abordar-los, treballar-los i solucionar-los, arribats al cas, pot ser molt variada.
0: Exacte.
2: I pot ser de manera allò més negativa o més positiva, no? Una mica, és una mica això. Però en aquest cas us baseu justament al centre, suposo que a les aules, als espais, i quan parlem això de conflictes és molt divers, entre alumnes,
0: clar,
2: professors... La tipologia és molt àmplia.
0: Sí, entre famílies, entre docents, entre alumne i docent... Uh-huh. Clar, és gestionar el conflicte dins de la comunitat educativa.
2: Perfecte. I no ha de ser fàcil, doncs, Ara en parlarem, però no ha de ser fàcil, Antònia?
0: No, hi ha conflictes molt greus i a vegades es necessiten totes les mans i totes les ments possibles per poder gestionar-lo. Però la idea és anar fent, no?, padreta a padreta, construint una mica el que dèiem això, una cultura de convivència al centre.
2: Sí, sí.
0: Nosaltres va ser arrel d'una revisió del nostre projecte de convivència que va sortir la necessitat, no?, d'ampliar una mica la nostra formació com a docents en aquest sentit, perquè vèiem que nosaltres funcionem al centre, hi ha unes incidències, no?, incidència lleu, incidència greu, incidència molt greu, i hi ha una comissió de convivència que les gestiona i tal. Però clar, arriba un moment que, no?, passa a ser com un tràmit i evidentment ens faltava aquesta... que a primària infantil ja es fa molt, però ens faltava una miqueta més aquesta reflexió, posar en aquest cas, si eren els alumnes, doncs que eren els protagonistes del conflicte, són els que l'han de solucionar. No? I llavors és doncs això, fer aquest petit canvi i mirar de fer com una mica de prevenció i provenció, que li diuen, en tots els àmbits de l'escola, perquè poquet a poquet, quan ells van pujant, tinguin estratègies, no? Sobretot de comunicació, perquè la comunicació és bàsica per poder gestionar un conflicte.
2: Clar. De fet, la majoria de conflictes sempre arriben per problemes en comunicació,
0: Sí.
2: N'estic convençut.
0: Sí.
2: És un fet molt cultural, ja dic, potser no podem entrar-hi, però és un fet, no?, l'abordatge dels conflictes, el voler tenir la raó, el voler sempre una mica passar per sobre de l'altre, no saber comunicar-se, comunicació assertiva, etc. És a dir, és molt ampli, entenc tot plegat. Però que sí que ens pot ajudar una mica a conèixer com treballeu i com és aquesta filosofia, és una mica això, com funciona aquesta xarxa, aquest
0: D'acord.
2: Protocol?
0: D'acord, mira, nosaltres primer ens vam haver de fer una formació i en aquesta formació entrem dintre d'un projecte, que és un projecte d'innovació, que és el PINERC, que és el projecte d'innovació d'enfocament restauratiu global, i entrem al curs 23-24. En aquest ens fan una formació inicial a tot el professorat, perquè això sí que és un punt clau perquè aquest projecte es pugui mantenir al llarg dels anys i pugui fer fer base. I llavors, arrel d'aquesta formació, nosaltres comencem a introduir petites activitats dintre de les nostres aules. Una de les activitats estrella, diguéssim, que no és res extraordinari, és simplement donar-li potser la importància que potser en temps enrere hem anat deixant, que és... vindria a ser com una assemblea.
2: En aquest cas,
0: parlem nosaltres de cercles.
2: El
0: grup classe es posa en cercle, hi ha un objecte de paraula, que normalment el trien els alumnes,

0: pot ser un peluix, un objecte que ha portat algú, un pal del pati, i ells el visualitzen com el seu objecte de paraula. Val. Llavors, parla només la persona que té l'objecte de paraula i els altres escolta. Llavors, es fa una dinàmica en el que tothom pot ser escoltat, si vol, i on es crea un espai segur, un clima de respecte, on es poden expressar emocions, necessitats, perquè malauradament venim tots amb moltes motxilles emocionals importants. I això també és un punt que si tu el treballes, que si tu li dones espai, pot evitar després que es puguin generar conflictes extras. Va, evidentment,
1: sí.
0: N'hi han d'haver, però sí que és veritat que els pots reduir o els pots que passin a ser... No tenen per què ser dramàtics ni arribar a conseqüències de violència greu, sinó que es poden gestionar d'altres maneres.
1: És el que deies, la prevenció també en aquest aspecte, que també ho suposo jo, corregeix-me, si és el cas, Antònia, clar, que moltes d'aquests conflictes venen això per emocions no retingudes, emocions mal gestionades, que exploten en el moment que no haurien d'explotar i és quan arriba el conflicte. Una mica és això,
0: Sí.
1: Que interessant.
0: Llavors, amb aquests temps de cercle nosaltres donem, bueno, és tot una dinàmica, és com una una ronda d'entrada on cadascú expressa amb quina emoció ve, com està, si estic nerviós, pot explicar també el perquè. Es fa una activitat de mescla també, en el qual els alumnes canvien de lloc perquè així també es trenquen dinàmiques i veus perspectives diferents, t'ajuntes amb persones que potser de manera habitual no t'hi acostaries tant. Llavors això ajuda també a que el grup es cohesioni, que puguis entendre millor a l'altre, que potser el miraves de lluny i ara el tinc a prop i parlo amb ell i em dona una altra perspectiva d'ell que no tenia. I això ajuda a la cohesió, no? Llavors es fa una activitat central, acabem amb una activitat també final de reflexió i una ronda de sortida. Llavors, això intentem fer-ho almenys un cop per setmana.
1: Val. Això hi hagi conflicte o no hi hagi conflicte? Doncs,
0: això, exacte.
1: És una rutina.
0: Sí, és un espai pel grup classe. Val? Perquè partim d'aquí, la figura del tutor o la tutora són molt importants i és el que dèiem, treballar una mica el que és la cohesió de grup.
1: Sí,
0: a través d'aquests temps de cercle, temps de diàleg, i aquí surten, poden sortir conflictes que hi ha hagut durant la setmana, doncs això, petits petits rifirrafes, no?, que hi ha entre companys. És un espai on es poden treballar i es poden buscar solucions. Val. Entre tots. També la solució pot vindre del mateix grup. I una idea important que es treballa aquí a l'enfocament restauratiu global és que tots els alumnes haurien de poder expressar alguna idea, alguna emoció en el dia, perquè sí que és veritat que hi ha canalla que no t'estreus del damunt, perquè sempre tenen coses a dir, sempre tenen... I hi ha aquells que potser poden passar mesos
1: i que
0: tu no els has escoltat realment, excepte la pregunta de torn, però que realment expressin el que els hi passa o els que pensen o el que senten. Això és una dinàmica que s'intenta fer.
1: Val.
0: Ho vam treballar molt, sobretot amb el canvi de sisè a l'ESO.
1: Ah, interessant, molt
0: que
1: bé.
0: Nosaltres era on vèiem potser. Val. Tot i que som institut-escola i és una cosa que representa que hi ha, no? El fet de canviar de pis és com que es destrota tot, no? Llavors, tenim l'educadora social, però fins ara teníem la integradora social, la tècnica, la TIS, i ella ajudava els tutors amb aquests cercles, sobretot a 5è i 6è, i llavors, quan passen a l'ESO, continua aquesta figura de referència.
2: Val.
0: Ells ja la coneixen, ella coneix els alumnes.
2: Clar.
0: I llavors també a l'hora d'evitar problemes molt greus, el fet de que tu ja coneixes la trajectòria d'aquest alumne, la motxilla que porta, com ell li agrada o com ell se sent més còmode a l'hora d'expressar o què necessita per dir que fa confiança. Tot això ajuda també a que el pas a l'ESO sigui molt més suau i més controlat.
2: Clar. Ostres.
0: Després, un dels temes que hem començat el curs passat va ser la comunicació no violenta.
2: Bé.
0: Vale? Que això sembla estrany, però també a nivell de mestres ens ho hem d'aplicar.
1: És que és un fet cultural, ja dic.
0: Ens ho hem d'aplicar. I tenim, per exemple, una dinàmica molt senzilla, però que des de ben petits els hi capta molt l'atenció, que és la girafa i el xacal.
2: Uh-huh.
0: I és com tu et comuniques, com una girafa o com un xacal.
2: Yeah.
0: Aquí el creador d'aquesta tècnica, diguéssim, és el Marshall Rosenberg, i parlava de la girafa com un animal que té el coll llarg i veu els conflictes, diguéssim, des d'una perspectiva diferent, molt més àmplia, que té un cor molt gran, per tant, intenta buscar similituds amb aquest animal. I després tenim el xacal, que és la nostra banda crítica, més justiciera,
2: més agressiva.
0: I això sembla estrany, però és una dinàmica molt senzilla, però que els ajuda molt a veure com ells gestionen el conflicte, no? Si a mi el company del costat em fa caure l'ampolla d'aigua a la taula i s'embulla la feina i tal, jo puc de seguida, no? Mirar el fet, no? Miro el fet, què ha passat, no? M'ha caigut l'ampolla d'aigua, se m'ha mullat la llibreta, no podré entregar el treball, és culpa del company del costat, o ja directament ataco aquest alumne, aquest company, i li dic, mira què m'has fet, perquè ets un desastre, que tal, que qual. Val?
2: Yeah.
0: Són maneres d'intervenir en un fet, no? I això els ajuda a vegades a veure que tenen, que sense voler agafem prejudicis, agafem maneres de fer que podem modificar i podem, podem canviar.
2: Bueno, ja dic que és molt més profund això, sens dubte, però clar, és que estem envoltats avui en dia, i a més a los hechos me remito, vivim rodejats de violències, de deshumanitzacions, etc. I a vegades és això que s'afecta mirall, que segurament deuen tenir els més joves, de cara d'afrontar un problema personal una mica amb el que relacionen, el que veuen al seu voltant i al seu entorn.
0: Sí.
2: I és, ostres...
0: Llavors, doncs aquí tenen un espai que l'hem d'anar entrenant, treballant. Als passadissos, per exemple, tenim diferents espais on ells poden seure i tenim com uns cartells on diu conversa restaurativa, no? Que és el fet de, si tinc algun conflicte amb un company, m'assec amb ell, intento parlar, intentem doncs això, no? amb símbols senzills que ells entenguin, quatre idees bàsiques, no? Que és expresso què ha passat sense jutjar, després expresso la meva emoció, com m'he sentit davant d'això que ha passat, expresso la meva necessitat, què necessito en aquest moment, perquè a vegades és simplement un perdona, o necessito una abraçada, o necessito un... I al final, si puc, faig una petició sense exigir del que a mi m'agradaria per poder resoldre aquesta situació.
2: Val.
0: I a vegades és molt curiós, perquè nosaltres també com a adults, a vegades quan anem, no, a gestionar un conflicte, intentem, no, per norma general intentem mantenir la calma, tal, sí. Però hi ha vegades que és això, no, que és aquell alumne que veus que té problemes sempre al pati, que tal, que qual, i a vegades ja entres, diguéssim, no, amb una mica de prejudici en
2: aquest
0: sentit,
2: sí,
0: no?
2: Sí,
0: llavors hem d'intentar tots, per això dèiem que tant alumnes com mestres, és un treball que ens va molt bé, el fet de dir, a veure, tu ara com estàs actuant, com a xacal o com a,
1: clar,
0: com
1: clar,
0: a girafa.
1: I això quan hi ha un conflicte concret, el que dèiem, sí, és a dir, a l'hora sí. del pati hi ha un conflicte entre dos alumnes, sí. que esclata en aquest moment, el procediment és aquest, justament.
0: Sí, vindria a ser aquest, és, uh-huh. és intentar, doncs, això, fer la foto del, uh-huh. és fer la foto del que ha passat.
1: Clar.
0: Sense entrar... I llavors, a partir d'aquí, ja anem gestionant la conversa.
1: La gent des de casa no ho veurà, però tens un pictograma aquí sí, sobre, eh? Sí, que una mica això... explica els passos, eh?
0: Sí, això és el que tenen penjat. Això ho podem trobar a les aules i ho podem trobar sobretot als espais de pati, bueno, en el passadís. I llavors, doncs, és una manera fàcil, clar. Entre cometes, de que tothom pugui, més o menys, seguir aquests passos.
1: Sí, sí, sí, sí. A mi al cap també les àgores, no sé per què. No? Seria fantàstic, no? Un espai, una àgora,
0: sí,
1: ja,
0: sí, sí, sí.
1: ja que és aquest segle que feu habitualment,
0: sí,
1: no? Que és una àgora, això,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí,
1: de seguida
0: sí,
1: em ve
0: sí.
1: el cap.
0: No? És que realment, és el que dèiem, no hi ha res inventat, simplement és el fet de donar-li el valor i la importància
1: no, i tant.
0: Que a vegades, en el nostre dia a dia, tenim moltes sí. coses a fer.
1: Les matèries, els programes...
0: Realment, jo sempre penso, els tutors, déu-n'hi-do la feinada que fan, perquè... clar, hem de tocar tants temes, hem de tocar tantes, tants aspectes que realment el fet de dir anem a parlar, com
1: sí,
0: estem?
1: Sí, sí, sí, exacte. Tan fàcil com
0: això hauria de ser, diguéssim, el nostre petit objectiu de cada dia. I, de fet, hi han uns... tenim com uns calendaris, no?, que cada dia hi ha una petita proposta de cercle, que no és un cercle, simplement quan arribes a la classe, no?, proposes, no?, i dius, per exemple, si poguéssim ser uns superherois, unes superheroïnes, quin series, o per què, o si tinguessis un poder, o simplement quin sabor de caramel o de gelat t'agrada més, però és donar veu a tots els alumnes, perquè tothom pugui parlar.
1: Clar, pugui parlar i pugui expressar-se sí, i pugui sí. dir allò que necessiti o no, eh?
0: Exacte.
1: Bàsicament.
0: Exacte.
1: Perquè veig i perquè expliques, no fa pas gaires cursos que teniu aquesta xarxa operativa.
0: No, ara és el tercer any que estem a la PINERC, tot i que ja havíem fet una formació prèvia. I bueno, poquet a poquet anem instaurant, no?, petites pràctiques restauratives, perquè és que, clar...
1: No, és, abarca moltíssim.
0: Podríem treballar en gairebé tota la jornada escolar,
1: vull dir.
0: És que realment és això, no?
1: No.
0: Des de dinàmiques de cohesió, les targetes, ja tenim com un material que ens ajuda, que són les targetes de necessitats i emocions, perquè els nens aprenguin poquet a poquet, no?, des de ben petitets, a reconèixer quina emoció els genera i ho puguin comunicar, perquè la idea és aquesta, que al final puguin comunicar de manera autònoma les necessitats i emocions que tenen, els temps de cercle, i després hi ha petites altres dinàmiques, no?, des de les guàrdies actives, per exemple, que hi ha a l'ESO, no?, que no és simplement el mestre que està de guàrdia i li toca gestionar tu seu aquí No, anem a parlar què ha passat,
1: mirem
0: de buscar, no? I ser, doncs, això, proactius en la gestió de conflictes. Sí.
1: I en aquests tres cursos d'aplicació, quina valoració podríem fer?
0: A veure, tenim una miqueta de tot, i és que per nosaltres el principal problema que tenim és el canvi de plantilles.
1: Tot
0: el tema de les oposicions, hi ha hagut molt canvi de professorat.
1: Clar.
0: I llavors això és com tornar a engegar.
1: Clar. Partir de zero altra vegada.
0: Cada inici de curs és com que has de tornar a reforçar i ja fem una mica de píndoles, de formatives, però tot i així costa.
1: Clar.
0: Perquè, a més, és un claustre molt gran, tenim infantil, primària i ESO, i llavors costa una mica de...
1: És com sempre hi ha un punt de reivindicació, sempre,
0: de
1: l'estabilització,
0: sisplau,
1: de les places, i que realment, doncs, les escoles poden comptar amb una plantilla totalment regularitzada i...
0: Sí. sí, sí.
1: I estable, ni més
0: ni menys. Sí que és veritat que hi ha gent que ve i ja n'ha sentit a parlar, però també ja et trobes gent que dius, què m'estàs explicant?
1: Clar.
0: Llavors, nosaltres aquest any hem creat una comissió de mestres de totes les etapes, i això també ens ajuda a poder difundir, difondre una mica aquest projecte.
1: Clar. És que igualment... A la base, penso, també, que és dir, qualsevol estratègia que t'ajudi a lidiar amb un conflicte, sí, a nivell pedagògic és òbvia, a nivell, sí, professional, clar, són eines que han d'ajudar, que són complicades, i tornem-ho a dir, que no és fàcil, però ajuda, no?, el professorat, els mestres, a poder això lidiar amb un conflicte al pati, sí, o no, o a vegades coses que es desescalen i que es tornen més complicades, doncs les màximes eines possibles per poder solucionar-ho, ni més ni menys.
0: Exacte.
1: I els alumnes no cal ni dir-ho, que també és una mica l'objectiu, sí, final, que, sí, els propis alumnes, i també, com deies, amb l'objectiu final, que siguin ells mateixos, no?, que poguessin una mica...
0: Sí. Ja fa temps també que es formen alumnes, nosaltres no estem en aquest punt encara, que formen alumnes que són com possibles facilitadors, sí, no?, d'aquestes converses restauratives, o que poden ajudar, no? Que abans sí que els instituts també hi eren, que eren els mediadors.
1: Sí.
0: Ara, el tema de la mediació ha passat com en una altra escala, no? I és el fet de... quan has de mediar un conflicte, és que el conflicte ja s'ha generat, ja el tens, no?
1: S'ha desenvolupat.
0: Exacte. En canvi, si l'enfocament restauratiu global el que intenta, bàsicament, és això, és els petits conflictes que es van produint, gestionar-los de la manera més positiva possible perquè no generin, no? Després,
1: clar,
0: no hagis de...
1: Sí, sí.
0: De prendre grans mesures o mesures que no agraden a ningú.
1: Aquest principi que dèiem de prevenció, no?
0: Sí.
1: La prevenció sempre és una eina fantàstica en,
0: sí,
1: qualsevol punt, de la vida,
0: sí, sí,
1: i també,
0: sí,
1: en,
0: sí,
1: aquesta matèria, no? Intentar,
0: exacte,
1: buscar una bona previsió perquè els conflictes no escalin fins,
0: sí,
1: fins on puguin arribar a escalar, arribats al cas.
0: Sí.
1: Molt interessant. La xarxa d'enfocament restauratiu.
0: Correcte.
1: Molt interessant.
0: Correcte.
1: Antònia, gràcies per explicar-ho.
0: A vosaltres.
1: Força endavant, la vostra tasca i la, sí, vostra feina diària, i això, una abraçada a tot el claustre,
0: gràcies.
1: L'Institut Escola Àngel de Tobies.
0: Moltes gràcies.
1: Fins ben aviat, fins el curs que ve, i si és abans, millor que millor.
0: Merci.
1: D'acord? Adéu-siau.
0: Adéu.
3: Cada dia, de dilluns a divendres, fins a les 12, amb Pere Sallet.
4: Un model que tingués una coherència i una manera més sistèmica, pensant en un finançament i gestió més global de les carreteres. Que no pas ara passar d'un sistema que no s'està pagant res a un pagament per ús.
5: Sauri defensa que Catalunya hauria de començar per un sistema de pagament per ús que evolucioni cap al quilòmetre recorregut. I el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha criticat els països de la Unió Europea que, segons ha dit en una entrevista a Televisió Espanyola, no han estat a l'altura davant la crisi migratòria de Ceuta, i reclamarà solidaritat en la reunió extraordinària de ministres d'Interior d'aquest dimarts. També ha anunciat que el govern espanyol reforçarà la frontera, intensificarà la vigilància de les xarxes socials marroquines i augmentarà també la coordinació amb el Marroc. Álvarez ha assegurat que l'objectiu és retornar fins a l'última persona que va entrar de manera irregular, i ha destacat la col·laboració sense precedents del govern marroquí en les devolucions. I pel que fa a la mobilitat, des d'avui la Ronda de Dalt tindrà un carril tallat per sentit entre les sortides 5 i 6 fins al 24 d'agost per les obres de cobertura entre l'Institut Vall d'Hebron i l'Avinguda Vallcarca. A banda, pel que fa a les afectacions en aquests moments, un accident a l'AP7 a Castellví de la Marca deixa un carril tallat sentit Barcelona, i una avaria a l'A2 a Abrera, també amb dues incidències, provoquen retencions en ambdós punts. Pel que fa al servei ferroviari, la circulació de trens entre Cunit i Sant Vicenç de Caldés s'ha vist afectada aquest matí per l'atropellament d'una persona, que obliga també a habilitar servei alternatiu per carretera, i en aquests moments els trens circulen per via única. Això afecta les línies de l'R2 Sud, l'R13, l'R14, l'R15, l'R16 i l'R17. I els bombers continuen treballant en l'incendi d'alta muntanya de Senet, a l'Alta Ribagorça, que ja ha afectat unes 71 hectàrees de terreny forestal. Els efectius estan pendents de l'evolució d'una tempesta prevista pel migdia, que podria ajudar a estabilitzar el foc o, al contrari, afavorir-ne la propagació. La prioritat continua sent evitar que les flames avancin cap a la Vall de Boí. Aquest matí, de fet, s'hi han incorporat 4 mitjans aeris amb personal especialitat del GRAF i l'EPAF. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
6: Notícies en xarxa.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al sense tambú de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al sense tambú de la FM.
1: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
2: El butlletí de les 11, les notícies actualitzades d'aquesta franja i que ja ens porta altra vegada a la proximitat i a la sintonia, com diem, del 107.1 de la freqüència modulada. Les 11 i 4 minuts, per ser exactes... I no només a través això del 107.1 de l'FM, sempre i sobretot a través de la ràdio, però també a través d'internet, una bona manera de seguir-nos, si voleu, o si podeu, a través de www.rtb-elvendrell.cat o també a través de televisió. Però això, sempre ho diem, trieu quina manera trieu per fer-ho, sobretot. Moltíssimes, moltíssimes gràcies per fer-ho. Doncs va, plantegem ja aquesta tercera part d'avui dilluns, dilluns 3 d'agost, programa número 4018. Dia de la setmana on parlem de cuina. En aquesta franja és quan ens acompanya i ho farà de seguida en Salvador Rovira amb una nova recepta, els seus ingredients, la seva elaboració. Això, com sempre, també ha de donar veu a la participació a les trucades, però avui també torna a ser un dia especial, ja que avui el Bodó no ve sol i ens porta una convidada que de seguida acabarem de desvetllar. Així que també xerrarem una bona estona amb ella. I vaja, amb tot això acabarem de completar tota aquesta última part que ens portarà fins al migdia i serà ja aquesta calaixera d'avui amb les 3 hores habituals i diàries de les 9 del matí fins a les 12. Doncs vinga, seguim i continuem. Tercera part, som-hi.
1: La calaixera, un programa unicat de tot.

0: Doncs vinga, de ple ja en secció habitual i en tot aquest resum que hem fet en aquesta tercera i última hora, i com ja sabeu, passa per secció de cuina amb en Salvador Rovira en primera instància. Salvador, molt bon dia.
1: Bon dia i bona hora, estimats oients. Un dilluns més aquí durant la tabarra, no la tabarra no, però passant-s'ho bé. Passant-s'ho bé. Amb una recepta original, suposo que us agradarà, és fàcil. Espero que la feu, perquè doncs, si explico coses, sí, és perquè ho feu.
0: Home, també. Sí, home, sí, que ens consta que sí, que la gent ho va provant i ho va fent, sí. I no avui, ben sol avui.
1: Tinc l'honor d'estar molt ben acompanyat amb la Míriam, una noia encantadora, que és la botiga de les Passions, Forn Pastisseria de les Passions, que a més tindrà, tenim la joia de que col·laboraran amb nosaltres amb el sorteig.
0: Ah, fantàstic, que bé.
1: T'imagina't.
0: Molt bé, que bé, doncs molt contents. Míriam Esplugues, com estàs?
2: Hola, molt bon dia, molt bé, gràcies per convidar-nos.
0: De res, sí. Un plaer que ens acompanyis. I tant quan en quan ho vas fent, cosa que ens agrada moltíssim, perquè així una mica, us anem seguint la pista, sempre ho expliquem també que sou molt actius a les xarxes socials.
2: Intentem.
0: I intenteu ser ben actius, i ho sou, i expliqueu moltes coses.
1: No para.
0: Ja ho crec. I que ajuda a conèixer una mica, jo penso que també és bo, conèixer les interioritats d'un ofici com és el vostre, que no és fàcil.
2: Sí, bueno, és el que diem, intentem arribar a tot, a vegades no es pot, i sempre podríem fer més, evidentment, però bueno, aquí estem, seguim i amb ganes i amb força.
0: Clar que sí, això, amb ganes, amb força, amb empenta, que és la que teniu vosaltres, a més, tot aquest projecte, no?, que es fa com, una vegada ho hem explicat, aquest Passions, no?, aquesta revolució, que ja fa, clar, ja fa uns anys amb la tonteria, però que ve molt de la vostra part, no?, quan vosaltres veig i entenc que veu a fer una mica allò, la direcció de l'empresa amb la Legi, tu, que veu començar a fer una mica aquesta reconversió de Passions. M'equivoco o no? Va ser així,
2: sí, no? És Míriam? Una mica així. Passions, ja ho sabeu, va començar el 2015 com a marca Passions, anem a dir. I bueno, fins ara fa uns anys ha sigut tot molt en silenci, poc a poc, i sí que és veritat que un cop jo vaig incorporar-me, dic, ostres, aquí estem fent molta feina i no s'està explicant.
0: Clar.
2: I a mi m'agrada molt xerrar, no ens enganyem.
1: La pública veig és fantàstica.
0: Sí, home, sí, home.
2: Llavors, una mica sí que és aquesta, el fet d'explicar tot el que anem fent i anar fent canvis també per anar millorant i estar al dia, adaptar-nos a les noves modes, adaptar-nos una mica a tot l'entorn social que ens envolta.
0: Sí. Clar, de fet, també una característica, deixa'm ho dic jo, Clar, tu vas arribar a aquesta família, la família de Passions ja existia, per entendre's.
2: La família de Passions ja existia.
0: Ja sí, tenia el negoci des de fa molts anys. Vas arribar a tu, i jo crec que és la que ha donat aquesta, que deies, aquesta visió d'ara, no?, d'estar present a les xarxes, d'explicar el que feu, de mostrar-ho, no?, Ha sigut així.
2: Sí, una miqueta així, però bueno, sense treure...
1: No tinguis vergonya.
2: Sí, potser sí, no ho sé. No.
1: I de posar-vos a l'arbós, quan hi ha mostra de coques enramades, sempre de tot
2: sí,
1: el que
2: bueno,
1: feu...
2: Ja, a mi ja m'agrada ser activa i participar tot el que ens convidin, sempre intentem dir que sí. I sóc una mica del parer de pensar que sempre traurem algú bo.
0: Sí.
2: Mal ens costi, ens faci mandra, ostres, ara no ens ve bé, però intentem-ho i sempre treus algun conegut, alguna cosa que, bueno, mai se sap. I llavors, a poc a poc, doncs, anar creixent i anar enganxant a la gent a que només que ens segueixin a xarxes ja ens tenen a la ment. I això per mi també és
0: important. És important. Però, clar, també és importantíssim que aquesta visualització que teniu a xarxes, en files i tal, si no està recolzada per un bon producte i una bona feina obrador, que és el que tu volies reconèixer abans, també, que no
2: Exacte.
0: Només és evident que aquesta feina d'exposició és així, però... el producte, l'obrador, tota la gent que hi ha darrere treballant en el dia a dia també s'ha de reconèixer.
2: Al principi jo em trobava amb això, deia, ostres, el Salva i la Bet fan molta feina i no l'estan explicant. Si no l'expliques, la gent no ho pot saber.
0: Sí.
2: I, bueno, una miqueta en aquest sentit, doncs sí que va ser, anem a explicar tot el que fem, I a part seguim treballant per no oblidar els productes,
0: no,
2: evidentment.
0: I tant, que això és diari també, no?
2: Sí, vull cada dir, dia...
0: No, sempre hi ha innovació, sempre hi ha temporades, no? Sempre hi ha productes de temporada.
2: I sempre avançar-nos per quan arribi la temporada tenir ja el producte finalitzat amb diverses proves fetes i que podem oferir el millor.
0: Clar.
2: I cada any hi ha petites millores, a poc a poc, que, bueno, és el que diem sempre, igual no es nota, però al cap de 5 anys diràs, ostres, aquest producte ha evolucionat i cap a millor i que bé.
0: Que bé.
1: Per cert, però d'un moment,
0: digues.
1: Destapa la caixa, sisplau, que com que si es veu per la tele, també es veurà el que has portat aquí, perquè... Molt bé.
2: No sé si es veu aquí.
0: Sí, sí, es veu perfectament. Sí? La gent que ho estigui seguint per tele ho veurà perfectament i agafarà la gana que estem agafant nosaltres ara mateix.
2: Fa oloreta.
0: Que sí, encara no la podem fer arribar, la imatge en certa manera sí, per suposat el so, i explicar-ho, en aquest cas per la gent que ens escolta per ràdio. Què és el que hi ha aquí? Mira, és una coca?
2: Doncs hem portat una coca salada. Que té la peculiaritat de que la fem absolutament tota amb productes del nostre hort. A casa meva el meu pare és pagès.
0: Val.
2: I llavors sí que li demanem que ens planti certs productes que volem fer servir a les nostres coques.
0: Ah, d'acord.
2: Llavors, les terres estan a Sant Jaume i és xulo perquè nosaltres vivim entre Sant Jaume i Calafell, que és on tenim l'obrador. I llavors podem anar-ho a buscar, ho baixem a l'obrador, ho preparem i llavors ja ho portem a botiga.
0: Molt bé.
2: Llavors aquí hem portat la coca que porta la base de ceba, després porta carbassó, tomàquet i una miqueta de formatge i virutes de bacon.
0: Molt bé.
2: I és una coca super versàtil que és un estil pizza, sense oblidar que la fem amb productes d'aquí, amb l'oli de casa, que també això és...
0: Home, és com una... O com la pizza d'aquí, s'ha de dir, no?
2: Sí.
1: Com una coca enramada diferent.
0: Exacte.
2: Sí.
1: Coca de recapte que diu en altres llocs, que nosaltres diem enramada.
0: Enramada, aquí és enramada, que fa justament que hi hagi això, que hi hagi aquestes combinacions amb aquests productes de proximitat i que està agafant molta força, que sí?
2: Jo penso que sí, i jo soc superdefensora d'aquestes coques, perquè, ostres, a més... reivindiquem una mica el producte nostre.
0: Clar.
2: Que al final hi ha moltes pizzas i està molt bé anar a fer una pizza, però tenim això, donem-li importància.
0: Sí.
2: I a més està superxulo poder-ne tastar vàries, que tothom té el seu toc.
0: Clar.
2: I és molt divertit.
0: Sí, sí, sí. A més, per mi de sempre, la coca enramada, la coca que es fa al Vendrell, o aquestes variacions d'ara, per mi fan festa.
2: Fan festa.
0: Que sí, i una cosa que jo agraeixo molt i que gent que parlo del Vendrell, Míriam, la gent que és molt del Vendrell, quan va convidar d'algun lloc, porta coca,
2: sí.
0: I jo trobo fantàstic.
2: Jo sóc filla de Vallvell, i a Vallvell també, ja ho saps, hi havia el Tutusaus, que també les seves coques, un espectacle.
0: Clar.
2: I, defensar
0: lo nostre, que la pizza està molt bé, però no oblidem que és un plat de fora, forani,
1: sí.
0: I que aquí tenim allò, les coques, aquestes coques enramades, que són fantàstiques, sí. I que és una mica aquesta aposta que esteu fent últimament, també s'ha de dir, que està agafant com molta força, suposo que hi ha demanda, no?, de la gent de poder tastar aquestes coques, però té aquesta versatilitat, no?, que pots una mica, això, amb verdura, amb productes diferents.
2: A més, sempre en podem fer, sigui la temporada que sigui, tens quatre cosetes a l'hort que pots fer servir.
0: Clar.
2: Ara a l'estiu, verdures, les que vulguem, podem fer. Després, cap a la tardor, ja tenim la carbassa, que també és molt xula, i li posem un formatge català que està... Tenim una coca molt xula i visualment és taronja amb el blanc del formatge, queda molt xula.
0: Clar.
2: I després ja arriben els calçots.
0: Clar, els calçots, i tant, que ja n'hem parlat en alguna altra ocasió.
2: Per això que vull dir, al final tenim un gran ventall per poder fer coques de temporada... I si volem mantenir les que tampoc són les que no tinguem a l'horta, també les podem fer, però...
1: Coques amb espinacs, espinacs...
2: La d'espinacs, la
0: espinacs amb fesol, sí, són les típiques de per aquí. Està molt bé. Clar, perquè ara, en aquesta temporada, ara que estem començant l'agost, quan ja ha començat l'agost, clar, no sé quin producte ara hi ha així... Què és el que surt més ara mateix en botiga, Míriam?
2: A botiga?
0: Estem a època de què ara mateix? De gelats.
2: De gelats.
0: Però a vegades
2: no
0: feu
2: de
0: gelats.
2: No
0: en
2: tenim,
0: de
2: gelats. No. No sé què dir-te. Hi ha moltes coques del dijous, divendres i dissabte, que potser la gent fa més sopar, i és el que deies tu, que la gent portes quatre coques quan fas un soparet. I si no, també pastisseria sí que baixa, perquè és el que comentàvem abans, que el gelat tira.
0: Clar.
2: Però també surten perquè sempre hi ha aniversaris.
1: Sí, sí.
2: I molta gent vol posar les espelmes sobre d'un pastís.
0: No,
1: I tant,
0: clar.
1: I tant.
0: Sí.
1: No faci com jo, que jo poso damunt d'una magdalena.
2: Per
0: estalviar-te feina, no? Per estalviar-te feina. No ho feu, això, sinó que aneu a la vostra pastisseria de confiança, sisplau, i compreu aquests pastissos fantàxics. Clar, d'aniversari sempre n'hi ha.
2: Exacte.
0: Per sort, eh? Per sort sempre n'hi ha.
2: El brioix també és algo que surt moltíssim, sigui l'època que sigui, sempre va bé, sempre hi ha un berenar de nens.
0: Clar, és veritat, és veritat.
2: O d'adults, també.
0: Sí, sí, sí.
2: Vull dir, la coca de brioix és un clàssic que, bueno, surt moltíssim.
0: Clar,
2: també.
0: Clar, també venim de les festes de Pavanet, que, no, etcètera, també. No.
2: Exacte. Mm.
1: I brioix, que el podeu farcir de qualsevol cosa, de pernil, de nata, vull dir, o brioix podeu fer de qualsevol cosa.
2: Sí, també, també. Sí, sí.
0: Però no. Això, ara és una època així com rarota, no? Crec, no?, a nivell de negocis.
2: Bueno,
0: si pot dir així,
2: més
0: eh?
2: Més fluixa, diria.
0: Exacte, no? Per una banda, clar, teniu diferents botigues repartides en diferents punts, a Calafell, que no fa pas massa que veu inaugurar Calafell. No fa un any, veus? El temps sempre em va molt dilatat a mi i sempre sembla que passi molt ràpid. Ara fa un any que veu començar
2: ara fa
0: Calafell.
2: Un any, sí, sí.
0: Clar, teniu el Vendrell, teniu a Calafell Poble...
2: Correcte, i a Vilanova.
0: I a Vilanova, correcte, és veritat, no us deixem Vilanova. Clar, són...
1: Quina feinada, ja m'hi cansava de sentir-la.
0: Home, és feina, no? La coordinació d'això és...
2: És feina, és feina.
0: És feina, no només els diferents equips de gent que deu tenir repartits, sinó suposo que també la distribució, no?, del producte...
2: Bueno, és tot un pensar bé i molta organització. Al final, bueno... Anem fent, per sort hi ha la Bet, hi ha el Salva, hi ha l'Aleix, que són puntals.
0: Val.
2: I bueno, entre tots quatre ho anem fent.
0: No, i tant.
1: Molt bé.
2: I tot l'equip, que també super agraïts i bueno, que tenim un equip fantàstic que
0: sí.
2: Ens ajuden i
1: ajuden tot
2: a tirar-ho endavant.
1: Si no, no en surts. No,
0: està clar.
1: Okay. Jo recordo quan jo treballava, vull dir, si no tens un equip allò que t'ajudi i tot vagi a mordre... És un desordre.
2: Clar. Exacte.
0: No. I res, està improvisat, tot està planificat, eh? És important. Que a vegades ens ve el cap de seguida, no sé per què, d'una cuina, no? Us imagineu-me una cuina així com, no?, a l'hora del servei, sí. Molt caòtica, amunt i avall i tal, però un obrador, oida, també, eh? Un obrador de pastisseria...
2: Oida,
0: també el que suposa.
1: Com una cuina.
0: Per això dic, que en certs moments és complicada, és dura, vaja, és dura la feina d'obrador.
1: És que no fas tres productes, en fas 400.
0: No, clar. I tots alhora, bàsicament, gairebé.
2: Sí.
0: Vull dir que no és pas fàcil. Que bé. I això, aquesta època així d'estiu i que en alguns punts suposo que hi ha més moviment, d'altres no n'hi ha tant i és el que tocaria, en aquest cas.
2: Bueno, hi ha èpoques.
0: Bé.
2: També va bé una mica de calma, de centrar
0: tot,
2: que tots puguem fer vacances
0: i tant.
2: Contents.
0: A banda d'això, també hem parlat diverses vegades amb vosaltres perquè us heu emportat diferents premis, eh? El millor tortell de Reis...
2: Del 24, la millor mona de Pasqua tradicional del 25...
0: Uh-huh. Això també és bo, un reconeixement a la feina que feu, no?
2: Sí, és algo que ens ha vingut bé i que reconeguin el nostre producte, també posar el Vendrell, Calafell, Vilanova en el punt de mira. Una mica aquest Penedès Garraf,
0: sí. Pues,
2: fantàstic.
0: Molt bé. I teniu previsió de presentar-vos o de participar en algun altre certamen, Míriam?
2: Solem participar.
0: Sí,
2: ens ajuda molt a millorar el producte, que és el principal objectiu, que puguem millorar una mica a qualsevol producte dels que presentem. I bueno, tant de bo sortir algú més, mai se sap.
0: Clar, no, tant de bo. Que, de fet, molts d'aquests certàmens tiren arrel a les xarxes socials.
2: Sí.
0: Que també està molt bé.
2: Sí,
0: no,
2: sí.
0: Que hi hagi aquest circuit, i jo sé que és comú també, que hi ha una xarxa àmplia, això, de gastrònoms, de pastisseries, de professionals del sector, doncs una mica que us aneu nodrint i aneu participant i aneu col·laborant entre vosaltres,
2: sí.
0: Entre ells certàmens com els que vosaltres participeu, oi?
2: Sí, i bueno, també és una manera de posar el territori una mica en valor, d'ostres, uh-huh. Aquí hi ha aquest producte que és el millor de...
0: Clar.
2: Que xulo.
0: Sí.
2: Després n'hi ha molts, i segurament tots els que arribem a la final... Som supervàlids tots, però n'ha de guanyar un.
0: Clar.
2: I si tens la sort que aquell dia et toca, ostres, fantàstic, perquè guanya, de veritat, que quan hem tingut aquests premis, crec que tota la comarca, bueno, cada població s'ha beneficiat d'això, perquè tens gent que baixa només a buscar el producte i es queda a dinar. Igual altres pastisseries, també, que tu dius, ostres, és que no tinc més producte, no se'ns han acabat.
0: Uh-huh.
2: Però aneu aquí, que segur que en tenen.
0: Clar,
2: I això ho hem parlat amb diferents pastissers de la comarca, que, ostres, els hi hem enviat gent. També vull dir que al final sortim tots guanyant.
0: Clar.
2: El Penedès en general...
0: Jo penso que sí. no? Que és allò que està, bueno, és a dir, que entre l'ofici hi hagi un recolzament i una ajuda mútua, més que no pas una competència directa, no?
2: Exacte, sí, sí, sí, bueno, totalment.
0: Jo, per mi, hi ha una competència directa pel vostre sector, que no sé si dir-la, però bé, són les superfícies, aquests productes ja prefabricats,
1: això,
0: industrialitzats...
1: Això ja dic amb ella, perquè ella és molt jove, això va fer molt de mal, el seu temps...
0: Sí, sí, com va començar,
1: va començar això, jo encara estava en ple ojo de treballar, va fer molt de mal a les botigues del Vendrell, perquè van començar a obrir supermercats de tot arreu, i això va ser... i venien pa a les gasolineres, venia pa tot Déu.
2: Clar, i això ho sento dels meus sogres, que sí que a vegades ens ho diuen, que quan van obrir les gasolineres i van començar,
1: es va notar.
2: Però que l'Aleix i jo no ho hem viscut.
0: No, perquè estem parlant de la industrialització, de la pastisseria, del forn de pa, que és una altra línia, és un altre canal. Per això em refereixo, que potser, no vull dir competència, però això és un canal i és un forn, però en canvi, és a dir, els pastissers artesans i que seguiu defensant i elaborant producte de qualitat entre vosaltres i aquí anava, doncs és important que hi hagi, no?, aquest punt de trobada i que,
2: sí,
0: i
2: sí,
0: que
2: sí.
0: Us dongueu suport,
2: bueno,
0: uns als altres.
2: Jo sempre penso que hi ha públic per tot i també hi ha ocasions i ocasions.
0: Sí, home, sí.
2: Hi ha vegades que et ve més de gust una cosa i d'altres una altra. I
0: clar.
2: Els joves crec que anem canviant i no ens lliguem a res.
0: No, està clar.
2: Em ve de gust això? Vaig a buscar-ho. Vull allò altre cap allà.
0: Sí, sí, és cert. Cert,
2: vull dir, hi ha públic per tots, i ocasions per portar diferents coses.
1: I ara diré una cosa que no l'hauria de dir, però...
0: Ai, però no la diguis, no la diguis.
1: Sí, de tant saps que et dic una.
0: Sí.
1: No el presentis mai amb el concurs que fa el Marc Ribas d'aquest... De...
2: Ai, no.
0: Ah, del joc de cartes no. I aquestes coses, no?
1: Em fot... Vull dir... No l'insulto perquè no puc insultar-ho.
0: Però
1: amb ella... Per...
0: És espectacle, allò. És
1: espectacle.
0: Allò és espectacle. El que busquen és espectacle.
1: No busquen.
2: Potser no va començar sent espectacle, però...
1: Sí, però ara busquen a matar-se uns als altres i això no pensa. No.
0: Da, sí. Busquen sempre la confrontació.
1: No, em fot de, molt de nervis. Vaja, no ho miro jo.
2: No, sap greu, hi ha coses que...
1: No, sap greu, i tant que sap greu.
0: Ah. Bé, però també tu comentaves ara que el consum ha canviat, la manera de consumir potser de la gent més jove també ha canviat, però a través de les xarxes, per exemple, ha permès que moltes generacions més joves coneguin aquest tipus de productes, que potser si no hi fossin no els coneixerien. No si la pastisseria artesana tota la vida s'hagués quedat una mica allò com, no?, en aquell lloc de barri, en el local, doncs potser no sé què hagués passat, però en canvi la gent jove que esteu en el sector... ho heu sabut fer molt bé i defensar que deia abans, no?, el producte artesà, el producte de proximitat, que és un valor avui en dia.
2: Sí, sí, sí, i que molta gent, qualsevol vídeo que traiem, després la gent ve a botiga i diu vull el que surt aquell
0: que
2: vídeo.
0: Dius, no?
2: I bueno, és curiós aquest efecte que tenen les xarxes i que ens aporta tant.
0: Clar, sí, sí, sí.
1: Però no oblideu mai la pastisseria artesanal, la de sempre, no oblideu mai això.
2: No,
1: avui dia són pijades i ho dic així perquè fan moltes coses, però la tradicional hi ha de ser sempre.
0: Sí, sí.
2: Sempre.
0: Home, de fet, sí que fa molta gràcia que no, hi ha com les modes aquestes, no?, del seu dia la galeta Lotus, que totes feien galeta Lotus, ara estem amb el festuc, no?, amb el pistatxo, ara tot sí. És de festuc, ara tot és de festuc, i una mica això va evolucionant, però en canvi lo artesanal i lo de tota la vida, entre cometes, això no canvia.
2: No,
0: perquè la bulleria en si no canvia mai, és a dir...
2: La bulleria no canvia, les galetes
0: no
2: de mantega,
0: croissants,
2: les galetes,
0: exacte,
2: del te són les galetes del te. Bueno, hi ha molts productes que segueixen aquesta línia, sí que és veritat que el que deies, el festuc, el lotus, potser ara el matcha també.
0: El matcha, correcte, és veritat.
2: Ara tot és matcha.
1: És veritat, és veritat.
2: Bueno, doncs hem de tenir per tots i per
0: tothom. No, que està bé.
1: Això està bé, està bé. Vull dir, una bona lionesa de trufa, nata o crema...
0: Per això, que això no...
2: Això són bàsics que mai falten.
0: Exacte, sí que poden haver evolucions i poden haver aquestes modes. Però la base continua sent la mateixa. I per exemple, quan croissant de festuc, m'ho invento, o de matcha, bueno, passarà la moda, però el croissant seguirà.
2: Correcte.
0: No, per exemple, aquest tipus de bulleria seguirà.
2: Sí, sí, sí.
0: I al final, així,
2: Hi ha vegades que sí que et ve de gust una cosa d'aquestes més innovadores, però lo tradicional és el que deia, és la base, és els fonaments, és el que tots coneixem.
0: Clar, està claríssim.
2: Que esperem no perdre-ho.
0: No, home,
1: no. Si no m'enfadaré.
0: No, jo crec que no, Això que, hi ha molta gent jove com vosaltres que aposta per al sector i aposta per aquest tipus de productes, jo crec que a priori, i esperem, no, que la gent hi respongui, que consumeixi i que aposti per aquest tipus de productes, doncs que ho segueixi fent. Jo crec que de moment està salvat, crec, eh?
2: Sí, jo crec que sí.
0: A més, els catalans són com molt gastrònoms, ens agrada el bon producte, el sabem apreciar, i això també és un...
2: És un gran què.
0: És un gran què. I s'ha d'aprofitar. I sé que ho aprofiteu, també. Vull dir que fantàstic. Que bé.
1: Molt bé. I també, ja que som tot això, anunciem també que la pastisseria Passions col·laborarà amb nosaltres també amb el proper sorteig. I a partir d'ara, per sempre, ja. Sí, estàs...
0: Fantàstic, que bé. Molt bé.
2: Fitxada.
1: Estàs fitxada.
0: Que bé. Aquest sorteig que fem aproximadament un cop al mes, més o menys, eh?
1: M'ha comentat que s'ha de trucar, com sempre diem, que primer truquin, i ella, doncs, ens oferiran coca salada principalment.
0: Val, genial.
1: Es truca abans i llavors, clar, et diran quan pots anar a recollir-ho.
0: Clar, millor encarregar-ho, fantàstic. Ja quan
1: no
0: toqui fer el sorteig...
1: Allò que presentar-se amb el paperet, no.
0: No.
1: Truqueu i feu les coses ben fetes.
0: Exacte. Molt bé, doncs, Míriam, de veritat, moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres
0: per aquesta col·laboració i també per formar part d'aquesta petita gran família que és la Calaixera, de veritat.
1: I ara m'agrada que et quedis també, que veuràs una recepta... fabulosa, una cosa que...
2: Ah, la veritat és que és molt xula aquesta recepta.
1: Sí, és una recepta que estic segur que no l'ha fet ningú a casa, però bueno, és molt fàcil de fer i espero que la facin.
0: Molt bé.
2: Esperem que sí.
0: Molt bé, doncs ara anirem cap a la recepta.
1: Primer anirem pels col·laboradors de...
0: Vinga, sisplau, que fan possible la secció, com és el cas de Passions.
1: Sí. Comencem pel començament. El Llal García Lorca, el restaurant El Rocío.
0: Molt bé.
1: Després tenim el restaurant Vila Casals, a la platja de Sant Salvador, on el mestre anava rentar els peus. Bueno, poques vegades hi havia anat, però jo sempre ho dic. Nosaltres tenim el restaurant Can Quildo, a Llorenç del Penedès, com deia el Paco Zuaga, que era el promotor de tot això, d'aquest programa de ràdio, pràcticament. Deia que ells es cultiven les hortalisses i les verdures. Doncs si ell ho deia, va a missa.
0: Oh, va morir,
1: es va deixar i... Però si ell va dir això...
0: Ho seguim dient, nosaltres, sí, ho seguim.
1: Llavors tenim el bar Estepa, també, amb el José María, a la zona del Tancat, el restaurant El Niu, al costat del mercat, d'aquí davant d'ell. Després tenim el bar Solà, al carrer de Mar, també. La braseria Les Faroles, a la plaça Francesc Macià, a darrere de l'església, molt a prop de les Passions.
0: Molt bé.
1: Molt a prop d'allà. Llavors tenim la pastisseria Fargó, la cafeteria Creperia, Vallabriga i pastisseria, i per últim el forn pastisseria Passions.
0: Molt bé, que és la reincorporació. Fantàstic.
1: Que ho farà molt bé i disfrutareu molt perquè ho fan tot molt i molt bo.
0: Que bé. Molt bé.
1: Aquests són els col·laboradors que fins ara, i esperem que molt temps, i si no ja podem buscar més gent perquè en tenim que posar ens esperen.
0: Sí, sempre hi ha gent interessada, eh? Però jo crec que són uns quants premis.
1: Sí, sí.
0: I de fet la setmana que ve farem sorteig, no, Badó?
1: Sí,
0: dilluns que ve, que serà dia 10,
1: i
0: serà el darrer dilluns abans de fer parada.
1: Dilluns sí que fem vacances.
0: Sí, ja ho saben, ja ho vaig dir, ja. Que aturem, no fem vacances, aturem temporada.
1: No, farem vacances, sí, vacances. Ara jo ho faig pel banc.
0: Quan te lleves ja has plegat. Quina gran frase aquesta del gran Bargalló.
1: Sí.
0: Quan m'aplego ja he plegat.
1: Ja he
0: plegat. És fantàstic, això. És una frase fantàstica.
1: I ara anem per la recepta extraordinària aquesta i dificilíssima.
0: Vinga.
1: Galetes de cigrons amb formatge i all.
0: Ostres!
1: És una galeta... Ara explicaré com
0: va
1: la salada.
0: Molt bé.
1: Va bé per allò, pel pique-pique i tot això.
0: Treus.
1: I queda perfecte.
0: Ah, mira, que bé. Molt bé.
1: Vinga, anem als ingredients. Jo havia posat en tasses, però ho diré en grams, perquè si dic una tassa i mig i això, depèn la tassa de cadascú que tens.
0: Sí, millor en grams. Qui més, sí. Qui menys, avui en dia tenim la balança a casa i és fàcil de passar-ho.
1: Vinga, pels ingredients. Llàpids i paper puni, eh? Que no m'agrada repetir les coses, ja ho sabeu. Aniré a poc a poc. 300 grams de cigrons cuits. Poden ser aquells de pot, ja. Si són de pot, ben escorreguts, i si els coeu a casa, que hi ha molt poca gent ho fa això ja, i va directament a comprar-los cuits o... 300 grams de cigrons cuits, ben escorreguts. 100 grams de formatge ratllat, parmesà o cheddar. Que és un formatge que doni una mica ja de consistència.
0: Val.
1: Llavors, dos dents d'alls picats finament, molt ben picadets. Bueno, això ara explicaré, perquè tot això va amb un got americà o amb un túrmix i queda tot triturat, eh? 50 grams de farina d'avena o integral.
0: Val.
1: Integral, posar integral i ja està. Mitja culleradeta de sal. mitja culleradeta de pebre negre, mitja culleradeta d'oranga sec, un quart de cullerada, una mica de pebre vermell dolç.
3: Val.
1: De culleradetes, tot això, esclar, no?
3: Sí, hòstia, no sé, s'entén, sí.
1: Pesar, agafeu una cullerada de cafè i...
3: Ja, home, sí.
1: I una cullerada d'oli d'oliva extra verge, això sí.
3: Val.
1: Que...
3: Molt bé.
1: Vinga, anem per a com fer-ho.
3: Uh-huh.
1: Agafem un got americà, qui el tingui.
3: Sí.
1: Tot això que hem dit, a dins del got americà.
3: Tot junt, eh?
1: I si no, amb un altre got que puguis posar el túrmix després, també.
3: Val,
1: també
3: val. Tot junt.
1: Tot junt, tot junt.
3: Uh-huh.
1: Llavors... Quan ja estigui tot ben pastat, queda una massa mica espessa. Si és massa espessa, que veieu que és molt espessa, hi tireu una mica d'aigua, res.
3: Uh-huh.
1: Una cullerada d'aigua, però no caldrà. Però,
3: doncs,
1: llavors, quan ja estigui fet, esmulleu les mans i aquesta massa que és espessa, anem fent boletes, fent boles, i les col·loquem en una safata ben untada per anar al forn.
3: Val.
1: Si no voleu posar la, si no voleu untar, agafeu el paper de forn,
3: paper de forn
1: i poseu-lo
3: avui en dia,
1: i
3: és
1: damunt,
3: més fàcil.
1: I així ja no cal pintar-ho.
3: Val.
1: Llavors les col·loquem damunt de la safata i amb les mans la planem una mica que tingui forma de galeta.
3: Uh-huh.
1: La galeta normalment són més planetes, no? Doncs això.
3: Molt bé.
1: I quan estigui ja tot formadet i a punt d'anar al forn, agafeu oli d'oliva amb un pinzellet i ho pinteu pel damunt perquè quedi més, més torradet. Llavors... cap al forn a 180 graus de 20 a 25 minuts i llestos.
3: Val. Oh, que bé,
1: o sigui, treballa el got americà, el túrmic, el forn.
0: I el forn.
1: I tu has de fer boles.
0: Ja està, sí, és facilet. I és molt original, això.
1: Sí, és original.
0: No? És original.
1: Sí, m'agrada posar... Jo, aquell del pim-pam,
3: sí,
1: encara ho fa massa difícil, encara.
0: Encara més fàcil.
1: És
0: una bona recepta.
1: Tot junt, sí. I veureu que per un entrant o fer un pica-pica el vermut, poseu allà, en vez de posar olives i això, també poseu això.
3: Clar.
1: I queda,
0: no, està
1: queda
0: molt
1: perfecte.
0: Bé. És un entrant saladet, ben maco. Que bé, una molt bona recepta.
1: Sí. Com sempre, i si no ho feu és perquè no voleu.
0: Exacte, si no ho fan és per mandra. Va, quina
1: Míriam,
0: pregunta fem?
1: Míriam, si vols, t'ho copies i la feu allà a casa.
2: És possible que algun dia, quan
1: ho
2: tinguem...
1: Ho veneu a pes. Ja.
0: Prou feina tenen ja a provar receptes.
1: Com que sempre diem... fem una pregunta perquè la gent, doncs, però, si no la saben, també els apuntem igualment.
2: Ah, vale.
1: I la pregunta és molt difícil. Quant 300 grams de cirons han dit?
3: Doncs vinga.
1: De cirons cuit, escorreguts han dit? Quant 300 grams? No dic perquè si no saben.
0: Quants 300 grams de cigrons hem d'utilitzar per fer aquesta recepta així de senzill i així de fàcil? A partir d'aquí, línies operatives, com sempre, el 977 15 70 69, recordem-ho, 977 15 70 69, o també, si voleu, podeu enviar un WhatsApp al 686-101-101, que també és molt fàcil. Missatge de WhatsApp a 686-101-101. I, de fet, ja tenim les primeres trucades. Que no es
1: fantàstic,
0: fan esperar,
1: fantàstic.
0: Com sempre.
1: Vinga.
0: Bon dia.
4: Bon dia, xicots.
0: Hola.
1: Hola, Jordi.
0: Jordi.
4: Xicots i companyia.
0: Sí, la Míriam, bon del Passions.
4: Sí, bon dia, Míriam.
0: Què diu, Jordi, bueno, com estàs?
4: Com comprendràs, completament acalorat, però bueno, és el que toca.
0: Fa molta xafogó avui, eh? Avui el dia ha començat, sí, ja amb molta xafogó, ja.
4: Sé que no sóc l'únic, però bueno.
0: Bueno, paciència.
1: Si se'l deixes en un forn, tu mateix et mentalitzes i dius no fa calor. Però...
4: Sí, ja ho deia.
1: Imagina't el que han treballat tota la vida en forns i tot això.
3: Sí.
4: Exacte.
1: També hi havia estius, eh?
0: És dur. Sí. Era llarg, l'estiu era llarg. Molt bé, Jordi, què t'ha semblat aquestes...
4: Bueno, posa... Digue'm, perdó?
0: Dic, què t'ha semblat aquestes galetes de cigrons?
4: Molt gustoses, tenen molt bona pinta.
0: Molt bé. És provar-ho, sí. Tan sols és provar-ho.
4: Exacte.
0: Quina quantitat de cigrons?
4: 300 grams.
0: Doncs vinga, ho apuntem, Jordi.
1: Va. Estàs apuntat.
4: I moltes gràcies a Passions per apuntar-se aquí al concurs, eh?
0: Vinga.
2: Tot un plaer.
0: Gràcies, Jordi, amb tu. Que vagi molt bé, una abraçada.
4: Bon dia, una abraçada.
0: Adéu.
1: Bon dia, bona
0: bon dia. Adéu, bon dia. Adéu. Vinga, seguim. Hola.
5: Ja sóc aquí, jo.
1: Hombre.
0: Jean Papalet.
5: Ara acabo d'arribar i no sé res de res. Només sé que feu cigrons, però no sé res.
1: M'estranyava.
5: No, el vespre ja ho posaré, ja el vespre.
0: Va, doncs ho tornes a escoltar. Avui de recepta hem fet unes galetes de cigrons així, saladetes fantàstiques.
1: El formatge i all.
0: Clar. I a més, com que no sé si estàs en directe, estàs a casa, si poses la tele veuràs la que tenim aquí sobre, que és una coca fantàstica que ens ha portat la Míriam de Passions.
5: Jo el primer que voldria fer és felicitar la Míriam i el Badó perquè... O sigui, perquè aquest programa, quan ve una persona més, encara s'alegra més aquest programa.
0: Eh que sí? Sí,
1: no, sí, però, ja, no. Per això ho faig, perquè ja veia el meu careto i n'hi ha...
5: Bueno, escolta, si teniu temps, ve si poseu aquella paraula d'amor del Serrat, val?
1: Vinga. Fantàstic, si vols se la cantaré jo, també.
5: Si teniu temps, no, que plouria. Podem cantar amb duo, si vols.
0: Sí. No, que plouria. Bueno, faria falta que plouria, si poguessis sí que la podeu cantar. Molt bé, l'apunto, Jan, la tinc en compte.
5: Bueno, me n'alegro que vagi tan bé, això, oi què?
0: Gràcies,
1: vinga,
0: Jan.
1: Merci, merci.
5: Ja sabeu que jo sempre acabo igual, eh? Visca la cuina i visca tots els calaixeros i calaixeres. Vinga.
1: Visca, visca, s'ha més pasturat això, visca.
0: Gràcies, gràcies, Jan. Adéu. Que vagi bé. Adéu. Vinga, més trucades. Bon dia.
6: Bon dia.
0: Hola.
1: Hola, Fina.
6: Bueno, primer de tot felicitar aquesta noia perquè, escolta, primer que parla molt bé, està per explicar molt, de veritat.
1: Fantàstic,
6: per
1: això,
6: bueno,
1: per això
6: l'invitem. Fan, bueno, gràcies. Fabulós tot, no? De veritat, de veritat.
2: Hola. Gràcies, Fina.
0: Que bé.
6: Una cosa.
0: Digues.
6: Bueno, 300 grams. Uh-huh. Jo vaig provar el puré aquest d'espàrrecs.
0: Ah, sí, molt bé, i què tal?
6: Ho tornaré a fer.
0: Eh que sí, veus?
6: Sí, ho tornaré a fer.
1: Coses que explico aquí, que coses rares que normalment a casa... Sí.
6: No, no,
1: es fa.
6: Bueno, això és facilíssim.
1: Però, sí, jo l'avui bueno, també.
6: Sí, l'avui també. Però vull dir, aquesta em va fer gràcia de seguida.
0: Clar.
6: La vaig provar i ja et dic, ho tornarem a fer.
0: Molt bé, molt bé. I va quedar bona, que bé, que bé. Doncs
6: sí,
0: mira.
6: Sí, sí. I ara per l'estiu aquestes coses van molt bé.
0: Clar, i això, l'estiu, si encara tot és més ràpid, doncs encara més, sí, millor,
6: no,
0: més fàcil.
6: Coses fresquetes i coses així.
0: Clar, bé, més d'agost. Molt bé.
6: Doncs bueno.
0: Ens alegrem. Molt bé, Fina. Bé. Gràcies per trucar. Gràcies. Adéu-siau. 977 15 70 69. 977 15 70 69. Bon dia.
7: Bon dia, estimats.
0: Hola. Hola. Maria Dolors.
7: Soc la Maria Dolors.
0: Com estàs?
7: Aquesta nena també, bon dia, que m'alegro que hagi
2: Hola, bon dia.
7: Vingut. Que hagi vingut al grup.
0: Molt bé.
7: Abans de dir... Bueno, 300 grams... això ja ho sabeu.
0: Sí,
7: haig de dir-te una cosa, Pere, jo sóc el que m'he dit, que estic tan contenta que el divendres hi havia gent de la Calaixera a veure el Jan, que va ser molt maco, i hi havia molta gent, i va estar estupendo, la veritat.
0: Sí.
7: Hi havia hasta la Montserrat, la van portar també.
0: Sí, sí, sí. Sí,
7: i
0: sí.
7: Va ser molt maco, la veritat. I estic contenta d'haver-hi anat, perquè, mira, va ser molt maco, la veritat. Volia dir això, eh?
1: Molt bé.
7: I molt bé. Bueno, Salvador, es vam veure, que estàvem quasi junts.
1: Si me'n veus...
7: Bueno, estimats, els 300 grams de cirons, i a veure si ho fem algun dia que
0: vingui
7: algun convidat que poses una cosa original.
0: Clar, és diferent i gustós. Sí, sí, tot és provar-ho. Molt bé.
7: Molt bé, carinyos.
0: Fantàstic.
7: Us estimo molt. Petonets i abraçades.
0: Igualment, Maria Dolors.
7: Adéu, carinyos.
0: Que vagi bé.
7: Adéu,
0: bon dia. Doncs vinga, seguim, més trucades. Hola.
8: Hola.
0: Què tal?
8: Hola. Soc la Montse Nin.
0: Montse, com estàs?
8: Bé, aquí escoltem.

0: a través de WhatsApp, això, enviant un missatge de WhatsApp, que també és prou fàcil, al 686-101-101. 686-101-101. I mira, i en darrer instant també podeu enviar-nos un correu electrònic, calaixera@rtb-alvendrell.cat. Però va, més trucades, més trucades. Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Hola.
1: La Núria.
0: Núria.
2: Hola, Núria.
0: Com estàs?
1: Què tal? Bé, molt bé.
0: Sí, tot bé?
1: Sí, sí, sí. Doncs molt bona idea, això, Així, en plan, pel vermutet.
2: Que sí, són idees, idees. Sí, sí. Si no, ja no vindria aquí a la ràdio, no em voldrien.
1: No, són coses regades al vermut per treure't de lo clàssic.
0: Sí, sí.
1: Poses això i quedes molt bé.
0: Clar, i també a vegades tenim tendència a buscar allò, no? Coses ja que estan fetes, que són molt salades, que potser no són massa saludables, s'ha de dir. I en canvi tenim alternatives així més de casa, més...
2: I aquestes recetes, pels que fem règim, proteïna pura, entens?
0: El llegum és molt bo sempre.
1: Sí, i tant,
0: el llegum és molt bo.
1: Sí.
0: Molt bé.
1: Vull dir que molt bona idea.
0: Doncs vinga, és provar-ho. Si ho proves, Núria, ens ho diràs.
1: Sí, ja us ho diré. I
0: perfecte.
1: Tant.
0: O ens envieu la fotografia com a les feu.
1: Li posarem 300 grams.
0: Molt bé. Doncs ho apuntem.
1: Molt bé.
0: Gràcies.
1: De res.
0: Que vagi bé. Adéu. 20 minuts per les 12, encara ens queda prou temps. Tenim encara una pausa de publicitat que ja farem. També tenim la cançó que ens ha demanat el Jan Papalet, però bé, encara tenim força estona per més participació i més trucades, i el que sempre diem, aquestes ganes que tenim de xerrar amb vosaltres, de comentar, de xerrar... No tens pressa, Míriam?
3: No.
2: Jo és que fins al final. Ah, per cert, ara no hi ha cap trucada.
0: No, de moment no.
2: Bueno, també vull dir que hi va haver el dimecres de la setmana passada el concert de Tocats de Canya.
0: És veritat.
2: Que va ser un èxit total.
0: Bé, oi?
2: I també va ser... Passions va col·laborar, també.
0: Molt bé.
2: Va col·laborar amb entrepans i coses que...
0: Oh, mira. Clar, perquè també teniu catering, no, també? O...
3: Sí.
0: Sí, és un...
3: No catering.
0: No catering, però sí que...
3: No és un dinar ni un... Bueno, sopar, sí.
0: Sí.
3: Però potser un dinar calent, no. Però sí que, bueno, amb coques enramades, entrepanets, mini brioix, bueno, diverses cosetes... Que també, bueno, la gent ho aprecia
0: molt.
3: Bé,
0: sí.
3: I jo crec que ho posem molt fàcil, que és el que a mi m'agradaria que em fessin.
0: Val.
3: Jo ho encarrego, ho passo a buscar, o t'ho portem, depèn de la comanda i del lloc on te sigui,
0: uh-huh.
3: I només és desembossar.
0: Clar.
3: O obrir la caixa.
0: Obres la capsa ja no cal... i estan molt ben presentades, de fet, eh?
3: Ja no cal res més.
0: Que bé.
3: I, bueno, molt fàcil.
0: Que bé, molt bé.
3: Doncs sí, és una mica posar les facilitats que ens agradarien en altres.
0: Sí, està molt bé. No s'agraeix moltíssim, en aquests tipus d'esdeveniments, o festes particulars, o així, aquestes trobades més públiques. Doncs, bueno,
3: que al final és
0: tenir...
3: molt bàsic, eh? Ja...
0: No, sí.
3: Però no és cap cosa calenta,
0: no.
3: Ni cap gran catering, però
0: clar.
3: Fa el servei, que és el que busquem moltes vegades.
0: Però a vegades allò de... El més senzill sempre és el més, no, el més agradable. Vull dir que aquest tipus d'esdeveniments, a vegades... Parlo per mi, la meva opinió, que a vegades ve més de gust això, no? Doncs algú saladet, o croissant, algú que sigui, no? Un tros de coca, no sé, algú així més senzillet, que no pas posar-te a menjar coses molt complicades. Això sí que m'explico,
3: doncs, Sí, també tenim aquesta vessant de passions, que és, preparar...
0: Sí, que bé.
3: Estil catering,
0: sí, que bé.
3: Per festes, aniversaris, inauguracions, qualsevol tipus d'esdeveniment. Ara hi ha molta gent que fa el... Com es diu? El baby shower.
0: Home,
3: i el gender reveal.
0: Exacte.
3: Llavors, per aquestes cosetes funciona molt bé.
0: Mira.
3: Sí, i és la comoditat, jo crec, de que tal dia t'ho passaré a buscar a tal hora.
0: Clar.
3: I ja te n'oblides,
0: no
3: ho tens tot fet.
0: Clar. Mira, una molt bona opció, també. Veus que bé? Hem fet bé de dir-ho, també.
3: Gràcies.
1: Bon dia.
0: Hola.
1: Hola.
0: Maria Rosa, ets tu, oi? Sí, Maria Rosa.
1: Sí, soc la Maria.
0: Com estàs? Com va això?
1: Bé, molt bé.
0: Sí?
1: Molt de calor, però bueno.
2: No em fa, home.
1: Aquesta nit ha sigut terrible.
0: Sí. Ha fet molta xafogó avui, sí. Sí, ha fet molta xafogó.
1: Bueno, això que heu fet té de ser molt bo, eh?
0: Uh-huh.
1: La veritat. I 300 grams de cigrons, no?
0: Perfecte, sí, exacte, per poder fer-les. Doncs és provar-ho, Maria Rosa, només és provar-lo. Només és provar-ho, posar-s'hi allò en una tarda o quan sigui, i en un moment ho tens fet, això.
2: Això és un sentiment.
0: Sí.
1: I així t'entretens que val la mare de
0: tu. Ara, això mateix.
2: Vas més ràpid fent això que anar a missa.
0: Sí, segons. També de quines misses, de vegades, sí, és veritat. Molt bé, Maria Rosa, gràcies per trucar, com sempre.
1: A vosaltres.
0: Que vagi molt bé. Adéu. És que sempre tens molt al cap tu a missa, eh, Padó?
2: Sí, eh? He fet molts anys escolar, eh?

0: he sigut a escolar més jove. O sigui, en sé la missa de memòria. Vaig començar en llatí i hem acabat...
1: I què t'ha portat a ser escolaret, a ser un pecador com ets ara? No. Què ha passat aquí?
0: Soc bon nen. Soc bon nen. Quan dormo, jo que dormo poc, eh? Dormo, però sí.
1: Ja, està bé. Escolta'm, que us comentaves el del tema del concert de Tocats de Canya. Sí, clar, no ens havíem vist des de Festa Major, nosaltres.
0: No, per això he volgut dir-ho, perquè des del grup que jo també hi soc, no estic al concert, però també estic en aquest grup.
2: Sí. Ah, molt bé.
1: I
0: doncs va anar perfecte, ple de gent també.
1: Sí.
0: Vam fer la nit, normalment ho fèiem a la tarda.
1: Sí, es va allargar una mica més l'hora.
0: Perquè semblava que faria molta fresca, també potia una calor de calder també a les 10 de la nit.
1: Sí, és que la xafogó aquesta és inevitable.
0: Va ser un èxit, molt bé. I abans vam sopar entre pans de passions.
1: Molt bé, que bé.
0: I ho vull remarcar.
1: Sí, està bé.
0: Però a part del concert, que va ser un èxit.
1: I Festa Major bé, també, els dies de Festa Major també bé.
0: Sí, cansada, perquè és cansat.
1: Ja, sí, són dies intensos.
0: Matinades de matí, després les cercaviles.
1: Sí, hi ha moltes coses.
0: I quan és gran, ho notes més.
1: Clar. No sé, Miriam, vosaltres si sou de Festa Major, vosaltres, o...
2: Ens encanta.
1: Sí?
2: Ens encanta, allà on hi hagi festa...
1: Que bé, que bé.
2: Ens encanta, sigui la cercavila, sigui la diada, sigui el concert a la nit, on tu vulguis.
1: Molt bé. I a més, vosaltres, com que teniu aquesta... No? Aquesta doble nacionalitat en diferents llocs de la comarca,
2: sí,
1: una mica...
2: Sí, també ho celebrem una mica tot.
1: Veure, això està molt bé, quan toca on sou, on sigui, on viviu, o en tal, vull dir que això està molt bé, també, eh?
2: Sí,
1: que
2: sí,
1: bé,
2: sí.
1: Fantàstic, que bé. Més trucades.
0: Vinga, va.
1: Més connexions. 977-15-70-69. Avui trobem a faltar un WhatsApp, és estrany, que sempre tenim uns quants de WhatsApps i avui no...
2: Pere, la gent està de vacances.
0: Pere, exacte, hem entrat a l'agost. L'agost és difícil per tot.
1: Sí. Aquest matí ho he notat molt, tot i que jo vinc bastant aviat i d'això, però hi ha forces cotxes, i avui he notat moltíssim que no hi havia ni la meitat de cotxes que habitualment hi havia a la carretera.
0: Ja estan instal·lats a la platja o a la muntanya.
1: Sí, ja estan a lloc, ja, no?
0: Ja estan instal·lats.
1: Això, 977-15-70-69, bon dia.
3: Hola, bon dia, sóc jo.
1: Hola, sí, que ets tu, sí?
3: Sí, sóc la Quara de Miró.
1: Com estàs?
3: Bé, molta calor, però bé.
1: Aixa.
3: Lo que passa que no m'hi he entrat de res perquè acabo d'arribar de comprar, dic, ui, ja no tinc temps de trucar encara.
1: No,
0: saps que us apuntem igualment. El fet de trucar ja ens agrada, és que truqueu. Que penseu en nosaltres.
3: Sí. Molt bé. Sí, no, jo penso, ai, que no, ja no tinc temps, però sí.
1: No pateixis. Doncs gràcies per intentar-ho,
3: si més
1: no.
3: Bon dia, i a veure si baixo una miqueta la calor.
1: A veure.
3: Vinga.
1: Gràcies.
2: Adéu,
1: adéu. Adéu, bon dia. Va, així recte final, sí que haurem d'anar cap a la pausa de publicitat i escoltar la cançó encara del Papalet, i després ja, si no hi ha cap participació més, sí que ja acabarem d'acomiadar-nos i de deixar-ho per avui. Però això, deixem res, 30 segons. 977-15-70-69, missatge de WhatsApp al 686-100-100. Deia que no fèieu gelats, Míriam, però bueno, també està molt de moda, gelats artesanals. Sí que és un ofici ja propi per si, és a dir, fer gelats sé que no és fàcil.
2: No, hi ha moltes pastisseries que a l'estiu, al no tenir tanta venda, sí que bueno, hi ha aquesta vessant que pots treballar molt i molt bé.
1: Exacte.
2: Però sí que és veritat que no ens hem endinsat en aquest món.
1: Només faltaria, eh?
2: No mai se sap, però...
0: Només mai se sap, però si esteu bé com ara, ja està. Tranquil.
2: Sí, parla l'experiència.
0: Sí, parla l'experiència, sí.
1: Perquè si a vegades no cal abarcar més enllà de lo que d'això i una mica amb el que ja tenim ja n'hi ha prou, que que teniu molta cosa,
2: però, ostres, un gelat artesanal
1: és que és molt bo, per això ho dic.
0: Una vegada he explicat aquí una fórmula de gelat artesanal, m'ho he explicat,
1: sí, molt senzilla, molt bàsica.
2: Si es fa servir una bona base, crec que espectacular.
1: Però això, que estarà agafant molta tirada també, el gelat artesanal, el que dèiem, no? També sembla que vagin quedant enrere aquests més industrialitzats de tota la vida i sembla que s'aposti més per aquests gelats una mica més
2: ben elaborats. Bueno, al final la qualitat sempre acaba guanyant.
1: Sí. Jo penso
2: això vull pensar.
1: Jo crec que sí, i que en el fons els consumidors ho sabem, jo torno a dir, ja deia, els catalans particularment, però en general jo crec que sabem apreciar un bon producte i sabem apreciar doncs, el que podem arribar a pagar qualitat-preu per aquests productes. I sí que a vegades les circumstàncies, doncs, pel que siguin, és de tirar cap a altres vessants, perquè potser és el que hi ha, però jo crec que tots plegats som conscients de quan parlem d'un bon producte, crec, eh?
2: Sí, sí, crec. I bueno, és el que deia una mica abans, que hi ha dies de tot i ocasions per tot.
1: Sí.
2: Vull dir, hi ha dies que pots dir, vinga, avui estiro una mica més i agafo alguna cosa que realment em ve de gust i potser altres dies, bueno, passes amb el que hi ha.
1: Sí, i hi ha temporades de tot, s'ha de dir. Exacte. Però jo crec que en el fons, és a dir, jo no crec que algú, per molt que no vulgui pagar, o, no sé com dir-ho, per no dir que és car, perquè no vull dir-ho, i no ho és, ni molt menys, però a vegades jo crec que tothom té el paladar per saber o diferenciar
2: això
1: un producte d'un altre producte. Sí.
2: Sí
1: o no?
2: Sí, sí, sí.
1: Vull dir, estic convençudíssim.
2: Sí, penso que sí.
1: Que després estiguis disposat a... Vale, això és una altra cosa. Però que tots...
2: Però al final ens tira el bo.
1: Ah, ja està. Que tots tenim el paladar bo i tots sabem apreciar el que està ben fet i el que té qualitat. Ni més ni menys. Missatge de WhatsApp.
0: Vinga, som-hi.
1: Bon dia, 300 grams de... Espera't, que segur que hi ha hagut un error. Perdona que rigues, és la Maria Carme Galán.
0: Galán.
1: La Maria Carme Galán diu, bon dia, 300 grams de cigarros. Per això ric.
2: És el traductor.
1: Per això ric, perdona. T'ha fallat el traductor, Maria Carme. 300 grams de cigarros cuits.
0: Els poses allà dintre, els cigarros allà dintre.
1: No sé jo. 300 grams de cigarros, ho apuntem igualment. No m'ho esperava, els 300 grams de cigarros. I diu cigarros cuits. I també ens diu, la passió, molt bo tot.
2: Moltes gràcies.
1: Així que, gràcies, Maria Carme, t'apuntem, de veritat, moltíssimes gràcies. Ara està escrivint, pobra, segurament ara ens ho corregirà, que no hi ha cap problema. Doncs va, fem aquesta pausa ben ràpida, no hi ha cap més participació, veig que no. Fem aquesta pausa ràpida per la publicitat, posarem la cançoneta i també podem anar parlant mentre anem escoltant la cançó i anem perfilant ja la recta final de programa, d'acord? Així que de seguida ens ho tornem a posar, així que si voleu podeu seguir marcant i seguim participant.
4: Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.
5: De capsa de cartró a bossa reutilitzable i de revista a tovalló de paper.
4: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, el paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració de Coembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
7: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Escoltes Ràdio El Vendrell. La Calaixera, un programa unicap de tot.

0: una bona...
1: És una cançó fantàstica, tot un clàssic, aquest Paraules d'amor d'en Serrat que ens demanava el Jan Papalet. S'ha corregit, la pobra Maria Carme. Diu, ara m'he donat compte, quina desgràcia, ho faig sense ulleres. No, no pateixis.
2: No pateixis, els cigarros cuits han de ser boníssims.
1: Doncs va, mentre escoltem aquesta cançó del Serrat, aquest Paraules d'amor, ja diem que encara ens queden aquests pocs minuts abans de finalitzar per poder trucar i participar al 977 15 70 69.

0: No sé si ets molt musical, tu, Míriam. Escoltes molta música o no?
1: Sí que n'escoltem, bueno, sí, sí que n'escolto.
0: Sí?
1: Però potser no... No tant el Serrat,
0: que el Serrat ja és una altra generació.
1: Home, se m'escapa.
2: Sí. Jo de jove tot el Serrat, ara li comentava, jo amb la guitarra anàvem a cantar pels pobles.
0: Ah, clar.
2: Cantava cançons del Serrat, sí, cançons de matinada, tot això ho cantava pels pobles.
0: Clar, molt bé. No, no t'ho preguntava per xafarderia, Míriam. És per acabar amb una cançó, si vols, que a tu t'agradi, o si et ve alguna al cap, o que et vingui de gust escoltar.
1: Mira, si posem una del Nil Moliner,
0: hombre!
1: Que ahir m'hagués agradat molt anar al concert, però... No hi vaig poder anar.
0: On estava? On...
1: A Cunit.
0: Ah, estava a Cunit?
1: Sí, sí, sí, estava aquí al costat.
0: Ostres, és que, escolta, el que s'està fent a la...
2: Al costat de casa seva.
0: Sí, de Cuelles.
1: Ah,
0: de Cuelles. És que el que s'està fent últimament pel litoral és espectacular, eh?
1: Jo visca dic, el Penedès.
0: Per això ho dic, que la gent a vegades s'emmiralla amb els grans festivals o les grans capitals, i aquest estiu, a nivell musical, d'oferta i de propostes a tot el litoral garrafenc, penedesenc, és espectacular, eh?
1: No, no, que estan passant coses molt xules a la vora de casa.
0: Molt bé.
1: I a vegades no en som conscients.
0: No, no, no. És que, sens dubte, estic convençut que no. Però sí, jo no sabia que ahir estava Nil Moliner a Cunit.
1: Sí,
0: ostres,
1: sí.
2: Que bueno, ja deixo que posis aquesta cançó i entreguis la meva.
0: No, ai, no, no. Però Nil Moliner val molt la pena, eh? No és d'altres cançons que podem escoltar avui en dia, sinó que
2: no, sí.
0: és un tio trempat, és català, i ho fa molt bé. Alguna cançó en concret o hi ha alguna cançó que et vingui més de gust?
1: La que tu vulguis.
0: Mira, aniré cap a les últimes cançons.
1: Vinga.
0: Ara serà el problema de trobar, ja veuràs, eh? Aquí, Sencillos i EPs. Sencillos i EPs. Mira, l'últim és Salta.
1: Doncs
0: Val?
1: Salta.
0: Doncs...
2: En saltarem tots.
0: Saltarem tots. Mira, doncs justament, final del Serrat Paraules d'Amor, que el pobre Jean Papalet no li hem deixat d'escoltar gaire, però...
2: Bueno, ja és igual, ja es perdona, ja es perdona.
0: Jo crec que sí. I tenim aquest Salta del darrer disc de Nil Moliner, que es diu Nexo, Nexo 11. Ja puedo ver con claridad. I amb això acabarem, si us sembla, d'acord? Perquè veig que no hi ha cap més participació, cap més trucada. Així que deixarem sonar la cançó, també deixarem marxar ja la Míriam, pobra, que té feina.
2: Marxarem tots.
0: Sí. Tot i que ens ha volgut acompanyar ja tota aquesta hora de programa. Míriam, de veritat, moltíssimes gràcies. Enhorabona.
1: Gràcies. Gràcies a vosaltres per deixar-me venir aquí.
2: Ja saps que pots vindre sempre que vulguis aquí.
1: Agraïda.
0: Sí.
1: I a més, segur que tornarem.
0: Sí, home, sí. I a més d'això, aquesta intenció que sempre tenim, jo crec, en general, en tot el programa en si, també quan venen convidats amb el Badó, però també altres persones que anem entrevistant, que és una mica sempre anar més enllà, no? És a dir, conèixer a la gent que ho feu possible, tot això, no? És a dir, a vegades ens quedem, i que ja és així, d'aquesta visualització, de les xarxes, de les fotografies, però és bo saber la feinada i l'esforç que hi ha al darrere, que és el que ens agrada recollir. Així que enhorabona per la feina i per l'esforç.
1: Gràcies.
0: Gràcies
2: per vindre.
0: Badó.
2: Fins la
0: setmana
2: que ve.
0: Serà l'última de temporada.
2: Cal dir que els que truquin la setmana que ve entraran.
0: Encara entraran, eh? Encara tenim marge.
2: Podran entrar, sí.
0: D'acord, doncs fas bé de dir.
2: Normalment, quan fem sorteig, ja no poden entrar.
1: Vale.
2: Però doncs avui, que encara hi ha marge, doncs...
0: Va, perfecte.
2: Sapigueu això.
0: Molt bé. Gràcies, Badó. Que vagi bé.
2: Fins dilluns que ve, que comencem les vacances.
0: Adéu-siau. Adéu. I també aprofitarem aquesta cançó de Nil Moliner per posar el punt i final. Gràcies per fer-ho possible. Demà hi tornarem puntuals a partir de les 9 amb 3 hores més de calaixera, 3 hores més de ràdio de proximitat. No hi falteu. Adéu-siau.

0: al matí de forma propera amb La Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
1: De pot de conserva a flascó de perfum. I d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
2: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. Els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
4: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
5: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
6: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
0: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell.
7: Notícies en xarxa.
8: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Catalunya ha tancat el mes de juny amb un nou rècord en l'arribada de turistes internacionals amb poc més de 2 milions, un 1,4% per sobre de les xifres d'ara fa un any. Unes xifres que contribueixen a la saturació de vies com l'AP7 en un moment en què s'ha reobert el debat sobre la implantació novament d'algun tipus de peatge. En declaracions a la xarxa, un dels experts en la matèria, el director del Centre d'Innovació en Transports, el Sergi Saurí, considera que va ser un error eliminar els peatges sense definir abans un model alternatiu de finançament.
9: Seria molt més fàcil transitar cap a un model del que teníem abans, immediatament a un model que tingués una coherència i una manera més sistèmica pensant en un finançament i gestió més global de les carreteres. Que no passa ara passar d'un sistema que no s'està pagant res a un pagament per ús.
8: Saurí defensa que Catalunya hauria de començar per un sistema de pagament per ús que evolucioni cap al quilòmetre recorregut. I el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha criticat els països de la Unió Europea que, segons ha dit en una entrevista a Televisió Espanyola, no han estat a l'altura davant la crisi migratòria. Ceuta i reclamarà solidaritat en la reunió extraordinària de ministres d'Interior d'aquest dimarts. També ha anunciat que el govern espanyol reforçarà la frontera, intensificarà la vigilància de les xarxes marroquines i augmentarà la coordinació també amb el Marroc. Álvarez ha assegurat que l'objectiu és retornar fins a l'última persona que va entrar de manera irregular i ha destacat la col·laboració sense precedents del govern marroquí en les devolucions. I pel que fa a la mobilitat, un accident amb pèrdua de càrrega a la peça de Castellví de la Marca deixa un carril tallat sentit Barcelona i provoca retencions de fins a 13 quilòmetres en aquest punt. També un altre accident a la C14 al Cuber també provoca lentitud i a banda hi ha diverses avaries que dificulten la circulació, una a la 2 a Abrera i una altra també a la 2 però al punt de la Vall de Bianya. Pel que fa al servei ferroviari, la circulació de trens entre Cunit i Sant Vicenç de Calders s'ha vist afectada aquest matí per l'atropellament d'una persona que obliga els trens a circular per via única en aquest punt. I el Servei Català de Trànsit intensifica des d'avui fins al 9 d'agost els controls de velocitat de les carreteres en municipis de Catalunya. La campanya, coordinada amb els Mossos d'Esquadra i policies locals, té com a objectiu reduir els excessos de velocitat i millorar la seguretat viària, especialment dels col·lectius més vulnerables, com són vianants i ciclistes. I els bombers continuen treballant en l'incendi d'alta muntanya de Senet, a l'Alta Ribagorça, que ja ha afectat unes 71 hectàrees de terreny forestal. Els efectius estan pendents de l'evolució d'una tempesta prevista al migdia que podria ajudar a estabilitzar el foc o bé, al contrari, afavorir-ne la propagació. La prioritat continua sent evitant que les flames avancin cap a la vall de Boí. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
7: Notícies en xarxa.
5: Escoltes Ràdio El Vendrell.
4: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
5: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
6: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
5: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell. Molt bon dia i benvinguts a la sintonia de Ràdio El Vendrell. Benvinguts a la nostra quarta hora, ja estem aquí. Hem estat unes quantes setmanes de vacances. I és un plaer retrobar-nos en aquest dilluns, dia 3 d'agost. Benvinguts a la quarta hora. Ja estem de tornada, unes merescudes vacances llargues. I el que resta d'estiu estarem aquí com cada matí. La quarta hora ja sabeu que és l'hora que necessites per acabar d'arrodonir el matí. Molt bon dia i benvinguts a la sintonia de Ràdio El Vendrell. Avui, en aquest 3 d'agost, avui és el Dia Internacional de la Planificació Familiar. Aquesta data té com a objectiu principal conscienciar la població sobre la importància de l'accés universal a mètodes anticonceptius segurs i eficaços, així com defensar el dret de totes les persones a decidir lliurement de la manera informada sobre la seva salut sexual i reproductiva. Altres fets que van passant en aquest 3 d'agost. A més, aquest dia s'ha centrat en la salut i en altres efemèrides destacades a nivell internacional popular d'aquesta jornada. Avui és el Dia Internacional del Coworking, per celebrar que reconeix aquest model de treball col·laboratiu i les unitats de professionalitat de professionals independents. Avui també és el Dia Mundial de la Síndria, un dia festiu i popular amb accés conegut originalment com The National Waterlawn Day, dedicat a gaudir d'aquesta fruita que és característica de l'estiu. I avui el santoral, en aquest 3 d'agost, commemora diversos sants i beats, entre els quals destaquen Santa Lídia de Tiatira, Sant Esprenat de Nàpols i Sant Gustau. Altres sants del dia, així per fer una pinzellada, avui és Sant Nicodem i Sant Gemaliel. I, com sempre, mirant en aquesta jornada en la que avui ens centrem, esdeveniments històrics i socials que van passar tal dia com avui. El 1667, a Roses, acaba el setge de la vila per part de les tropes franceses. Gràcies a l'arribada dels esforços comandats per Ramon de Vilanova, qui va defensar la plaça heroicament. I el 1907, a Barcelona, es constitueix oficialment l'Organització Sindicat Solidària Obrera, impulsada per Salvador Seguí, el noi del sucre, que va esdevenir un pilar del moviment obrer català important.
10: I naixements importants que vam passar tal dia com avui, doncs, per exemple, el 1905 va néixer en Xavier Berenguet i Llobet, novel·lista i traductor català, membre destacat de la generació de l'exili i guardonat amb el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. I com sempre, després de fer una ullada i centrar-nos en el dia en els que, en el que trobem, doncs avui volem saber també quin temps farà al Vendrell. Avui ja amb aquestes calors, veritat que portem... Quin estiu, això és una tortura. Doncs avui al Vendrell s'espera el dia ben clar i assolellat durant pràcticament tota la jornada. Temperatures màximes que arribaran entre els 31 i 33 graus amb una mínima de 23. Cel completament serè, però que hi haurà algun interval de núvol poc important cap a la tarda. També hi ha humitat i radiació. L'índex serà molt alt, de nivell 9, per a qual cosa recomana protecció solar si s'està a l'exterior durant les hores centrals del dia. Doncs com sempre, aquest és l'inici de la nostra quarta hora, però ja sabeu que continuarem amb el que avui ens despertem, amb el que has de saber. Amb les notícies locals de comarca, la mirada a les notícies nacionals, internacionals i també d'última hora. Com sempre, la música tan present en aquesta nostra cita. I ja sabeu que tenim el nostre WhatsApp de participació. A veure si li traiem una miqueta de pols. El 686-1101. Ens podeu demanar una petició musical, enviar un missatge a qui us vingui de gust. I també, com sempre, doncs ja sabeu que estem per al que ens vulgueu comunicar a través del vostre missatge de veu escrit. Sempre ens agrada fer una ullada en la música amb el nostre tema retro, amb les notícies que, com sempre, arriben musicals. I després ens aturarem amb l'agenda. Això completarà, com sempre, la nostra quarta hora. Gràcies per acompanyar-nos i molt bon dia. Benvinguts a la quarta hora. Gràcies i de nou aquí estic amb tots vosaltres. Salutacions de Marga Márquez.

Estàs escoltant Ràdio El Vendrell. Aquesta és, com sempre, la sintonia que ens ocupa per el que fa a les notícies que ara mateix arriben en aquestes hores del matí. L'atropellament d'una persona ha provocat aquest dilluns a primera hora del matí el tall de la circulació ferroviària entre Sant Vicenç de Calders i Cunit. El tall ha afectat durant a prop d'una hora a les línies R2 Sud, R13, R14 i R15. Renfe ha gestionat un servei alternatiu per carretera entre les dues estacions al mateix temps que Protecció Civil activava el pla Ferrocat en prealerta. Cap a les 9 del matí s'ha restablert la circulació i els trens han anat recuperant progressivament la seva freqüència en l'horari del pas habitual. El sopar d'estiu del PSC del Vendrell ha arribat enguany a la seva 55a edició. Militants i simpatitzants de tota la comarca han compartit una ballada tradicional que marca el punt de partida de cara a les eleccions que arribaran el mes de maig de l'any vinent. La plaça del Tívoli va acollir divendres el tradicional sopar d'estiu, una cita de la família socialista del Vendrell, la comarca i Catalunya, que enguany ha arribat a la seva 50a edició. La trobada dona tret de sortida a la preca campanya electoral de les eleccions municipals de l'any que ve. Lluïsa Moret, la portaveu del partit, ha destacat la feina feta del govern local del PSC del Vendrell. El PSC local reivindica que el partit arriba a aquest moment amb un alt compliment del seu programa electoral. Al sopar d'estiu d'aquest divendres també van participar militants i simpatitzants del partit del Vendrell i de la comarca, entre altres figures destacades com la del president Josep Montilla. I Sant Vicenç de Calders celebra aquest cap de setmana, ha celebrat aquest cap de setmana els actes principals de la seva festa major. El pregó a càrrec d'Hernán Estilir, l'ofici religiós amb el toc d'ofertori interpretat per Adrià Grandia i la representació del llibre de les pintures i els vitralls de l'església han obert un cicle festiu que continuarà fins diumenge que ve. La població de Sant Vicenç de Calders ha celebrat aquest cap de setmana uns actes centrals de la seva festa major. I el dia gran de la festa va ser aquest dissabte amb els actes principals que van tenir lloc a l'església parroquial. L'ofici de festa major d'enguany va comptar amb un moment musical especial, la interpretació del toc d'ofertori de Josep Mercader, més conegut com a Astor, interpretat per Adrià Grandia. En finalitzar l'acte religiós, al mateix temple es va fer la presentació del llibre Llum i color, pintures i vitralls de l'església de Sant Vicenç de Calders. El llibre ha comptat amb la participació de diverses persones, com Joan Descals, Montserrat Barenys, Josep Maria Bernades i familiars d'Antoni Bassó i Lluís Díaz, autors i familiars dels autors dels vitralls. El coordinador del llibre ha estat en Josep Borrut. El cap de setmana ha comptat també amb altres actes i la programació festiva continua tota la setmana fins aquest diumenge. I passant per comarca, ja s'avança que Calafell es vesteix de mariner per la cantada d'Havaneres. Els bateigs de mar amb la barca Francisca serà la novetat d'enguany. Arriba la nova cantada d'Havaneres i el cant de la taverna de la Costa Daurada, que celebra el proper cap de setmana, 7 i 8 d'agost. L'escenari estarà ubicat a la platja entre els carrers del Carme i Mallorca. L'accés al recinte s'obrirà a partir de les 7 de la tarda. El divendres 7 d'agost, a partir de les 2:15 de la nit, actuaran els grups Port Bou, Balandra i també les Anxovetes. Dissabte, a la mateixa hora, actuaran Arjau, Els Cremats i Son de l'Havana. La presentació anirà a càrrec d'en Francesc Sánchez Carcassés. Enguany, amb la col·laboració de l'Associació del Petit Català i Vela Llatina, s'ha programat diversos bateigs de mar amb la barca Francisca. Concretament, seran el 7, 8 i 9 d'agost a les 11, a les 5 i a les 7. Us podeu inscriure a info@calafell.cat. El passat divendres, dia 31, al moll de les Llatines del Port de Segur va actuar el quartet de corda Stringarf com a preàmbul del que ve aquest cap de setmana.
i després de fer una mirada al nostre municipi i també a la nostra comarca, anem a buscar de les últimes notícies pel que fa al món. Les últimes notícies d'Espanya ens diu que l'Audiència Nacional demana un informe policial sobre si l'entrada de Ceuta va ser una acció concertada. Ceuta estima que queden entre 3.000 i 5.000 immigrants en la ciutat autònoma 4 dies després de l'entrada massiva. Álvarez reconeix que és inusual del que ha passat a Ceuta, però recalca la disposició del Marroc per impedir-lo. El Marroc culpa les xarxes socials i les màfies de la crisi a Ceuta i xifren en 40.000 els migrants que van arribar. Ayuso afirma la venda de l'àtic de Chamberí i 4 més amb els 20 milions reconstruirem, diu, la Serra Oest. Altres notícies del món ens diu que l'IBEX 35 s'acosta a un nou màxim històric i el Brent s'enfonsa davant d'un possible acord entre els Estats Units i l'Iran. Trump anuncia noves converses amb l'Iran per aquest dilluns després de reiterar que hi haurà un acord sobre Hormuz. També pel que fa a altres notícies, ens diu que Spider-Man Man Brand New Day es converteix en la segona millor estrena als Estats Units i impulsa una recaptació històrica. I també ens diu que altres notícies de la cultura, mor l'actor Vincent Pastor, conegut pel seu paper en la mítica sèrie Los Soprano. Altres notícies que ens fan mirar ara a Catalunya. Ens diu que Catalunya viu el juliol més càlid des de 1950. Els preus de l'energia es disparen el cost de la vida. Les onades de calor fan augmentar el consum elèctric i mantenir climatitzada una llar ara costa un 17 més de mitjana. La retirada de les bonificacions situa en el preu de la benzina i el de dièsel a prop dels màxims del mes de març. Altres notícies ens diu que més de 1.000 quilòmetres corrent pel càncer infantil i que a Barcelona destaca una nova esquerda al punxet per les obres del metro. També ens donen consells de com viure l'eclipsi solar. Tarragona el viurà amb una gran festa a l'amfiteatre. I altres notícies ens parla... de Catalunya, que tanca pel que seria, com sempre, notícia amb el que tanquem el temps, és que a Catalunya tanca el mes de juliol més càlid des de 1950. Aquestes són ara mateix les notícies que has de saber.

Doncs ja sabeu que aquí a la quarta hora són també musicals. Estem escoltant la música de Mr. Melo i Lora amb aquest Baila Morena. Som a l'estiu, de fet el mes d'agost és el mes de les vacances per excel·lència on bueno, tot brolla d'una manera diferent. I nosaltres encantats aquí d'acompanyar-vos, com sempre, amb aquesta quarta hora. D'aquí un parell de setmanes tindrà una petita transformació perquè ens passarem a ocupar part de l'horari de la Calaixera. Ja sabeu que el Pere Seyent i els seus col·laboradors agafen unes setmanes de vacances, però això us explicarem una miqueta més endavant. Anem ara en busca, com sempre, del nostre tema retro i ja sabeu que aquí ens agrada fer una mirada a artistes que en algun moment ens han marcat doncs, la història musical. Avui, precisament, el nostre protagonista celebraria el seu aniversari. Avui ens quedem amb Nino Bravo, el nom artístic de Luis Miguel Ferri Llopis. Va ser un cantant valencià de la música melòdica que va néixer un 3 d'agost del 44 a Hielo, a Malferit. Tot i que la seva carrera musical com a solista va durar just només 3 anys, es va considerar un dels grans referents de la música en espanyol del segle XX gràcies a la seva potència i la seva versatilitat de la seva veu. Després de formar part de grups locals com Los Hispánicos o Los Supersón, va debutar en solitari al 68 i va adoptar el seu conegut pseudònim. L'èxit massiu li va arribar al 69 de la mà del compositor Augusto Alguero amb el tema Te quiero, te quiero. A partir d'aquell moment va encadenar grans clàssics que encara avui continuen vius. Temes com Un beso y una flor, Libre, Noelia o América, América. Ens deixava el 16 d'abril de forma prematura, a l'edat només de 28 anys. Va patir un greu accident de trànsit a Vilarrubio, a Cuenca, mentre viatjava de València a Madrid per motius professionals. La seva mort sobtada amb el punt més alt de la seva carrera el va convertir immediatament en un mite de la música nacional i popular. Doncs avui ens quedem amb aquest gran artista i amb aquest gran tema.

La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell. Doncs ara mateix passen 7 minuts de 2:15 del migdia i segurament que molts dels que ens esteu escoltant, doncs ja per fi us ha arribat el temps del descans. Les merescudes vacances. Certament el mes d'agost, com dèiem, és un mes una mica, jo diria, saturat, en què també són moltes les empreses i és com un mes inhàbil en molts sectors. Així que segurament, com dèiem, més d'un dels que ens esteu escoltant esteu de vacances. Així que anem a fer una petita pinzellada de coses que passen aquests dies i que poden ser del vostre interès, la nostra agenda. Doncs comencen les diferents festes d'estiu que arriben al Francàs, també hi ha Sant Salvador i a Coma-ruga. Anem a centrar-nos als nostres barris marítims.

veu que a Sant Salvador també li arribarà el seu moment la setmana que ve, així com el, també com a Rubà. I avui dilluns, que és el que ens interessa també, doncs ja sabeu que Sant Vicenç de Calders està vivint la seva festa major. Així que us emplacem a que visqueu a tope també aquesta festa del nostre entorn. El Papiolet avui a partir de 6:15 de la tarda a la plaça hi ha dibuix i estampació de samarretes en el marc de la seva festa major. I el Vendrell acull l'espectacle musical Vine a cantar les sardanes de Guimerà en el cicle Guimerà i la música, a càrrec de David Puertas, Meritxell Tarragó, Giuseppe Costa, i serà a 9:15 del vespre a les 7 de la tarda, perdó, volia dir, i després amb una altra sessió a 9:15 del vespre. Mas Llorenç fa un sopar homenatge als socis més grans a la terrassa del cafè a les 9 del vespre. I al Papiolet, a la plaça, hi ha actuació del grup Petit Comitè de la festa dintre de la festa major. Anem a dimarts, que el Vendrell acull el Club de Lectura Infantil a la Biblioteca Terra Baixa a les 5 de la tarda i també a 6:45. I Comarruga acull la ruta cultural Comarruga, un viatge en el temps, a l'oficina de turisme a l'edifici Tavaris a les 7 de la tarda. I demà a les 7 de la tarda, en la festa major de Sant Vicenç de Calders, hi haurà tasta cerveses artesanals a la plaça major a càrrec de Tobiers a les 7 de la tarda. I el Papiolet acull el seu sopar popular de festa major a les 9 del vespre a la plaça. El Vendrell arriba a la xerrada Parlem de l'Eclipsi, a la plaça del Tívoli a les 8 del vespre, amb la Sílvia Edo i el nostre company Marrodero. I asseguda a Calafell a les 11 de la nit, hi ha Terror a la Fresca amb la pel·lícula The Monkey al Parc de la Sínia, a les 10 de la nit. I atenció, que arriba el Fes Humor, que torna a convertir Cunit en la capital de l'humor del 6 al 9 d'agost. Una cita que us pot interessar. Amb una programació que reunirà una dotzena d'espectacles pensats per a tots els públics, l'edició d'enguany consolida la cita amb un dels principals esdeveniments de comèdia del Baix Penedès i aposta per una oferta molt variada que combina monòlegs, improvisació, podcast en directe, música i altres formats humorístics. El cartell està encapçalat per algun dels noms més destacats de l'escena actual, com en Quim Masferrer, l'Alba Segarra, Godai García, Charlie P, Elisenda Pineda i Jordi Merca, que competiran amb protagonisme amb altres artistes al llarg d'aquests 4 dies. 11 edicions després de la seva primera edició, arriba el Fest Humor del 6 al 9 d'agost. I nosaltres doncs us donarem doncs detalladament el que podeu fer. Les entrades per als diferents espectacles es posen a la venda ja, estan ja a la venda des de fa dies a través de la web festhumor.cat i ho podeu fer doncs accedint a aquest portal i comprar la vostra entrada. Una cita que no us podeu perdre i que està organitzada per l'Associació Cultural Fest Humor Cunit i l'Ajuntament de Cunit, també amb molts col·laboradors. Doncs aquests són els apunts que us deixem avui en el nostre temps d'agenda. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell. I anem en busca de més coses i sobretot de bona música que ens recorda en aquesta època tan especial i daurada que estem vivint. Mai millor dit, estem a la Costa Daurada. Disfruteu. Aquí arriba aquesta versió dels Aviu 26 del famós O Carol.

0: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Escoltes Ràdio El Vendrell.
1: Abans acabem d'escoltar a Joan Manuel Serrat amb el seu clàssic Mediterrani. La música serà molt important aquestes setmanes d'estiu. Ja ho hem fet des de que vam tornar després a finals de maig. I la veritat és que la música forma part de la nostra història. Segurament que sí. Si no, doncs la pots descobrir ara mateix. Sonen els fantàstics Fórmula Quinta, Vacaciones de Verano.

0: l'estiu amb Ràdio al Vendrell.
1: Hem tornat molt retro nosaltres, però aquí hi haurà una mica de tot, ja us ho asseguro. Amb aquest clàssic d'Adriano Calentano amb l'Azzurro, avui tanquem i acomiadem la nostra quarta hora. Aprofiteu i disfruteu molt de les vostres vacances. Fins demà, aquí estarem. Salutacions de Marga Márquez.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. Catalunya ha tancat el mes de juny amb un nou rècord en l'arribada de turistes internacionals amb poc més de 2 milions, un 1,4% per sobre de les xifres d'ara fa un any. Unes xifres que contribueixen a la saturació de vies, com ara la P7, en un moment en què s'ha reobert el debat sobre la implantació novament d'algun tipus de peatge. En declaracions avui a la xarxa, un dels experts en la matèria, el director del Centre d'Innovació en Transport, Sergi Sauri, considera que va ser un error eliminar els peatges sense definir abans un model alternatiu de finançament.
2: Serà molt més fàcil transitar cap a un model del que teníem abans, immediatament a un model que tingués una coherència i una manera més sistèmica, pensant en un finançament i gestió més global de les carreteres. Que no passa ara passar d'un sistema que no s'està pagant res a un pagament per ús.
1: Sauri defensa que Catalunya hauria de començar per un sistema de pagament per ús que evolucioni cap al quilòmetre recorregut. I pel que fa a la mobilitat, situació molt complicada a l'AP7, l'accident d'un camió que ha perdut bigues de formigó Castellví de la Marca deixa un carril tallat en sentit Barcelona i provoca fins a retencions de 20 quilòmetres. A banda, també una altra variant, en aquest cas l'A26, a la Vall de Bianya, deixa també un carril tallat cap a Ripoll i provoca circulació intensa en aquest punt. Pel que fa al servei ferroviari, la circulació de trens entre Cunit i Sant Vicenç de Calders s'ha vist afectada aquest matí per l'atropellament d'una persona que ha obligat els trens a circular per via única en aquest punt. I el Servei Català de Trànsit intensifica des d'avui fins al 9 d'agost els controls de velocitat a les carreteres i municipis de Catalunya. La campanya, coordinada amb Mossos d'Esquadra i policies locals, té com a objectiu reduir els excessos de velocitat i millorar la seguretat viària, especialment dels col·lectius més vulnerables com vianants i ciclistes. L'any passat, en la mateixa campanya, es van imposar més de 33.500 denúncies en només una setmana, amb una mitjana de prop de 4.800 infraccions diàries. I una persona morta atropellada per un vehicle a la Rambla de Sant Jordi de Vilanova i la Geltrú. L'accident s'ha produït al pas de vianants, a tocar de la comissaria dels Mossos d'Esquadra, i s'hi han desplaçat dues unitats del SEM, a més també de dotacions de la policia local. A hores d'ara s'estan investigant els fets i es resta a l'espera de l'atestat. I els bombers continuen treballant en l'incendi d'alta muntanya de Senet, a l'alta de Ribagorça, que ja ha afectat unes 71 hectàrees de terreny forestal. Els efectius estan pendents de l'evolució d'una tempesta prevista per avui, que podria ajudar a estabilitzar el foc o, al contrari, afavorir-ne la propagació. La prioritat continua sent evitar que les flames avancin cap a la Vall de Boí. Aquest matí s'hi han incorporat també 4 mitjans aeris amb personal especialitzat, volíem dir, del GRAF i l'EPAF.
0: Notícies en xarxa. Escoltes Ràdio El Vendrell. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: Sigueu benvinguts a les notícies de la ràdio del dilluns, dia 3 del mes d'agost de 2026. Aquestes notícies són possibles gràcies a la Marga Márquez a les vies de so, a la feina de tècnics i redactors de la casa. Avui en especial esperem poder comptar amb el nostre meteoròleg, el Marc Rodero, i tot plegat conduït per un servidor, Llorenç Avinyó. Tenim 30 minuts, però hem de parlar fins i tot de política en un exercici que té el seu sumari.
2: Sumari de titulars.
1: El regidor del Vendrell, Cristian Soriano, celebra l'arxivament de la investigació pels anuncis gratuïts i carrega contra els grups municipals que el van denunciar. Seguirem parlant de política perquè el PSC va celebrar divendres el seu sopar d'estiu tradicional amb la vista posada en les municipals del maig de l'any que ve, 2027. Després farem una cosa més pròpia de l'estiu, que és parlar de Sant Vicenç de Calders, que aquest cap de setmana ha començat a celebrar els principals actes de la seva festa major. Però és que aquest dissabte hi ha hagut 6 dracs de Catalunya encesos pels carrers del Vendrell en la primera edició de la trobada organitzada pel Drac del Vendrell, anomenada la tradicional. Els nens del Vendrell, que han signat la seva primera clàssica debut de la temporada, Vilanova i la Geltrú, el Cercavila de Foc del Francàs i, entre d'altres coses, també l'Open de Patí Català, que s'ha celebrat aquest cap de setmana a Sant Salvador. Anem a pams. El regidor de l'Ajuntament del Vendrell, Cristian Soriano, ha comparegut davant els mitjans per valorar la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sobre el cas dels anuncis gratuïts durant la pandèmia. Soriano ha celebrat l'arxivament de la investigació i ha remarcat que el tribunal considera una mesura justa la decisió que es va prendre en aquell moment concret. És una informació de Marc Guitart, dins la qual escoltarem el regidor Cristian Soriano.
3: 5 anys després de la denúncia que van interposar els grups de Som Poble Esquerra, Podem i Primer el Vendrell, el TSJC ha arxivat la investigació oberta contra Cristian Soriano per un possible cas de malversació i prevaricació administrativa. La denúncia feia referència a la campanya que es va engegar durant els mesos de la pandèmia perquè els comerços locals es poguessin anunciar gratuïtament a Ràdio Televisió El Vendrell, de la qual Soriano n'era aleshores president del Consell d'Administració. El tribunal conclou a la interlocutòria que no troba indicis delictius en aquella mesura.
4: I el que diu, i cito textualment, és que la decisió que van prendre de posar en marxa una campanya d'anuncis gratuïts pel comerç local durant el confinament no només no va ser prevaricadora, sinó que va ser justa en el moment històric en el que es va adoptar. És a dir, el TSJ no només diu que no hi ha indicis de culpabilitat, sinó que el que van fer va ser correcte.
3: Soriano ha mostrat la seva satisfacció tant per l'arxivament de la investigació després d'un procés que s'ha allargat en el temps com pel fet que el tribunal avali la decisió que es va prendre en aquell moment complicat.
4: El que diu és que podem parlar de si el procediment administratiu es va fer bé o no, però que això no pot incorporar directament una activitat penal. I durant el confinament del Covid-19, sobretot els primers mesos, no podíem fer modificació de les ordenances, no podíem pràcticament ni fer decrets perquè no hi havia personal a la casa que ho pogués fer. I en aquell moment el que sí que valora és que l'activitat i la decisió que es va prendre, lluny de ser prevaricadora o constitutiva d'un fet delictiu, el que sí que va ser, i ho diu literalment, justa en el moment històric en el qual es va prendre.
3: L'actual regidor de comunicació ha criticat que els tres grups que van presentar la denúncia ho van fer a través d'uns fets desdibuixats i esbiaixats, i ha assegurat que el seu objectiu no era altre que el de desgastar la seva imatge personal i el projecte del govern local.
4: El que hem vist en els darrers anys i el que estem veient des del principi dels governs que vam encapçalar a través de l'alcalde Kenneth Martínez és una oposició que intenta guanyar els jutjats el que no va ser capaç de guanyar a les urnes. És una oposició que basa la seva activitat política en la crítica permanent i en la manca de propostes constant, i és una oposició que ha intentat fins a 2 vegades embrutar la imatge del govern municipal.
3: El regidor ha avançat que en els pròxims dies penjarà la interlocutòria sencera a internet perquè tots els ciutadans la puguin consultar.
1: més política i en aquest cas més lúdica i tradicional, perquè el sopar d'estiu del PSC ha arribat enguany a la seva 55a edició. Militants i simpatitzants de tota la comarca han compartit una vetllada que ja és tradicional i que marca, en aquest cas, el punt de partida de cara a les eleccions municipals del mes de maig de l'any que ve, el 2027. En aquesta informació escoltarem Lluïsa Moret, que és portaveu del PSC, Baltasar Santos, primer secretari del PSC del Vendrell, i Kenneth Martínez en qualitat de secretari nacional del PSC. La plaça del Tívoli va acollir divendres el tradicional sopar d'estiu del PSC, una cita de la família socialista del Vendrell, la comarca i Catalunya, que enguany ha arribat a la seva 55a edició. La trobada dona el tret de sortida a la precampanya electoral de les eleccions municipals de l'any vinent. Lluïsa Moret, portaveu del partit, destaca la feina feta al govern local pel PSC del Vendrell.
2: Però és en primer lloc estabilitat. És molt important que les institucions siguin estables perquè és l'única manera de governar i de gestionar els sistemes de serveis públics que garanteixen drets i cobreixen necessitats dels veïns i les veïnes. Jo crec que doncs, els socialistes a Vendrell han demostrat també durant dècades que el que hem fet és transformar la ciutat, fer que aquesta ciutat avanci, avanci evidentment en serveis públics, avanci en qualitat de vida i en benestar. I a més doncs, que preservi tots aquells projectes que han de fer i estan convertint el Vendrell amb un referent no solament de la comarca del Baix Penedès, sinó amb un referent del país, amb moltes polítiques vinculades amb la cultura, amb l'esport, també amb la manera de desenvolupar-se urbana, el desenvolupament urbà, sempre des de la perspectiva de la sostenibilitat, per exemple. No?
1: El PSC del Vendrell reivindica que el partit arriba a aquest moment amb un alt compliment del seu programa electoral.
5: Bueno, arriba a haver un gran moment, arriba a haver un moment en què tenim el 83% del nostre compromís amb la ciutadania, que és el programa electoral que vam fer el 2023, conjuntament amb Ciutadania, complert. Per tant, estem en un bon moment. I avui, doncs, que és el 55 aniversari d'aquest sopar d'estiu, estem molt arropats per gent de tota la comarca, per gent de Catalunya, per gent del PSC de Tarragona, per tant, contents, arropats i amb ganes i amb il·lusió de continuar.
1: Kenneth Martínez vaticina que queda un any molt intens de cara a les eleccions municipals de maig del 2027.
6: Recordar que tindrem la revàlida. El 2027 toca eleccions municipals, revàlida i projecte cap al futur. Per tant, el PSC satisfet de la tasca que fa, del procés de transformació, millora, projectar un Vendrell que ha de ser capital regional, i això és el que nosaltres volem transmetre als nostres militants, a la militància, d'agafar forces perquè ens espera, evidentment, un any molt intens, però per continuar fent avançar el municipi. El municipi avança amb projectes, amb idees i sobretot amb optimisme i confiança, i això és el que nosaltres volem transmetre a tota la ciutadania.
1: Al sopar d'estiu d'aquest divendres van participar militants i simpatitzants del partit del Vendrell i de la comarca i altres destacades figures de la formació, entre les quals el president Josep Montilla.

0: l'Església han obert un cicle festiu que no finalitzarà fins diumenge vinent. En aquesta informació escoltarem alguns fragments del pregó de Hermann Stierle, escoltarem algun fragment de l'ofertori de Festa Major i finalment escoltarem també Josep Borrut, coordinador del llibre dels vitralls i les pintures de Sant Vicenç. Sant Vicenç de Calders ha celebrat aquest cap de setmana els actes centrals de la seva Festa Major d'estiu. Un dels moments més emotius de la festa va ser el pregó, que va tenir lloc la nit de divendres a la plaça de l'Església. L'encarregat de donar inici a les celebracions va ser Hermann Stierle, ara veí del poble, però que per primer cop hi va arribar l'any 1997.
1: Jo em dic Hermann Stierle-Rigau. El meu besavi i avi patern eren alemanys de la Selva Negra. I ells dos, i el meu pare i jo, ens diem igual, ens diem Hermann. A mi d'alemany em queda el nom, quatre gens i la passió per la cervesa. Així que aquest any gaudirem de la festa.
0: El pregó ha estat una declaració d'amor a Sant Vicenç.
1: Durant molts anys, venir aquí per a mi era una escapada de la fressa, del ritme de la ciutat, de l'estrès de la feina. Aquí trobava espai i senzillesa d'uns dies per descansar, com suposo que us ha passat a molts de vosaltres. Aquest poble, jo no sé què té, però ha aconseguit, a poc a poc, que no em calgui marxar del lloc.
0: I al final, un poema de collita pròpia dedicat al poble.
1: De l'atzavara a l'olivera, vaig del suro al garrofer, prop del mar la vinya verda, allà al cim el ciraré. Del puriol i la farigola, colors i sabors que em donen vida, el romaní i el te de roca, l'espígol i la sajolida. Jo m'estimo casa meva, de la costa terra endins, platges, boscos, pedra seca i sobretot els seus veïns. Bona festa major i festa Sant Vicenç!
0: El dia gran de la festa va ser aquest dissabte i els actes principals van tenir lloc a l'església parroquial. L'ofici de festa major d'enguany va comptar amb un moment musical especial, la interpretació del toc d'ofertori de Josep Mercader, més conegut com Astor, interpretat per Adrià Grandia.

0: En finalitzar l'acte religiós al mateix temple, es va fer la presentació del llibre Llum i color, pintures i vitralls de l'església de Sant Vicenç de Calders. El llibre ha comptat amb la participació de diverses persones, com Joan Descals, Montserrat Barenys, Josep Maria Bernades i familiars d'Antoni Bassó i Lluís Díaz, autors i familiars dels autors dels vitralls i les pintures. El coordinador del llibre ha estat Josep Borrut.
1: El llibre aquest és per deixar constància de les, de les persones que han fet les pintures i els vitralls de l'església, que en aquest cas són el Josep Maria Bernades, que tant ell com el pare com l'avi van participar en les pintures del presbiteri, ja fa, van començar l'any 1922, són les originals, i després hi ha el Joan Descals, que va fer els dissenys dels vitralls, el Toni Bassó, que també va fer el disseny dels vitralls, en aquest cas, de la Capella del Santíssim, el Lluís Díaz, que és el vitraller, i la Maria Montserrat Barenys, que va pintar ara, just ara, aquest any fa 65 anys, la Capella del Santíssim. Doncs aquest any, coincidint 65 de la Capella del Santíssim i 25 dels vitralls, doncs hem volgut deixar constància perquè quedi, bueno, perquè a vegades les coses es fan i després ja ningú se'n recorda, no? Com a mínim deixar constància escrita i gràfica de tota la feina que vam fer.
0: El cap de setmana ha comptat amb més actes i la programació festiva continua tota la setmana fins diumenge vinent. I cultura

0: popular al centre de la vila aquest dissabte. El Vendrell és la capital del foc per moltes raons i n'hem d'afegir una, que aquest dissabte ha tingut lloc la primera edició de La Tradicional. Aquesta és una trobada de dracs de foc de diversos llocs de Catalunya organitzada per primer cop pel Drac del Vendrell. L'objectiu de la iniciativa és posar en valor la cultura de foc i també la seva llarga tradició. És una informació de Marc Guitart, dins la qual escoltarem Arnau Jané del Drac del Vendrell.
1: En aquesta primera edició de la tradicional hi han pres part el Drac de Sant Martí Sarroca, el Drac de la Riera de Gaià, el Drac de Sant Roc de Tarragona, el Drac de Sant Quintí de Mediona i el Drac de Granollers, a més del Drac del Vendrell i el Bou de Foc, també del Vendrell. Es tracta de figures tradicionals amb una llarga història cadascuna, amb la seva personalitat i la seva manera de fer. Des del Drac del Vendrell, organitzadors de la trobada, han remarcat que amb aquesta cita es vol realçar el valor de les entitats que mantenen viva l'essència de la cultura popular del foc a Catalunya.
2: L'objectiu de la tradicional, al final, és com d'una manera poder com recuperar aquestes arrels i la tradició catalana i, d'alguna manera, doncs, tornar a aquests inicis dels dracs, al final totes les que hi ha aquí ara mateix al Vendrell, tots són amb molta història i al final pues, d'alguna manera volem que es representi, perquè al final durant els correfocs i les cercaviles de foc, doncs d'alguna manera sempre hi ha de tot una miqueta, però sempre queda una miqueta com opacat, no? Al final la idea de la tradició, de la gent, per dir d'alguna manera així ràpida, amb faixa, amb boina, amb camisa, així com arreglats d'alguna manera, com ho feien anteriorment, i llavors voler com recuperar aquesta essència, no?, de lo que és la tradició en general.
1: Després de la plantada de totes les bèsties a la plaça Vella, a les 8 de la tarda ha començat una tabalada pels carrers del centre de la vila, que ha precedit la presentació de la tradicional. Ja de nit, els dracs han fet un recorregut pel nucli antic, que ha acabat a la plaça Vella, on s'han fet les enceses de lluïment. La intenció dels organitzadors és mantenir aquesta mostra tradicional com una cita periòdica per projectar les seves arrels cap al futur.

0: cultura popular són també els castells, i aquest, concretament dissabte, va ser un dia molt important pels nens del Vendrell, perquè la Diada de les Neus de Vilanova i la Geltrú ha deixat de regal la millor actuació de la temporada als nens del Vendrell, la colla vendrellenca, i ha descarregat el 4 de 8, el 3 de 8 i la Torre de 7. És a dir, una clàssica de 8, la primera de la temporada. Es recuperen estructures i es confirma la línia ascendent de les darreres setmanes. És una informació de Sílvia Martínez, dins la qual escoltarem Elisabet Aleu, que juntament que és cocap de colla dels nens del Vendrell.
1: Els nens van obrir plaça amb un 4 de 8 executat amb molta solvència. El castell va mantenir unes mides excel·lents i pràcticament no va presentar cap moment de dificultat, convertint-se en una construcció gairebé perfecta. En segona ronda va arribar un dels grans objectius de la jornada, el 3 de 8. Els vendrellencs no el descarregaven des de la Fira de Santa Teresa de la temporada passada i aquest any només l'havien pogut carregar bellvei. A més, era un castell que la colla havia preparat per portar la Festa Major del Vendrell, però una baixa d'última hora ho va impedir. Aquesta vegada, però, el treball previ va tenir recompensa. El 3 es va executar amb comoditat, ben treballat des de la base i sense perdre les mides en cap moment, fins a completar una descarregada molt celebrada. La cirereta va ser la Torre de 7, la tercera que els nens descarreguen aquesta temporada. Es va mostrar molt segura, amb una execució immillorable, així que les bones sensacions fan pensar que aquesta construcció pot esdevenir ben aviat la base per afrontar el repte de la Torre de 8 en folre. La Diada va representar un autèntic revulsiu per a la colla amb una actuació sòlida i segura que deixa clar el marge de creixement que tenen en aquest tram de temporada els nens. Ara la mirada està posada a la propera actuació a Llorenç del Penedès, on els vendrellencs esperen aquest cap de setmana oferir més i millor i pensen en incorporar el 7 de 8 com a següent pas a la seva progressió.
2: Molt bona Diada, la veritat. Molt contents per poder portar aquest 3 aquí, i ha sigut un 3 maquíssim, i llavors estem supercontents.
3: Era el dia de descarregar el 3, però és que ara m'ho deies, fins l'últim moment no s'ha decidit aquest castell de tercera ronda, perquè al final l'embranzida d'aquesta plaça, l'ajuda de les colles amigues, ha fet que estiguéssiu a punt de portar el 7 de 8.
2: Sí, al final és un castell que el portem molt bé, que hem treballat moltíssim, i sí que és veritat que les sensacions de l'assaig de divendres no van ser del tot bones, i no volíem fer aquest pas endavant, però bueno, fins l'últim moment no hem decidit.
3: Ha costat aquest inici de temporada dels nens del Vendrell, ara però ja us heu posat a lloc i per tant la cosa només ha fet que començar.
2: Sí, va costar molt, al final tres caigudes que no les esperàvem i ha sigut un cop dur, però bueno, ara comença a sortir les coses i estem molt contents, i a l'assaig es demostra això.
1: D'altra banda, en aquesta Diada de les Neus, els castellers de Vilafranca van tornar a exhibir el seu potencial amb una actuació de màxima exigència, descarregant el 3 de 10 amb folre i manilles, el 4 de 9 amb folre i l'agulla i el 5 de 9 amb folre, abans de completar el pilar de 8 amb folre i manilles. També van signar una gran Diada la colla jove Xiquets de Tarragona, que va completar la Torre de 9 amb folre i manilles, el 3 de 9 amb folre i el 4 de 9 amb folre, culminant l'actuació amb el seu primer pilar de 8 amb folre i manilles de la temporada. De la seva banda, la colla anfitriona, els Bordegassos de Vilanova, van celebrar la Festa Major amb els mateixos castells que els nens del Vendrell, el 3 de 8, el 4 de 8 i la Torre de 7, en la seva millor actuació de la temporada.
0: És cultura popular i tornem al foc, perquè les festes estivals del Francàs van començar dijous de la setmana passada. Un dels actes més esperats cada any és la concentració i cercavila dels grups de foc del Vendrell. És una celebració que s'ha dut a terme aquest diumenge i que ha aplegat persones de diferents llocs de l'estat espanyol. És una informació que ens aporta el Dani Sancho, dins la qual escoltarem diversos turistes impressionats per la cercavila de foc del Francàs.
4: La llum, el foc i les bèsties han tornat a ser protagonistes a les festes d'estiu del Francàs. La tradicional cercavila dels grups de foc del Vendrell ha estat, com sempre, un dels esdeveniments més populars de la celebració del barri marítim. Unes festes que cada any atreuen gent, fins i tot d'altres punts del país.
5: Sí, un petit apartament familiar de fa molts anys, i havien vingut molt amb els nens, que ara, clar, ja són grans, independitzats, i sobretot al nostre fill li encantava tot això de les bèsties de foc, dels correfocs, i anàvem al Vendrell. I pues aquí, i ara, mira, farem fotos i els enviem perquè vegin, que estem aquí.
6: Una, la gran està fora, i l'altra no té vacances encara. I per
5: sí,
6: això no ha volgut.
5: Sí, venen quan poden, però clar, per festes ja no poden.
4: Els assistents han pogut gaudir de la diversa i extensa cultura de foc que existeix a la vila, un univers en què el Vendrell és capital pel que fa al model de les festes majors i que ha sorprès els turistes que s'han apropat a les diferents celebracions que s'han dut a terme al municipi.
7: Aquí a Francà fa moltes coses. Portem un any aquí i la veritat que superbé. Vam veure com a Ruga, que també estava la tortuga, que hem vist ara. I la veritat és que, bueno, veus que són tots del Vendrell, no? Que hi ha moltes colles, no? Deu ser una tradició d'aquí, d'aquesta zona, no? Nosaltres, la seva versió, no, està molt bé. Havíem vist també al Maresme, que també es feien, però la veritat aquí està molt bé.
8: Està molt bé, la veritat. Sí. No, no m'esperava que sigui, no, un barri marítim que tingués tanta tradició de correfoc i tot això. Molt bé.
5: Fantàstic. Bueno, a mi m'agrada, bueno, ja em veig igual.
6: Sí, sempre ens han agradat molt, està molt bé.
5: Està molt bé, sí. Clar que sí, ens encanta. Tot el que són gegants, coses de foc. Vam anar al Vendrell a veure el quilòmetre de traca i tot allò, sí.
4: La cercavila ha començat a 9:45 del vespre i ha anat des de la via de la comunicació social fins a la zona lúdica. Han pres part el ball de Diablons i la Víbria, el burinot de foc, el cabrot petit, el bou de foc, la tortuga, el tallot, les puces del caramot i la posseta. Durant tota aquesta setmana es duran a terme diferents activitats nocturnes a la zona lúdica, com ara classes i exhibicions de ball, un bingo musical o un sopar, entre d'altres.
0: És el temps dels esports, i els esports a l'estiu solen ser uns altres dels que habitualment expliquem a les notícies. I és que un any més, la platja de Sant Salvador ha acollit l'Open del Patí Català, que és una de les proves més destacades d'aquesta competició que es fa al litoral tarragoní. A la seva 14a edició, la competició ha comptat amb més de 80 regatistes inscrits, mantenint la participació en uns guarismes similars als de l'any passat. És una informació de Marc Guitart, dins la qual escoltarem Edu Sánchez, president de l'Associació del Patí Català de Sant Salvador.
9: La platja de Sant Salvador s'ha omplert un agost més de patins vinguts de diferents punts del territori català. Es tracta aquesta d'una prova ja consolidada que enguany ha arribat a la 14a edició i que està impulsada per l'Associació Patí Català de Sant Salvador en el marc de les festes d'aquest nucli marítim vendrellenc.
10: No, la versió és molt bona, perquè no ens esperaven tants inscrits després d'haver fet el Campionat de Catalunya, i la veritat tenim, no sé, 82 inscrits i un èxit total, perquè ha vingut gent Barcelona, Badalona, Tarragona, Platja Llarga, Creixell, bueno, moltíssima gent, molt contents. Gràcies també a un munt de voluntaris que ens ajuden d'aquí, els comerços que sempre col·laboren, tots, de Sant Salvador, l'Ajuntament del Vendrell, bueno, molt contents, com cada any.
9: Com sempre, un dels moments més visuals ha estat quan la 80a d'embarcacions s'han fet a la mar, donant inici a una regata que ja està totalment arrelada al territori. Després de la prova, la festa ha continuat amb un dinar i un concert de ritmonautes al bar Can 60 de Sant Salvador.
11: El temps amb Marc Rodero.
0: Ha fet calor de dia, però de nit s'ha fet insuportable. Què tenim per davant? Avui un dia gris, si més no a les hores centrals de la jornada, i unes perspectives que ens ha d'explicar el Marc Rodero. Bona tarda, Marc. busquem la connexió, la seguim buscant. Els recordo que segurament la notícia de les darreres hores no és tant la calor diurna com la calor nocturna, aquesta xafogor que sobretot s'ha pogut notar durant la nit a la costa central i, per tant, també al litoral del Baix Penedès, i volem saber com ha d'evolucionar la situació al llarg dels propers dies. La notícia d'avui és que el dia està gris, però ja veurem què passa. Bona tarda, Marc.
12: Molt bona tarda, Llorenç. Bona tarda a tothom.
0: Diguem que quasi que pitjor la nit que el dia, eh?
12: Sí, avui ha estat una nit d'aquestes complicades. De fet, tenim avisos, eh? Teníem avisos per aquestes nits tòrrides que hem tingut a bona part del tram litoral. Avís de calor nocturna. La setmana demà tornarem a repetir la mateixa situació. Per tant, seguirem parlant també d'aquesta calor intensa, que calor ho és, evidentment, però amb aquesta notable humitat que tenim, tenim aquesta sensació de xafogor molt àmplia, amb valors que han arribat als 80 i als 85% d'humitat. Sobretot aquest matí a primera hora ens hem llevat amb cel serè i en sec s'ha cobert per culpa d'aquesta elevada humitat. Avui moltes màximes situades entre els 30 i els 33. Per demà repetirem la mateixa situació, seguirem parlant de variabilitat, avui creuaran tempestes, ens les mirarem d'esquena perquè no ens ha d'afectar, demà repetirem la mateixa jugada, però de moment parlarem d'aquest context d'estabilitat, d'aquests núvols que tenim a la mateixa línia de la costa i temperatures elevades, entre 2 i 3 graus per sobre del que tocaria, i amb ambient notablement xafogós.
0: I potser que cap de setmana hi hagi algun canvi, no?
12: Potser.
0: Va, no.
12: Ja has vist la onomatopeia que s'ha fet servir, eh?
0: No hi ha més preguntes.
12: Exacte.
0: Gràcies, Marc.
12: Fins demà, adéu-siau.

tocarà seguir patint segurament més a la nit amb aquesta calor, però bueno, això ho explicarem demà i cada dia a les notícies de Ràdio El Vendrell. Això és tot. Bona tarda.

0: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
1: Nou rècord en l'arribada de turistes internacionals a Catalunya, un mes de juny amb poc més de 2 milions, un 1,4% més que les xifres d'ara fa un any. I en només 6 mesos ja es freguen els 10 milions, amb un increment del 3,5%. Unes xifres que contribueixen a la saturació de vies com l'AP7 en un moment en què s'ha reobert el debat sobre la implantació novament d'alguna mena de peatge pel seu ús. En declaracions a la xarxa, l'expert en mobilitat, Sergi Saurí, denuncia que les coses no s'han fet bé.
2: Serà molt més fàcil transitar cap a un model del que teníem abans immediatament a un model que tingués una coherència i una manera més sistèmica pensant en un finançament i gestió més global de les carreteres. Que no pas ara passar d'un sistema que no s'està pagant res a un pagament per ús.
1: És dilluns 3 d'agost de 2026, tenim més titulars. Cap població catalana en risc extrem d'incendi, Marc Pijuan.
3: Per aquest motiu s'han reobert els 4 espais naturals que es mantenien tancats. Baronia de Rialb, Montsec de Rúbies, Montsec d'Ares i Ribera Salada. Tot i això, fins a 71 municipis continuen avui amb un risc molt alt.
1: En aquest context, la calor dona una petita treva, però les tempestes seran les protagonistes, sobretot demà. Previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
4: Hola, què tal? Hem començat la jornada d'aquest dilluns aquí a Catalunya amb unes temperatures ja elevades per ser primeres hores del matí, una altra nit amb el dormir, sobretot al Delta de l'Ebre, amb uns valors a les mínimes que no han baixat dels 24 a 25 graus, però a més, al Pla de Barcelona la nit també ha estat difícil de passar amb aquests valors que no han baixat dels 25 graus a molts barris. Amb un matí on la nuvolositat ha fet acte de presència a tota la costa catalana, en canvi, a l'interior de Catalunya el matí ha estat molt més assolellat, això sí, amb el pas de molts núvols alts i prims. Aquestes hores de la jornada, en general, les temperatures són més baixes respecte a les del cap de setmana, però la xafo és ben marcada a tota la costa catalana. I pendents de les immediates hores de l'aparició de ruixats que s'iniciaran per una banda pel Pirineu més occidental i també per la zona del massís dels Ports, ruixats que afectaran el conjunt del Pirineu i Prepirineu i que aniran acompanyats de tempesta. Compte, perquè molts d'ells aniran acompanyats també de calamarsa o pedra. Ho anirem seguint. Que tingueu molt bona tarda.
1: Més coses, l'Audiència Nacional podria investigar l'arribada de milers de migrants a Ceuta.
3: El tribunal considera que els fets presenten característiques que fan pensar en la possible existència d'una infracció penal, però abans vol aclarir si l'arribada va ser una acció concertada o dirigida per algun grup criminal.
1: A Catalunya el govern agilitza més de 200 tràmits burocràtics.
3: I ho fa a través del programa Cat Girem, que vol lluitar contra la burocràcia i fer que els tràmits de l'administració catalana, uns 2.400, siguin més entenedors.
1: I comença a treballar el nou equip de govern a Girona.
3: Avui ha entrat en vigor el nou Cartipàs, que es va aprovar amb l'abstenció del PSC i que dibuixa un nou escenari després de la sortida de Junts.
1: Cultura, avui sabrem com era la Catalunya de la postguerra.
3: Serà gràcies a les imatges recuperades d'un fotògraf amateur que es poden veure a l'exposició Joaquín Tusquets de Cabirol, la forma eloqüent, una mostra que es pot veure al Centre de Fotografia KBR de Barcelona.
1: Esports, Ana Freixa, bones notícies. Iris Tió ha aconseguit la medalla de bronze al solo lliure.
5: La nedadora catalana ha acabat en tercera posició a la final disputada aquest matí a l'Europeu de París. Tió, vigent campiona del món, afegeix aquest bronze a les dues plates aconseguides, el duet lliure i el duet mix lliure.
1: El control de so avui el nostre company Toni Sánchez, a la coordinació Artau Bellavista i Regina González. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: És la nostra portada d'aquest dilluns, el nou rècord en l'arribada de turistes internacionals a Catalunya en un mes de juny, amb poc més de 2 milions, 1,4% per sobre de les xifres d'ara fa un any. En només 6 mesos ja es freguen els 10 milions, amb un increment del 3,5%.
3: Els visitants estrangers van gastar gairebé 3.000 milions d'euros, un 4% més que el 2025, la xifra més alta entre les comunitats autònomes.
1: Un exemple d'aquesta allau de turistes que patim el trobem a comarques com la Garrotxa, on creix molt durant l'estiu l'arribada de visitants. Olot FM, Francesc Fernández.
6: Des de Turisme Garrotxa es valora positivament aquest primer mes d'estiu pel que fa a l'ocupació de càmpings, hotels i cases rurals. En comparació a l'any passat, hi ha hagut un lleuger increment en el turisme a la comarca. La presidenta de Turisme Garrotxa, Gemma Canalies, també destaca la bona rebuda de les cases de colònies.
7: Sí que cal destacar les cases de colònies, sobretot, que han arribat al 100% d'ocupació, perquè durant el mes de juliol sí que hi ha molts casals d'estiu que realment gaudeixen, no?, de la Garrotxa, que fan estada, a més, i activitats a la Garrotxa i que s'allotgen, en aquest cas, a cases de colònies.
6: Tot i l'èxit en les reserves, les altes temperatures ofertes d'arreu del territori han acabat en algunes cancel·lacions. Canalies destaca les bones previsions que hi ha per aquest mes d'agost.
7: Aquest mes d'agost també destacar sobretot el que són les cases de turisme rural. En aquest cas l'ocupació és les cases de turisme rural és on hi ha més ocupació, seguidament d'hotels i pensions. I destacar també seguidament els càmpings.
6: En aquests últims anys s'ha reactivat el turisme procedent d'altres punts d'Europa com França i Països Baixos.
1: Doncs aquestes xifres de visitants contribueixen a la saturació, com dèiem, de vies com la P7 en un moment on s'ha reobert el debat sobre la implantació novament d'algun tipus de peatge. En declaracions a la xarxa, un dels experts en la matèria, el director del Centre d'Innovació en Transport, Sergi Saurí, considera que va ser un error eliminar els peatges sense definir abans un model alternatiu de finançament i una oportunitat perduda.
3: Saurí defensa que Catalunya hauria de començar per un sistema de pagament per ús tipus vinyeta que evolucioni cap al quilòmetre recorregut.
1: Més detalls en la següent crònica de la nostra companya Elena Puigdeleta.
8: El director del Centre d'Innovació en Transport del CIMNE, Sergi Saurí, assegura que retirar els peatges sense tenir a punt un sistema de gestió coherent va dificultar el pas cap al pagament per ús. Considera que si s'hagués fet així, avui el camí cap a la transició seria molt més fàcil. Són declaracions a la xarxa.
2: Quan nosaltres volem instaurar un sistema de gestió que pugui ser un gestió més aviat integral, un dels elements més crítics acostuma a ser l'accessibilitat social. Però seria molt més fàcil transitar cap a un model del que teníem abans, immediatament a un model que tingués una coherència i una manera més sistèmica pensant en un finançament i gestió més global de les carreteres. Que no passa ara passar d'un sistema que no s'està pagant res a un pagament per ús.
8: Sobre quin model aplicar, Saurí defensa un esquema transitori, o sigui, començar per una vinyeta temporal que permeti generar ingressos pel manteniment de les vies i reforçar alhora el transport públic i amb el temps evolucionar cap al pagament per quilòmetre, tal com marca la directiva europea.
2: Aquest seria una miqueta l'escenari més raonable que si nosaltres mirem quines són les experiències d'Europa, és el que s'ajusta més, no? A Europa, tot el que seria en turisme s'aplica un sistema temporal, és a dir, es paga una quantitat fixa amb independència del que s'utilitza de dies, en canvi amb els camions sí que ja estan en un sistema de quilometratge.
8: Un model, això sí, que creu que s'hauria d'aplicar a escala estatal per evitar greuges territorials.
1: En el capítol de reaccions seguim amb tu, Helena, mentre el transport de mercaderies per carretera s'hi mostra contrari perquè considera que penalitza el sector. Des de la Cambra de Comerç hi veuen la solució al manteniment i gestió de vies.
8: També la Cambra defensa un model basat en la distància recorreguda i en el grau de contaminació del vehicle seguint la directiva europea. Ho ha explicat Alicia Casar, responsable de la Comissió d'Infraestructures, que en declaracions a la xarxa subratlla quina és la clau perquè els recursos recaptats es destinin realment al manteniment de la xarxa viària.
9: La qüestió de la gestió de proximitat, la gestió des de territori és essencial, és la clau. O sigui, realment generar un mecanisme en base al qual el que es recapti vagi a territori, des del territori es destini realment amb aquest fi últim que seria garantir el manteniment i la millora de les vies.
8: En canvi, des de Fenadismer, el seu president, Carlos Folchi, reclama que els transportistes quedin exempts del tribut. Argumenta que amb els impostos que paguen cada vegada que omplen el dipòsit ja contribueixen de manera sobrada al manteniment de les carreteres.
10: Entenem que hem d'estar exemptes d'aquesta nova imposició, d'aquesta nova tributació. Hem de tindre present que la recaptació per impostos d'hidrocarburs a IVA per consum de combustible és de 20.000 milions d'euros l'any i la despesa en conservació i manteniment, la màxima que s'ha fet al conjunt de l'Estat, ha sigut de 2.000 milions d'euros l'any.
8: Folchi adverteix que, si s'aplica, el cost acabarà recaient sobre els transportistes perquè difícilment es podrà repercutir als clients.
1: Doncs acaba parlant de mobilitat. Els conductors compren aquest dilluns el dipòsit a les benzineres d'arreu de Catalunya. Ho fan amb certa resignació davant d'un nou increment dels preus, coincidint amb l'inici del mes d'agost. Lleida Televisió, Marc Fornells.
11: Els imports del dièsel s'han enfilat aquest estiu fins a 16,5 euros i el de gasolina 7 euros més, en comparació amb el mateix període de l'any passat, segons ha informat el Ministeri de Transició Ecològica. Una escalada que també va marcada pel final de les ajudes del govern espanyol, que anirà reduint gradualment fins a l'octubre. L'Àngel Casamajor, comercial d'una empresa de compraventa de cotxes, veu que els clients cada cop més demanen vehicles de consum baix.
12: La gent cada vegada que ve a comprar sempre pregunten el preu del vehicle, el primer de tot, i després la segona pregunta és quant gasta aquest vehicle. 80% de la població actualment està mirant cada vegada més els consums.
1: 6 minuts i arribem a un quart de 3 i encara parlant de mobilitat i de carreteres, el Servei Català de Trànsit fa aquesta setmana, des d'avui mateix, una nova campanya policial per combatre la velocitat excessiva.
3: I aquesta actuació de vigilància afecta tant l'àmbit interurbà de carreteres principals i secundàries com la zona urbana de municipis i ciutats, on la velocitat excessiva pot tenir conseqüències greus, sobretot per la seguretat dels col·lectius més vulnerables com els vianants i els ciclistes.
1: I és que la mateixa campanya de controls de velocitat de l'any passat es van posar en una setmana només un total de 34.000 denúncies.
3: Això vol dir que es van denunciar de mitjana gairebé 4.800 conductors cada dia per excés de velocitat.
1: I a partir d'aquest dilluns, i a la ciutat de Barcelona i fins al dia 24, el tram de la Ronda de Dalt, comprès entre les sortides 5 i 6, tindrà només dos carrils per sentit.
3: Aquesta afectació es deu a les obres de cobertura de la ronda entre l'IES Vall d'Hebron i l'Avinguda Vallcarca, que quedarà parcialment coberta aquest estiu.
0: Notícies en xarxa.
1: Més coses, us ho dèiem en titulars, el risc d'incendi es redueix avui arreu de Catalunya. No hi ha cap població amb risc extrem, és a dir, en nivell 4 del Pla Alfa. Per aquest motiu es reobren els quatre espais naturals que es mantenien tancats, Baronia de Rialb, Montsec de Rúbies, Montsec d'Ares i Ribera Salada.
3: No obstant això, fins a 71 municipis del centre i oest de Catalunya continuen avui amb un risc molt alt d'incendi i 646 en perill alt.
1: En aquest context, els bombers de la Generalitat continuen treballant en l'incendi d'alta muntanya a l'Alta Ribagorça.
3: Durant aquest matí s'han incorporat quatre mitjans aeris amb personal helitransportat del grup d'actuacions forestals i l'equip de prevenció activa forestal. La prioritat segueix sent evitar que el foc s'obri cap a la vall d'avui.
1: 4 minuts i arribem a un quart de 3 i l'Ajuntament de Tarragona ha acabat la instal·lació de 10 nous cartells que adverteixen de la prohibició de saltar des de les roques en diversos punts del litoral de la ciutat. El missatge està escrit en català, castellà, anglès i francès i l'acompanya un pictograma il·lustratiu. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
13: Dos dels cartells s'han instal·lat a la zona del Fortí de la Reina, a la platja del Miracle, una de les més conflictives en aquest sentit, però també n'hi ha a la platja de la Rabassada, en el que és el camí de Ronda fins a la Sabinosa, o a la platja dels Capellans i a la platja Llarga. El conseller de Medi Ambient de l'Ajuntament de Tarragona, Guillermo García de Castro, recorda la prohibició de banyar-se en zona de roques. Diu que si s'eviten aquestes pràctiques, el bany es converteix en segur perquè les platges estan vigilades.
14: I, evidentment, recordar que totes les zones de roques està prohibit el bany, està prohibit llançar-s'hi des d'elles i fer un ús responsable a les nostres platges, que si seguim les indicacions que ens marca, en aquest cas la Creu Roja, podem gaudir d'un bany completament segur.
13: La Guàrdia Urbana, en les darreres setmanes, també ha començat a utilitzar drons per fer vigilància en aquests punts.
1: I un home de 73 anys ha mort ofegat a la piscina municipal a Jorba, a la noia, segons ha informat Protecció Civil. Els fets van tenir lloc ahir diumenge a la tarda.
3: Es tracta de la desena víctima mortal en piscines des de l'inici de la campanya de bany el passat 15 de juny. A les platges ja han mort 15 persones.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: 12 minuts, arribem a un quart de 3 de la tarda. L'Audiència Nacional ha sol·licitat a la Policia Nacional un informe per saber si és competent per investigar l'entrada massiva de migrants a Ceuta. El tribunal considera que els fets presenten característiques que fan pensar en la possible existència d'una infracció penal, però abans vol aclarir si l'arribada va ser una acció concertada o dirigida per algun grup criminal al Berguell.
15: L'Audiència ha fet aquesta petició en resposta a la denúncia presentada pel Partit Justícia Europa sobre l'entrada a Ceuta de milers de persones procedents del Marroc. El partit demana investigar delictes contra la seguretat de l'Estat, tràfic de persones i organització criminal, entre d'altres. Per la seva banda, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha afirmat que hi ha hagut estats i governs de la Unió Europea que no han estat a l'altura amb aquesta crisi. Álvarez ha criticat a Itàlia, que segons ha dit no és capaç de resoldre la situació migratòria a l'illa de Lampedusa, com ho ha fet Espanya amb Ceuta. El ministre ho ha dit aquest matí en una entrevista a Televisió Espanyola.
16: Ha habido estados que no han estado a la altura. El gobierno italiano ha sido uno de ellos. Aquí en España oigo declaraciones irresponsables del Partido Popular y de Vox.
15: Les declaracions d'Álvarez arriben abans de la reunió de ministres d'Interior que tindrà lloc demà dimarts per analitzar la situació a Ceuta a petició del govern espanyol. En aquest sentit, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha felicitat Espanya i el Marroc per la gestió de la crisi, però ha demanat reforçar les fronteres. D'altra banda, el president de Ceuta avisa que no pot fer-se càrrec dels més de 750 menors que hi ha als seus espais d'acollida. Juan Jesús Vives eleva la xifra oficial de morts i afirma que hi ha 88 cossos a la morgue de la ciutat autònoma.
1: i per tant encara sobretot de migrants, la ciutat de Lleida amplia el dispositiu d'acollida de la campanya agrària al pavelló 4 de Fira per reduir les pernoctacions al carrer. Oferirà 160 places durant 13 nits. Lleida Televisió, Cel Márquez.
17: L'Ajuntament de Lleida ha posat en marxa aquest dilluns el pavelló 4 de la Fira de Lleida per ampliar el dispositiu d'acollida de la campanya agrària. El nou espai ofereix 160 places addicionals fins al 17 d'agost per donar resposta a l'augment de persones que han arribat aquest estiu a la ciutat buscant feina. El tinent d'alcalde, Carlos Enjuanes, assegura que la mesura vol garantir unes condicions dignes i reduir la pernoctació al carrer.
18: És una resposta a nivell de garantir la dignitat de les persones que venen amb recerca d'un lloc de feina a la campanya agrària. Aquest any, com sabeu, hi ha una arribada major del que havíem, del que teníem els altres anys, i per tant donem aquestes 160 places extra que estaran obertes fins al 17 d'agost.
17: Els nous allotjaments se sumen a les places ja disponibles al pavelló 3, als pisos socials i al centre de la Caparrella.
1: En punt un quart de 3 de la tarda. Us ho dèiem en titulars, el govern es proposa reduir més de 200 tràmits burocràtics. Amb aquest objectiu treballa l'executiu de Salvador Illa des d'ara i fins al final de la legislatura a través del programa Cat Girem.
3: De fet, la Generalitat ja ha enllestit la millora de 170 processos i ara se n'afegeixen 40 d'addicionals. La mesura permetrà estalviar en conjunt fins a 6 milions d'hores als ciutadans cada any.
1: És una crònica de la nostra companya Gisela Puntí.
5: Bon dia, Jordi. Per aconseguir-ho s'han aplicat mesures com implementar nous formularis digitals i automatitzacions per evitar desplaçaments. També no demanar a la gent dades que l'administració ja té. Uns mecanismes que s'han aplicat en àmbits com la salut, l'educació, l'empresa, l'agricultura i la justícia. Albert Dalmau és el conseller de la presidència.
19: Hem ampliat, no?, fins al conjunt de 210 tràmits en els que estem actuant actualment amb aquesta reenginyeria de processos. Repeteixo, amb l'objectiu de fer més senzilla i més fàcil la vida de les persones, varen fer 170, n'afegim 40 addicionals.
5: Un dels tràmits millorats és el consentiment sanitari, indispensable per autoritzar operacions i proves mèdiques. També serà més ràpid i directe el nou tràmit per fer-se parella de fet o acreditar el coneixement del nivell A1 de català a les persones nouvingudes, que ara s'executarà amb un sistema de fitxes digitals que evitarà trajectes innecessaris.
1: Coses. Avui ha entrat en vigor el nou cartipàs del govern municipal a Girona. L'estructura que es va aprovar divendres amb l'extensió del PSC dibuixa un nou escenari després de la sortida de Junts. Girona FM, Pau Villafañe.
20: La nova estructura planteja tres tinences d'alcaldia per sota de l'alcalde Lluc Salellas, quan fins ara n'hi havia sis. Però alhora es creen dues noves regidories, com són la de Ciutat Universitària, que recau en Adam Bertran d'Esquerra, que també tindrà la de Llengua Catalana, i la de Centres Cívics, que durà Caral Vila de Guanyem Girona. L'alcalde Salellas explica l'objectiu del nou cartipàs.
21: El que hem fet és, doncs, que aquelles competències que tenien els regidors de Junts, el que hem fet és més o menys repartir-les i reorganitzar amb aquestes quatre àrees, amb una voluntat també de simplificar, de ser eficients, de poder, doncs, executar al màxim.
20: A destacar que l'alcalde Salellas agafa l'àrea de promoció econòmica, la regidora Raquel Robert assumeix contractació pública i patrimoni i Gemma Martínez també tindrà l'àrea de salut i serveis socials. A banda, també hi haurà un assessor dedicat a projectes estratègics i un altre per neteja i via pública.
1: De Girona a Terrassa, una de les principals artèries de la ciutat està parcialment tancada aquests dies. El carrer Arquímedes clau en la mobilitat sud-nord. Estan obres per treballs de millora al subsol. Avui hi ha hagut una visita d'obres. Ràdio Municipal de Terrassa, Carme Contreras.
22: Les obres del carrer Arquimedes avancen a bon ritme en aquests moments, centrades en les millores als serveis del subsol. Els treballs avancen ara de forma paral·lela en dos trams i mig de la via per poder avançar el màxim possible durant l'estiu i intentar escurçar el calendari d'execució. Escoltem el tinent d'alcalde de Territori, Xavier Cardona.
23: El calendari és sobre el que s'ha previst, amb l'objectiu aquest d'arribar a finals, principis de l'any vinent, però sobretot salvant la campanya de Nadal amb tema d'accessos i de mobilitat.
22: Les actuacions serviran per optimitzar la situació de les instal·lacions. Això permetrà en el futur una infraestructura més registrable i de més fàcil accés. L'objectiu és evitar al màxim el tall del carrer per un treball en el subsol. En aquest sentit, s'està treballant posant pous de registre en els carrers laterals i connectant clavegueram de més capacitat amb el col·lector de la Rambla. S'amplia així la capacitat per reduir la possibilitat d'inundacions en el cas de forts aiguats. Altres actuacions a destacar són la retirada del cablejat aeri, tant d'Endesa com de Telefònica, i la substitució de les canonades d'aigua més velles.
1: I el compte enrere ja està més que activat, tot i que des de fa mesos molta gent té marcat un dia al calendari, el 12 d'agost, el dia de l'eclipsi solar total. Però per què genera tanta expectació? El doctor en psicologia urbana, Lorenzo, ens explica quines emocions desperta un fenomen així. 21 Ràdio, Aleida Baz.
2: L'eclipsi solar mobilitzarà milers de persones. De fet, a les Terres de l'Ebre es preveu que vinguin fins a 1 milió de visitants per observar aquest fenomen que no es veu des del 1905 i que no es tornarà a produir fins al 2180. D'aquí ve que desperti l'interès i que tingui aquest efecte sobre la societat. Urbano Lorenzo és el doctor en psicologia de la URB.
4: Les nits habituals, el sol se'n va, des que se'n va fins que se fa realment de nit fosca, triguen com a 90 minuts. En canvi, aquí, d'un minut per un altre, el cel deixa de ser blau, pum, se fa negre. No és una nit molt i molt negra, però és prou negra per veure els estels. Llavors, aquest adonar-nos que el nostre coneixement diari de la natura no es correspon amb el que realment està passant, ens genera aquesta sensació de sorpresa, no? D'emoció.
2: Sorpresa, emoció, però també pot haver frustració. Un cel tapat pels núvols pot jugar males passades al moment de l'eclipsi.
4: Està tapat, la luminositat baixa, però el fet de no poder veure la corona del sol, no poder veure estels, etc., sembla que t'has perdut alguna cosa.
2: L'experiència de viure un eclipsi provoca una resposta emocional intensa i única, que molts només tindran un cop a la vida. Gaudir-lo amb bona companyia i amb tots els sentits posats al cel són els millors consells per a aquest moment.
1: Doncs, arribat a aquest punt de l'informatiu, és el moment de repassar altres notícies destacades. De la crònica de successos, una persona mor atropellada per un vehicle aquest dilluns a la Rambla de Sant Jordi de Vilanova i la Geltrú.
3: L'accident s'ha produït al pas de vianants, que ja ha tocat la comissaria dels Mossos, i fins allà s'hi han desplaçat dues unitats del Servei d'Emergències Mèdiques, a més de diverses dotacions de la policia local.
1: I un veí de Martorell, de 21 anys, ha mort a conseqüència de les ferides provocades per una vaca durant la festa major de Tírig, a Castelló.
3: Ho ha confirmat el consistori català, que ha expressat el seu profund pesar per la mort tràgica, igual que ha fet l'Ajuntament Valencià. L'accident es va produir dijous al matí quan el noi va travessar d'una tanca de protecció a una altra i una vaca el va embestir i li va provocar greus ferides al cap que li han causat la mort.
1: I els Mossos d'Esquadra investiguen una agressió homòfoba amb amenaces de mort que va patir un membre de l'espai LGTBI al centre de la ciutat.
3: Segons han denunciat a través de les xarxes socials, els fets van passar dissabte quan presumptament un home va agafar la víctima pel coll mentre li deia que el mataria per maricón. Segons ha explicat l'espai LGTBI de Girona, el presumpte agressor ja hauria protagonitzat episodis similars en altres moments. Per això, des de l'entitat demanen a altres persones que denunciïn els fets si han estat víctimes d'aquesta persona o d'agressions per la seva condició sexual. Els Mossos investiguen el cas per un possible delicte d'odi.
1: 8 minuts, arribem a 2:45 de la tarda, moment per la cultura. I per les imatges recuperades d'un fotògraf amateur que ensenyen com era la Catalunya de la postguerra, l'exposició Joaquín Tusquets de Cabirol, La forma eloqüent, una exposició que es pot veure al Centre de Fotografia KBR de Barcelona.
3: La mostra, que es podrà veure fins al 6 de setembre, també és un exemple de com va evolucionar la fotografia no professional des de principis del segle XX.
1: És una crònica de David Navarro.
6: Bon dia. L'any 2004, un col·leccionista va trobar a Palma de Mallorca una capsa amb negatiu sense identificar que retrataven la Catalunya de la postguerra. No va ser fins l'any 2020 que, a través de les xarxes socials, la família va identificar l'obra de Joaquín Tusquets de Cabirol, un químic i industrial que amb la seva càmera va recórrer el país entre les dècades de 1940 i 1960. A l'exposició La forma eloqüent, el públic pot submergir-se en la mirada d'un fotògraf que, com explica la comissària Arola Valls, presenta escenes quotidianes del litoral, el paisatge urbà i l'entorn rural.
7: És una mirada molt plural i molt polièdrica a la societat d'aquella època, que ens explica d'alguna manera, i d'una manera una mica velada, no? Perquè estem en un context en el que la fotografia no es pot aventurar a fer una crítica social, però ens explica les vicissituds de la societat d'aquella època i també de la pròpia pràctica fotogràfica que havia de maldar bàsicament per sobreviure.
6: L'exposició també serveix per descobrir com la fotografia va passar d'intentar imitar la pintura, a finals del segle XIX, a buscar noves formes d'interpretació de la realitat gràcies a la llum, la composició i l'enquadrament.
1: I de la cultura dels esports. Que ens porta la nostra companya Ana Freixa. Bon dia, Ana. Iris Tió suma una nova medalla a l'Europeu de París.
5: Bon dia, sí. La nedadora barcelonina ha aconseguit la medalla de bronze al soló lliure en modalitat en què és campiona del món. Amb aquest bronze, Iris Tió acumula 3 medalles en aquest europeu que es disputa a París després de les plates al duet lliure amb Lilú Lluís i el duet mixt lliure amb Denis González. Dimecres, Tió intentarà guanyar una altra medalla individual a la final de l'exercici tècnic. Aquesta tarda, a les 4, es disputarà la final final de l'equip lliure, on el combinat espanyol buscarà una nova medalla després d'acabar en segona posició a la fase preliminar. El Tour de França femení en marxa ja a la tercera etapa. Avui encara ha arrencat en territori suís i arribarà ja a Poligny, a França. Primera etapa ja de muntanya. La neerlandesa Lorena Vives és al mallot groc després de la victòria en les dues primeres jornades. La ciclista d'Esplugues de Llobregat, Paula Blasi, continua com a mallot blanc de millor jove d'aquesta edició. Així ho valorava ahir Blasi després de l'etapa en declaracions a Eurosport.
8: Bueno, a ver si podemos tener yo el blanco y una compañera de la amarilla, yo me quedo así, pero sí, a ver, sí que es verdad que esto, ayer y hoy era sobre todo días de guardar y intentar no gastar extra. Mañana vamos a ver qué tal, porque tal vez ya se pueden ver unas primeras cosas, pero sobre todo queremos esperar a la contrarreloj, a que ahí un poco también saber cómo está la gente, y ya a partir del día 5 yo creo que abrir la carrera.
5: I encara en ciclisme, avui UAE ha fet oficial que el vencedor del Tour masculí, Tadej Pogacar, correrà la propera edició de la Vuelta, que començarà el 22 d'agost a Mònaco i acabarà el 13 de setembre a Granada. És l'única gran prova que li falta a Pogacar, campió del Tour en 5 edicions i del Giro en una. En bàsquet, el Barça ha fet oficial fa pocs minuts que Xavi Pujol serà el nou director esportiu. El Manresà ha signat per les properes 3 temporades. En futbol, avui comença el torneig històric del futbol català amb 4 grups de 3 equips que disputaran 3 triangulars cada dia. Divendres serà jornada de descans, dissabte les semifinals i diumenge la final. L'Europa, el Badalona o el Sant Andreu són alguns dels equips que hi participen. Avui debuta el primer grup, el grup 1, amb l'Hospitalet, el Sants i el Reus Redis. I el Barça femení continua amb la preparació de la pretemporada i en els propers dies viatjarà a Andorra per fer-hi una estada del 6 al 10 d'agost. En futbol sala, el Barça comença avui pretemporada amb les revisions mèdiques i les proves físiques. L'equip marxarà en camp on farà una estada a partir del 7 d'agost.
1: Doncs gràcies, Anna Freixa, per l'última hora de la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a 2:15 de la tarda.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
9: La xarxa de comunicació local.
10: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
11: Calaix Actiu. Literatura infantil i juvenil. Amb les recomanacions de Misha, prescriptora cultural.
24: Hola, hola. Avui us parlaré d'un parell de lectures perquè m'han encantat. Començant per Cartes imprevistes de Tina Vallès, publicada per Animallibres. Què passaria si trobessis la correspondència secreta entre els objectes d'una llar? Què pot dir un drap de cuina a una tovallola de mans? De què parlen les agulles d'estendre? De què poden discutir el coixí del sofà i el comandament de la tele? Tenen sentiments els plats? Els objectes d'aquesta casa no només es parlen, s'escriuen cartes. Darrerament troben estranya la humana amb la que viuen i tracen un pla per ajudar-la entre tots, parant el que calgui perquè tot torni a ser com abans. És impossible no connectar amb tots els personatges d'aquesta novel·la epistolar. Riureu, us emocionareu i us plantejareu què deuen estar dient els objectes de casa sobre vosaltres. A més, hem comentat cartes imprevistes a un dels clubs infantils que dinamitzo, amb lectors i lectores entre 9 i 12 anys, i va agradar molt. Una aposta segura. D'altra banda, per fi he pogut llegir Tanca Espinosa, la darrera novel·la breu de T. Kingfisher, traduïda al català per Helena Ordeig i publicada per Indòmita. Veureu. La gripaueta custodia amb la seva màgia una fortalesa coberta d'esbarzers gegants. Ella preferiria ser el seu riu pantanós, però les fades li van encomanar la tasca de protegir allò que s'amaga dins la fortalesa. Segles després, s'hi acosta un cavaller amb la intenció de desfer el que sembla una maledicció, però la gripaueta farà tot el possible per evitar-ho. Aquesta reinterpretació del conte de la Bella Dorment té tots els ingredients de les novel·les de Kingfisher que tant m'agraden.
12: uns personatges molt humans, una trama terrorífica i entranyable a parts iguals i reflexions profundes i crítiques amb la nostra societat. Ideal per a joves a partir de 13 anys, però que gaudireu, tingueu l'edat que tingueu. Paraula de Misha. Fins a la propera. Adeu!
11: Llibres infantils i juvenils amb Misha, prescriptora cultural. La xarxa de comunicació local.
1: Molt bon dia, són 2:45.
0: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
1: Nou rècord en l'arribada de turistes internacionals a Catalunya un mes de juny, amb poc més de 2 milions, 1,4% per sobre de les xifres d'ara fa un any. I en només 6 mesos ja es freguen els 10 milions, amb un increment del 3,5%. Unes xifres que contribueixen i molt a la saturació de vies com l'AP7 en un moment en què s'ha reobert el debat sobre la implantació novament d'alguna mena de peatge pel seu ús. En declaracions a la xarxa, l'expert en mobilitat, Sergi Saurí, denuncia que les coses no s'han fet bé.
13: Serà molt més fàcil transitar cap a un model del que teníem abans i immediatament a un model que tingués una coherència i una manera més sistèmica pensant en un finançament i gestió més global de les carreteres. Que no pas ara passar d'un sistema que no s'està pagant res a un pagament per ús.
1: És dilluns 3 d'agost de 2026, tenim més titulars. Cap població catalana en risc extrem d'incendi, Marc Pijuan.
3: Per aquest motiu s'han reobert els 4 espais naturals que es mantenien tancats, Baronia de Rialb, Montsec de Rúbies, Montsec d'Ares i Ribera Salada. Tot i això, fins a 71 municipis continuen avui amb un risc molt alt.
1: En aquest context, la calor dona una petita treva, les tempestes seran però a partir d'ara les protagonistes. Previsió del temps, Marc Jaureguizar, bon dia.
14: Hola, què tal? Hem començat la jornada d'aquest dilluns aquí a Catalunya amb unes temperatures ja elevades per ser primeres hores del matí, una altra nit amb el dormir, sobretot al Delta de l'Ebre, amb uns valors a les mínimes que no han baixat dels 24 a 25 graus, però a més, al Pla de Barcelona la nit també ha estat difícil de passar amb aquests valors que no han baixat dels 25 graus a molts barris. Amb un matí on la nuvolositat ha fet acte de presència a tota la costa catalana, en canvi, a l'interior de Catalunya el matí ha estat molt més assolellat, això sí, amb el pas de molts núvols als íprims. A aquestes hores de la jornada, en general, les temperatures són més baixes respecte a les del cap de setmana, però la xàfo és ben marcada a tota la costa catalana. I pendents de les immediates hores de l'aparició de ruixats que s'iniciaran per una banda pel Pirineu més occidental i també per la zona del massís dels Ports, ruixats que afectaran el conjunt del Pirineu i Prepirineu i que aniran acompanyats de tempesta. Compte, perquè molts d'ells aniran acompanyats també de calamarsa o pedra. Ho anirem seguint, que tingueu molt bona tarda.
1: Gràcies, Marc. Més coses, l'Audiència Nacional podria investigar l'arribada de milers de migrants a Ceuta.
3: El tribunal considera que els fets presenten característiques que fan pensar en la possible existència d'una infracció penal, però abans vol aclarir si l'arribada va ser una acció concertada o dirigida per algun grup criminal.
1: I a Catalunya el govern agilitza més de 200 tràmits burocràtics.
3: Ho fa a través del programa CatGirem, que vol lluitar contra la burocràcia i fer que els tràmits de l'administració catalana, uns 2.400, siguin més entenedors.
1: I comença a treballar el nou equip de govern a Girona.
3: Avui ha entrat en vigor el nou cartipàs que es va apujar amb l'abstenció, que es va aprovar amb l'abstenció del PSC i que dibuixa un nou escenari després de la sortida de Junts.
1: Cultura, avui sabrem com era la Catalunya de la postguerra.
3: Serà gràcies a les imatges recuperades d'un fotògraf amateur que es poden veure a l'exposició Joaquim Tusquets de Cabirol, La forma eloqüent, una mostra que es presenta al Centre de Fotografia KBR de Barcelona.
1: Esports en Freixa, Iris Tió, bones notícies, ha aconseguit la medalla de bronze al solo lliure.
5: La nedadora ha acabat en tercera posició a la final disputada aquest matí a l'Europeu de París. Tió, vigent campiona del món, afegeix aquest bronze a les dues plates aconseguides, el duet lliure i el duet mix lliure.
1: El control de so, avui el nostre company Toni Sánchez, a la coordinació l'Artau Bellavista i també la Regina González, passen gairebé 4 minuts de 2:45.
0: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: És la nostra portada aquest dilluns, el nou rècord en l'arribada de turistes internacionals a Catalunya un mes de juny, amb poc més de 2 milions, 1,4% per sobre de les xifres d'ara fa un any. En només 6 mesos ja es freguen els 10 milions, amb un increment del 3,5%.
3: Els visitants estrangers van gastar al juny gairebé 3.000 milions d'euros, un 4% més que el 2025, la xifra més alta entre les comunitats autònomes.
1: Doncs un exemple d'aquesta allau de turistes que patim el trobem a comarques com la Garrotxa, on creixi molt durant l'estiu l'arribada de visitants. Olot FM, Francesc Fernández.
15: Des de Turisme Garrotxa es valora positivament aquest primer mes d'estiu pel que fa a l'ocupació de càmpings, hotels i cases rurals. En comparació a l'any passat, hi ha hagut un lleuger increment en el turisme a la comarca. La presidenta de Turisme Garrotxa, Gemma Canàlies, també destaca la bona rebuda de les cases de colònies.
16: Sí que cal destacar les cases de colònies, sobretot, que han arribat al 100% d'ocupació, perquè durant el mes de juliol sí que hi ha molts casals d'estiu que realment gaudeixen, no?, de la Garrotxa, que fan estada, a més, i activitats a la Garrotxa i que s'allotgen, en aquest cas, a cases de colònies.
15: Tot i l'èxit en les reserves, les altes temperatures ofertes d'arreu del territori han acabat en algunes cancel·lacions. Canàlies destaca les bones previsions que hi ha per aquest mes d'agost.
16: Aquest mes d'agost també a destacar sobretot el que són les cases de turisme rural. En aquest cas l'ocupació és a les cases de turisme rural és on hi ha més ocupació, seguidament d'hotels i pensions. I destacar també seguidament els càmpings.
15: En aquests últims anys s'ha reactivat el turisme procedent d'altres punts d'Europa com França i Països Baixos.
1: Aquestes xifres de visitants contribueixen i molt a la saturació de vies com l'AP7 en un moment on s'ha reobert el debat sobre la implantació novament d'algun tipus de peatge. En declaracions a la xarxa, un dels experts en la matèria, el director del Centre d'Innovació en Transport, Sergi Saurí, considera que va ser un error eliminar els peatges sense definir abans un model alternatiu de finançament i una oportunitat, doncs, perduda.
3: Saurí defensa que Catalunya hauria de començar per un sistema de pagament per ús, tipus vinyeta, que evolucioni cap al quilòmetre recorregut.
1: És una crònica de la nostra companya Helena Puigleta.
17: El director del Centre d'Innovació en Transport del CIMNE, Sergi Saurí, assegura que retirar els peatges sense tenir a punt un sistema de gestió coherent va dificultar el pas cap al pagament per ús. Considera que si s'hagués fet així, avui el camí cap a la transició seria molt més fàcil. Són declaracions a la xarxa.
13: Quan nosaltres volem instaurar un sistema de gestió que pugui ser una gestió més aviat integral, un dels elements més crítics acostuma a ser l'acceptabilitat social. Però seria molt més fàcil transitar cap a un model del que teníem abans, immediatament a un model que tingués una coherència i una manera més sistèmica pensant en un finançament i gestió més global de les carreteres. Que no pas ara passar d'un sistema que no s'està pagant res a un pagament per ús.
17: Sobre quin model aplicar, Saurí defensa un esquema transitori, o sigui, començar per una vinyeta temporal que permeti generar ingressos pel manteniment de les vies i reforçar alhora el transport públic i amb el temps evolucionar cap al pagament per quilòmetre, tal com marca la directiva europea.
13: Aquest seria una miqueta l'escenari més raonable que si nosaltres mirem quines són les experiències d'Europa és el que s'ajusta més, no? A Europa, tot el que seria en turisme s'aplica un sistema temporal, és a dir, es paga una quantitat fixa amb independència del que s'utilitza de dies, en canvi amb els camions sí que ja estan en un sistema de quilometratge.
17: Un model, això sí, que creu que s'hauria d'aplicar a escala estatal per evitar greuges territorials.
1: Seguim amb tu, Helena, perquè en el capítol de reaccions, mentre el transport de mercaderies per carretera s'hi mostra contrari perquè considera que penalitza el sector, des de la Cambra de Comerç hi veuen la solució al manteniment i gestió de vies.
17: També la Cambra defensa un model basat en la distància recorreguda i en el grau de contaminació del vehicle seguint la directiva europea. Ho ha explicat Alicia Casar, responsable de la Comissió d'Infraestructures, que en declaracions a la xarxa subratlla quina és la clau perquè els recursos recaptats es destinin realment al manteniment de la xarxa viària.
18: La qüestió de la gestió de proximitat, la gestió des de territori és essencial, és la clau. O sigui, realment generar un mecanisme en base al qual el que recapti vagi a territori, des del territori es destini realment amb aquest fi últim que seria garantir el manteniment i la millora de les vies.
17: En canvi, des de Fenadismer, el seu president, Carlos Folchi, reclama que els transportistes quedin exempts del tribut. Argumenta que amb els impostos que paguen cada vegada que omplen el dipòsit ja contribueixen de manera sobrada al manteniment de les carreteres.
19: Entenem que hem d'estar exemptes d'aquesta nova imposició, d'aquesta nova tributació. Hem de tindre present que la recaptació per impostos d'hidrocarburs a IVA per consum de combustibles de 20.000 milions d'euros l'any i la despesa en conservació i manteniment, la màxima que s'ha fet al conjunt de l'Estat, ha sigut de 2.000 milions d'euros l'any.
17: Folchi adverteix que, si s'aplica, el cost acabarà recaient sobre els transportistes perquè difícilment es podrà repercutir als clients.
0: Notícies en xarxa.
1: 6 minuts i en punt, 3 quarts de 3 de la tarda. El risc d'incendi es redueix avui arreu de Catalunya i no hi ha cap població amb risc extrem, és a dir, en nivell 4 del Pla Alfa. Per aquest motiu s'han reobert els 4 espais naturals que es mantenien tancats: Baronia de Rialb, Montsec de Rúbies, Montsec d'Ares i Ribera Salada.
3: No obstant això, fins a 71 municipis del centre i oest de Catalunya continuen avui amb un risc molt alt d'incendi i 646 en perill alt.
1: En aquest context, els bombers de la Generalitat continuen treballant en l'incendi d'alta muntanya a l'Alta Ribagorça.
3: Durant aquest matí s'han incorporat 4 mitjans aeris. La prioritat segueix sent evitar que el foc s'obri cap a la vall d'avui.
1: I l'Ajuntament de Tarragona ha acabat la instal·lació de 10 nous cartells que adverteixen de la prohibició de saltar des de les roques en diversos punts del litoral de la ciutat. El missatge està escrit en català, castellà, anglès i francès i l'acompanya un pictograma il·lustratiu. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
4: Dos dels cartells s'han instal·lat a la zona del Fortí de la Reina, a la platja del Miracle, una de les més conflictives en aquest sentit, però també n'hi ha a la platja de la Rabassada, en

0: La Guàrdia Urbana, en les darreres setmanes, també ha començat a utilitzar drons per fer vigilància en aquests punts.
1: I un home de 73 anys ha mort a causa d'una patologia cardiorrespiratòria a la piscina municipal de Jorba, l'Anoia. Segons ha informat Protecció Civil, els fets van tenir lloc ahir a la tarda.
2: Es tracta de la desena víctima mortal en piscines des de l'inici de la campanya de bany el passat 15 de juny. A les platges ja han mort 15 persones.
1: Més coses, us ho destacàvem en titulars. A 4 minuts i arribem a 3:45 de la tarda, l'Audiència Nacional ha sol·licitat a la Policia Nacional un informe per saber si és competent per investigar l'entrada massiva de migrants a Ceuta. El tribunal considera que els fets presenten característiques que fan pensar en la possible existència d'una infracció penal, però abans vol aclarir si l'arribada va ser una acció concertada o dirigida per algun grup criminal al Berguell.
3: L'Audiència ha fet aquesta petició en resposta a la denúncia presentada pel Partit Justícia Europa sobre l'entrada a Ceuta de milers de persones procedents del Marroc. El partit demana investigar delictes contra la seguretat de l'Estat, tràfic de persones i organització criminal, entre d'altres. Per la seva banda, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha afirmat que hi ha hagut estats i governs de la Unió Europea que no han estat a l'altura amb aquesta crisi. Álvarez ha criticat a Itàlia, que segons ha dit no és capaç de resoldre la situació migratòria a l'illa de Lampedusa, com ho ha fet Espanya amb Ceuta. El ministre ho ha dit aquest matí en una entrevista a Televisió Espanyola.
4: Ha habido estados que no han estado a la altura. El gobierno italiano ha sido uno de ellos. Aquí en España oigo declaraciones irresponsables del Partido Popular y de Vox.
3: Les declaracions d'Álvarez arriben abans de la reunió de ministres d'Interior que tindrà lloc demà dimarts per analitzar la situació a Ceuta a petició del govern espanyol. En aquest sentit, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha felicitat Espanya i el Marroc per la gestió de la crisi, però ha demanat reforçar les fronteres. D'altra banda, el president de Ceuta avisa que no pot fer-se càrrec dels més de 750 menors que hi ha als seus espais d'acollida. Juan Jesús Vives eleva la xifra oficial de morts i afirma que hi ha 88 cossos a la morgue de la ciutat autònoma.
1: I a Catalunya, parlant encara sobretot de migrants, la ciutat de Lleida amplia el dispositiu d'acollida de la campanya agrària al pavelló 4 de Fira per reduir les pernoctacions al carrer. Oferirà 160 places durant 13 nits a Lleida Televisió, Cel Márquez.
5: L'Ajuntament de Lleida ha posat en marxa aquest dilluns el pavelló 4 de la Fira de Lleida per ampliar el dispositiu d'acollida de la campanya agrària. El nou espai ofereix 160 places addicionals fins al 17 d'agost per donar resposta a l'augment de persones que han arribat aquest estiu a la ciutat buscant feina. El tinent d'alcalde, Carlos Enjuanes, assegura que la mesura vol garantir unes condicions dignes i reduir la pernoctació al carrer.
6: És una resposta a nivell de garantir la dignitat de les persones que venen en recerca d'un lloc de feina a la campanya agrària. Aquest any, com sabeu, hi ha una arribada major del que havíem, del que teníem els altres anys, i per tant donem aquestes 160 places extra que estaran obertes fins al 17 d'agost.
5: Els nous allotjaments se sumen a les places ja disponibles al pavelló 3, als pisos socials i al centre de la Caparrella.
7: Notícies en xarxa.
1: És un dels titulars d'aquest dilluns. El govern que es proposa reduir més de 200 tràmits burocràtics. Amb aquest objectiu treballa l'executiu de Salvador Illa des d'ara i fins al final de la legislatura a través del programa Cat Girem.
2: De fet, la Generalitat ja ha enllestit la millora de 170 d'aquests processos i ara se n'afegeixen 40 d'addicionals. La mesura permetrà estalviar en conjunt fins a 6 milions d'hores als ciutadans cada any.
1: És una crònica de la nostra companya Gisela Puntí. Gisela, bon dia.
8: Bon dia, Jordi. Per aconseguir-ho s'han aplicat mesures com implementar nous formularis digitals i automatitzacions per evitar desplaçaments. També no demanar a la gent dades que l'administració ja té. Uns mecanismes que s'han aplicat en àmbits com la salut, l'educació, l'empresa, l'agricultura i la justícia. Albert Dalmau és el conseller de la presidència.
9: Hem ampliat, no?, fins al conjunt de 210 tràmits en els que estem actuant actualment amb aquesta reenginyeria de processos. Repeteixo, amb l'objectiu de fer més senzilla i més fàcil la vida de les persones, vàrem fer 170, n'afegim 40 addicionals.
8: Un dels tràmits millorats és el consentiment sanitari, indispensable per autoritzar operacions i proves mèdiques. També serà més ràpid i directe el nou tràmit per fer-se parella de fet o acreditar el coneixement del nivell A1 de català a les persones nouvingudes, que ara s'executarà amb un sistema de fitxes digitals que evitarà trajectes innecessaris.
1: En punt 3:45 de la tarda i aquest dilluns ha entrat en vigor el nou cartipàs del govern municipal a la ciutat de Girona, l'estructura que es va aprovar divendres amb l'abstenció del PSC, dibuixa un nou escenari després de la sortida de Junts. Girona FM, Pau Villafañe.
10: La nova estructura planteja tres tinences d'alcaldia per sota de l'alcalde Lluc Salelles, quan fins ara n'hi havia sis, però alhora es creen dues noves regidories, com són la de Ciutat Universitària, que recau en Adam Bertran d'Esquerra, que també tindrà la

0: de Llengua Catalana i la de Centres Cívics, que durà Caral Vila de Guanyem Girona. L'alcalde Salellas explica l'objectiu del nou cartipàs.
1: El que hem fet és doncs, que aquelles competències que tenien els regidors de Junts, el que hem fet és més o menys repartir-les i reorganitzar amb aquestes quatre àrees, amb una voluntat també de simplificar, de ser eficients, de poder doncs, executar al màxim.
0: A destacar que l'alcalde Salellas agafa l'àrea de promoció econòmica, la regidora Raquel Robert assumeix contractació pública i patrimoni i Gemma Martínez també tindrà l'àrea de salut i serveis socials. A banda, també hi haurà un assessor dedicat a projectes estratègics i un altre per neteja i via pública.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Si tomar a Badalona, una empresa organitza incursions a alta mar per avistar taurons, cetacis i altres animals que viuen al Mediterrani.
4: El seu objectiu és divulgar a la ciutadania sobre quines espècies podem trobar al mar mentre n'estudien el seu comportament.
3: Ràdio Ciutat de Badalona, Sergi Crusells.
5: Pelàgics s'ha fundat recentment pel David Jara, metge de família de professió i un enamorat de la fauna marina. A bord l'acompanyen dos biòlegs marins que expliquen als tripulants quines espècies es poden trobar i les seves característiques. El seu propòsit principal és creuar-se amb taurons blaus, també coneguts com tintureres. Si un d'aquests taurons s'apropa, aprofiten per identificar-lo, observar el seu comportament amb els humans i recollir altres dades per a estudis científics. Escoltem a David Jara, fundador de Pelagic Expedition.
6: És un hàbitat on els científics doncs, tenen dificultat per arribar-hi, llavors la idea és que aquestes sortides donin informació sobre aquests animals i, per tant, això ens ajudi a poder entendre'ls millor i poder protegir-los.
5: Pelagic ofereix tres expedicions especialitzades per avistar diferents animals en cadascuna. Una per taurons, una altra per cetacis i una tercera per observar la fauna marina durant la nit.
3: 12 minuts i arribem a les 3 en punt de la tarda. Crònica de salut. Els embarassos aconseguits per fecundació in vitro requereixen un càlcul més precís del risc de patir preeclàmpsia. Ho apunta un estudi liderat per investigadors de Deixeus Dona que proposa revisar els algoritmes actuals de cribratge per evitar que alguns casos quedin infravalorats. Cugat Media, Marc Castro.
7: Els investigadors han detectat que un dels principals biomarcadors que s'utilitzen per calcular el risc de preeclàmpsia pot oferir una falsa sensació de baix risc en alguns embarassos per fecundació in vitro. Per això proposen actualitzar els algoritmes de cribatge perquè tinguin en compte si la gestació és espontània o prové d'una tècnica de reproducció assistida. Segons la doctora Valeria Dono, responsable de l'estudi, no es tracta de canviar el seguiment de les embarassades, sinó de fer una estimació més precisa del risc.
8: És un canvi en com se calcula el risc, o sea, és un canvi en l'algoritme. Des del cribado que actualment se hace en el primer trimestre, per exemple, al considerar l'arteria uterina i al tenir en compte que aquest factor podria ser alterat en els embarassos de fecundació in vitro, és important perquè el càlcul de risc sigui real que s'apliqui un factor de correcció.
7: L'equip investigador treballa ara en un estudi prospectiu per confirmar els resultats i continuar perfeccionant les eines de detecció precoç d'aquesta complicació de la embaràs.
3: I la presència d'un bacteri al tumor pot ser clau per personalitzar el tractament de pacients amb càncer colorectal.
4: Ho indiquen els primers resultats d'un projecte liderat pel grup d'oncologia molecular del Vall d'Hebron publicats a l'ESMO Open.
3: I ara moment per la cultura. Onze minuts i arribem a les 3 en punt de la tarda. Comencem amb les imatges recuperades d'un fotògraf amateur que ensenyen com era la Catalunya de la postguerra a l'exposició Joaquín Tusquets de Cabirol, La forma eloqüent, una mostra que es pot veure al Centre de Fotografia KBR.
4: De fet, es podrà veure fins al 6 de setembre. També és un exemple de com va evolucionar la fotografia no professional des de principis del segle XX.
3: I ja a la vista és el nostre company David Navarro i ara ens l'explica, David.
9: Bon dia. L'any 2004, un col·leccionista va trobar a Palma de Mallorca una capsa amb negatiu sense identificar que retrataven la Catalunya de la postguerra. No va ser fins l'any 2020 que, a través de les xarxes socials, la família va identificar l'obra de Joaquín Tusquets de Cabirol, un químic i industrial que amb la seva càmera va recórrer el país entre les dècades de 1940 i 1960. A l'exposició La forma eloqüent, el públic pot submergir-se en la mirada d'un fotògraf que, com explica la comissària Arola Valls, presenta escenes quotidianes del litoral, el paisatge urbà i l'entorn rural.
10: És una mirada molt plural i molt polièdrica a la societat d'aquella època, que ens explica d'alguna manera, i d'una manera una mica velada, no? Perquè estem en un context en el que la fotografia no es pot aventurar a fer una crítica social, però ens explica les vicissituds de la societat d'aquella època i també de la pròpia pràctica fotogràfica que havia de maldar bàsicament per sobreviure.
9: L'exposició també serveix per descobrir com la fotografia va passar d'intentar imitar la pintura a finals del segle XIX a buscar noves formes d'interpretació de la realitat gràcies a la llum, la composició i l'enquadrament.
3: Més cultura, 9 minuts, ja arribem a les 3 de la tarda al Festival de Cinema de la Terra Alta, IMFCTA. Fa 10 anys. El certamen se celebrarà a Bot fins al 8 d'agost. Va començar ahir amb un programa ple d'activitats multidisciplinars per a tots els públics. Canal T, Blanca Carol.
11: Durant tota la setmana, el festival oferirà una programació que combina cinema, música, tallers, gastronomia, activitats professionals i propostes artístiques. Durant la inauguració s'ha donat el tret de sortida a una setmana d'activitats que convertirà el municipi en un punt de trobada entre professionals del sector audiovisual, creadors i públic. Ivan Massaguer és el director del Festival Infecta.
12: És l'eclecticisme que ens caracteritza i el multidisciplinari, que puguem estar doncs, 7 dies, un cop l'any, visquent art, en una zona tan despoblada i tan culturalment despoblada també, doncs poder oferir tant com poguéssim, des de música en directe, de tallers, formacions, indústria, que és, la podem començar a fer l'any passat, i és molt important que no només sigui un festival on projectem pel·lis.
11: L'Infecta arriba als 10 anys consolidat com una de les principals cites culturals de la Terra Alta. El festival destaca per la proximitat entre els artistes i els espectadors i contribueix a donar visibilitat a Bot i al conjunt de la comarca.
3: Festival Infecta, doncs, fins dissabte vinent. I arribarem als esports escoltant Irene Mas.

0: És la nostra proposta musical d'aquest dilluns. La soprano actuarà aquest vespre al Palau de la Música Catalana i ho farà acompanyada pel pianista Marc Serra. Tots dos oferiran un concert amb peces de Ravel, Monpou, Toldrà i Mendelssohn, entre altres autors. Doncs amb la veu d'Irene Mas, amb música clàssica, arribem als esports. 7 minuts i arribarem a les 3 en punt de la tarda, uns esports que ens porta aquest dilluns la nostra companya Anna Freixa. Bon dia, Anna. I amb una excel·lent notícia, una més, Iris Tió suma una nova medalla a l'Europeu de París.
1: Bon dia, Jordi. Sí, la nedadora barcelonina ha aconseguit la medalla de bronze al solo lliure, modalitat en què és actualment campiona del món. Amb aquest bronze, Iris Tió acumula 3 medalles en aquest europeu que es disputa a París. Després de les plates, el duet lliure amb Lilú Lluís i el duet mixt lliure amb Denis González. Dimecres, Tió intentarà guanyar una altra medalla individual a la final de l'exercici tècnic. Aquesta tarda, a partir de les 4, es disputarà la final de l'equip lliure, on el combinat espanyol buscarà una nova medalla després d'acabar en segona posició a la fase preliminar. El Tour de França femení en marxa ja la tercera etapa. Avui encara ha arrencat en territori suís i arribarà ja a Poligny, a França. Primera etapa ja de muntanya. La neerlandesa Lorena Vives és al mallot groc després de la victòria en les dues primeres jornades. La ciclista d'Esplugues de Llobregat, Paula Blasi, continua com a mallot blanc de millor jove d'aquesta edició. Així ho valorava ahir Blasi després de l'etapa en declaracions a Eurosport.
2: Bueno, a ver si podemos tener yo el blanco y una compañera la amarilla, yo me quedo así, pero sí, a ver, sí que es verdad que esto, ayer y hoy era sobre todo días de guardar y intentar no gastar extra. Mañana vamos a ver qué tal, porque tal vez ya se pueden ver unas primeras cosas, pero sobre todo queremos esperar a la contrarreloj, a que ahí un poco también saber cómo está la gente, y ya a partir del día 5 yo creo que abrir la carrera.
1: I encara en ciclisme, avui UAE ha fet oficial que el vencedor del Tour masculí, Tadej Pogacar, correrà la propera edició de la Vuelta, que començarà el 22 d'agost a Mònaco i acabarà el 13 de setembre a Granada. És l'única gran prova que li falta a Pogacar, campió del Tour en 5 edicions i del Giro en una. En bàsquet, el Barça ha fet oficial fa pocs minuts que Xavi Pujol serà el nou director esportiu. El Manresà arriba i ha signat per les properes 3 temporades. En futbol, avui comença el torneig històrics del futbol català amb 4 grups de 3 equips que disputaran 3 triangulars cada dia. Divendres serà jornada de descans, dissabte les semifinals i diumenge la final. L'Europa, el Badalona o el Sant Andreu són alguns dels equips que hi participen i avui s'arrenca aquesta edició del torneig històrics, la 40, amb el debut del grup 1 amb l'Hospitalet, el Sants i el Reus Redis. Cap de setmana amb partits de pretemporada, el Tona va rebre ahir el Barça Atlètic. Els usonencs van imposar-se al filial el Blaugrana per 2-1. Escoltem Axel Vizuete, entrenador del Tona, i Juliano Belletti, tècnic del Barça Atlètic.
3: Estem parlant del final del Barça, possiblement la millor cantera del món, en un partit d'una grandíssima dificultat, però l'equip ha estat a un nivell molt i molt alt.
4: Estamos en pretemporada, 2 setmanes, con jugadores de juvenil, pocos de filial, que han jugado por primera vez juntos esta tarde, contra un equipo más mayor que el nuestro. Ya sabemos que es así por la categoría que jugaremos.
1: El Barça femení continua amb la preparació de la temporada i en els propers dies viatjarà a Andorra per fer-hi una estada del 6 al 10 d'agost. I en futbol sala, el Barça ha començat avui pretemporada amb les revisions mèdiques i les proves físiques. L'equip marxarà en camp, on farà una estada fins al 7 d'agost.
0: Doncs gràcies, Anna Freixa. Per l'última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts i arribarem a les 3 en punt de la tarda. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà. Fins aleshores, que en tingueu una molt bona tarda.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
6: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Javier De Gea. Nou rècord en l'arribada de turistes internacionals a Catalunya un mes de juny, amb poc més de 2 milions, un 1,4% per sobre de les xifres d'ara fa un any. I en només 6 mesos ja es freguen els 10 milions, amb un increment del 3,5%. Aquestes xifres de visitants contribueixen a la saturació de vies com l'AP7, en un moment on s'ha reobert el debat sobre la implantació novament d'algun tipus de peatge. En declaracions a la xarxa, un dels experts en la matèria, el director del Centre d'Innovació en Transport, Sergi Saurí, considera que va ser un error eliminar els peatges sense definir abans un model alternatiu de finançament. Saurí també comenta que, segons el seu punt de vista, s'hauria d'aplicar un model transitori que comenci per una vinyeta temporal que permeti ingressos pel manteniment de les vies i reforçar el transport públic i, amb el temps, avançar cap a un sistema per quilòmetre, tal com marca la directiva europea.
2: Això seria una miqueta l'escenari més raonable que si nosaltres mirem quines són les experiències d'Europa i el que s'ajusta més, no? A Europa, tot el que seria en turisme s'aplica un sistema temporal, és a dir, es paga una quantitat fixa amb independència del que s'utilitza de dies, en canvi amb els camions sí que ja estan en un sistema de quilometratge.
1: Aquesta proposta compta amb el suport de la Cambra de Comerç, que hi veu una solució al manteniment i la gestió de vies, mentre que el transport de mercaderies per carretera s'hi mostra contrari perquè considera que penalitza el sector. Encara parlant de mobilitat, el Servei Català de Trànsit fa aquesta setmana una campanya policial per combatre la velocitat excessiva. Aquesta actuació de vigilància afecta tant l'àmbit interurbà de carreteres principals i secundàries com la zona urbana de municipis i ciutats, on la velocitat excessiva pot tenir conseqüències greus, sobretot per la seguretat de col·lectius més vulnerables, com els vianants i els ciclistes. A la mateixa campanya de controls de velocitat de l'any passat es van posar en una setmana un total de 34.000 denúncies. Això vol dir que es van denunciar de mitjana gairebé 4.800 conductors cada dia. I el risc d'incendi es redueix avui arreu de Catalunya i no hi ha cap població amb risc extrem, és a dir, a nivell 4 del Pla Alfa. Per aquest motiu es reobriran els 4 espais naturals que es mantenien tancats. No obstant això, fins a 78 municipis del centre i oest de Catalunya continuen avui amb un risc molt alt d'incendi. En aquest context, els bombers de la Generalitat continuen treballant en incendi d'alta muntanya a l'Alta Ribagorça, a l'espera de veure com es comporta una tempesta prevista sobre la zona d'aquest migdia. De moment, Protecció Civil de la Generalitat ha limitat l'accés d'excursionistes d'alta muntanya entre la Noguera Ribagorçana, la vall de Conangles, la vall de Besiberri i els barrancs fins a l'incendi de vegetació d'alta muntanya de Sanet, a l'Alta Ribagorça. I la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha defensat enfortir encara més les fronteres en els punts crítics, tant amb més vigilància com amb l'ús de barreres físiques. Després de la crisi migratòria viscuda a Ceuta, això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: sigui al Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al Sense Tambú de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio al Vendrell, la teva ràdio local, al Sense Tambú de la FM. Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio al Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
1: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
2: De capsa de cartró a bossa reutilitzable i de revista a tovalló de paper.
3: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, el paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
0: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
2: De pot de conserva a flascó de perfum i d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
3: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
5: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell. Escoltes Tarda en Estèreo. Tots els èxits sonen a Tarda en Estèreo, de 3 a 6 de la tarda, a Ràdio El Vendrell. Molt bona tarda i benvinguts. Ens trobem amb la nostra Tarda en Estèreo. Salutacions i benvinguts en aquest primer d'agost. Hem viscut aquest passat cap de setmana ja donant l'inici al mes d'agost. I nosaltres agafem ara el relleu i ens reincorporem després d'aquests dies de festa, també de festa major. I les vacances per vosaltres que acaben d'iniciar, doncs a disfrutar-les i molt. Gràcies per acompanyar-nos. Aquesta és la Tarda en Estèreo que, com sempre, arribarà fins al punt de les 5. Arrenquem i comencem amb el nou single de Pablo Alborán. El malagueny estrena coses noves i boniques, d'aquelles xules. Això es diu Tiempos Bonitos. Que tingueu una molt bona tarda i naltros que us acompanyarem fins al punt de les 5.

Bueno, a l'agost... Deixo que a l'agost l'agafem amb totes les novetats, perquè han passat moltes setmanes des dels nostres darrers Tardes en Estèreo. I l'actualitat, ja sabeu que es mou Tarda en Estèreo. Amb coses recents, com aquest nou single de Dasha, amb aquest tema que es diu Memo. I ara anem en busca d'Ariana Grande, una de les grans també, que ha estat d'actualitat. Això nou es diu Petal.

l'estiu amb Ràdio El Vendrell. I després d'escoltar Capó, que acaba de ser nacional, que es diu Reina Criminal, amb Gae Criminal, donant pas a l'honor de Ruslana. Les 3:20 de la tarda, i això no puja el volum, que es diu Favorita de la vida.

fent una mirada cap a la música en català, els Aquarela, fa pocs dies que estrenaven amb Jordi Ninús aquesta col·laboració que es diu El tren del temps. Som en aquests primers minuts i en aquests primers dies del mes d'agost, que per molts significa, doncs, unes merescudíssimes vacances. Això ja, el crono es posa en el mig, eh? I és que a poc el temps va passant, encara que estem ja d'aquest estiu una miqueta massa calorats. Escoltant Ràdio El Vendrell. Doncs en 3 minuts tocarem 2:15 de 4 de la tarda amb Ryan Castro. Que te vaya bien.

són els Viva Suècia, que, com ja sabeu, estan de gira, ja programant també els seus propers esdeveniments que arribaran al 2027. Al mes de gener estaran actuant al Palau Sant Jordi i després els seguiran altres actuacions. Els de Múrcia tornen a estar actius, tenen nou treball i en aquest cas arriben amb la col·laboració del DJ Nano amb aquest tema que es diu Querer. L'estiu està així com revueltillo, eh? Hi ha una miqueta de tot i sobretot per gustos, com sempre, colors. Dime que me quieres, yo sé lo que hay que hacer. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat. Així que segurament, si sou d'aquells que us agrada estar al dia de les novetats, heu fet ja una ullada del que arribava aquest passat divendres. Ja us estalvio jo la mirada perquè hi ha poca cosa. Unes coses d'aquelles bones a destacar és aquest nou treball de Happiness i Suicide amb aquest Child to Me Zara.

Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat. Bueno, ens aturem ara una miqueta després d'escoltar Charlie XCX amb el seu Morning Dew, que és el tema, el tema Wink Wink, amb el nou single d'Els Lèrica. Per qui sonen? És una d'aquelles cançons que segurament escoltarem en qualsevol xiringuito aquest estiu. Bueno, que l'estiu està molt avançadet, eh? Enfunso Domingo de Playa.

Doncs en aquests minuts mirem el rellotge, ens avancem i donem un passet més cap al punt de les 4 de la tarda. Temperatura també calorosa, 32 graus. Així que poc podem afegir a aquesta temperatura. Simplement que espero i desitjo que estiguis en un lloc ben refrigerat, eh? Això que escoltes, atenció, és la gran col·laboració entre Alok i Jennifer López amb el tema Everything's Fine.

0: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.
1: Madonna va ser una de les figures que vam poder veure actuar el passat mes de juliol en protagonitzar, formar part de l'espectacle del mig temps de la final de la Copa Mundial de la FIFA. Va ser Madonna, amb temes com Musico, Danceteria. Aquí està, el seu darrer treball de la reina del pop.

0: De pot de conserva a flascó de perfum. I d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
1: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. Els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio. Generalitat de Catalunya.
2: Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
3: Jo que estudié cada estrella...
4: Però doncs ara ens quedem amb l'Oreja de Van Gogh, que són els que ens obren la porta d'aquesta segona hora de Tarda en Estèreo. Al llarg d'aquests mesos, en el que, com ja sabeu, l'Oreja està de tornada i ho fa doncs, amb la gira, on hem pogut veure moltes coses dels moments, dels primers moments d'Amaia Montero sobre l'escenari, les seves inseguretats, les crítiques, les coses mal fetes i els avanços. Ara l'Oreja de Van Gogh justament avui són notícia perquè anticipa els seus plans, diu que tenen moltes ganes de publicar un nou treball. El grup parla a través del diari basc del seu nou material que estan composant. Ells diuen que estan vivint un moment d'efervescència creativa després del històric retorn de Amaia Montero a la formació original i l'èxit de tantes coses que explicar la gira. El grup Donostiarra confirma que ja està treballant en la nova música i que el seu nou disc està en camí. Ho fa amb declaracions en una entrevista al diari basc, on ha confirmat els plans que aniran avançant a poc a poc i que fa uns mesos vam fructificar en un primer single, aquest que estem escoltant. Tots estem ballant la mateixa cançó.

aquest Abraham Mateo està superactiu amb coses noves. A Maria Becerra comparteixen aquest nou single que estrenaven divendres, es diu...

0: Tots els èxits sonen a Tarda en Estèreo, de 3 a 6 de la tarda, a Ràdio El Vendrell.
1: Són les 4 i 7 minutets. Tarda calorosa, amb algun que altre núvol per aquí, que ara, per exemple, doncs no ens deix veure el sol. Nosaltres, com que estem aquí tan refrigerats, no sé exactament com pinta la cosa fora, però la temperatura és la que és. Ens relaxem una miqueta ara amb els Random Flowers, amb aquest tema que estic plen.

l'estiu amb Ràdio al Vendrell. Doncs després de sentir l'honor del December Déu, ara 10, arriba l'honor de Muse i Ellie Goulding. Una col·laboració conjunta a alt nivell. Això es diu Hush.

Escoltes Ràdio El Vendrell. Avancem una miqueta més de la mà d'Álvaro de Luna, que com ja sabeu està a tope treballant amb el seu nou projecte i coses noves com això que es diu Llego Tarde. No sé tu, són 2:15 ja, 2:55 i un minut.

0: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvalvendrell.cat.
1: Hi ha un foc latent.
0: Anem amb més cosetes. Són 2:15 i 4 minuts. Passem de la mà de la música en català d'en Jordi Ninus. El seu nou treball, el seu nou single, són així. Això es diu Sota la meva pell.

Aquí tenim el Lady Gaga i Doechii amb la seva col·laboració. Ja sabeu que arribaven dintre de la banda sonora El Diable es Vesteix de Prada 2, una pel·lícula a la gran pantalla, i un de entre els grans de la banda sonora. Ens apropem a 3:45 amb Ana Mena i Lola Índigo. Petito, ale, venga.

I aquests temps en el que, com ja sabeu, l'Eire Martínez camina en solitari, doncs no parem de sentir també a l'Eire amb la seva gira que està fent aquest estiu de les seves cançons amb l'oreja de Van Gogh. Els Take That també estan aquest estiu actius des del seu darrer treball. Ja sabeu que van de treure nou disc amb una gira que també els van poder veure a Barcelona. Això es diu Sweet Jo.

0: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.
1: És hora de marxar i ho fem amb Medusa i Kaylee amb el tema Weekend. Gràcies per acompanyar-nos. Demà estarem aquí, així que no faltis. Serà a partir, com sempre, de les 3. Passeu bona tarda.

0: Ràdio al Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.
1: De capsa de cartró a bossa reutilitzable i de revista a tovalló de paper.
2: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, el paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
4: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.

al Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107 Tambú de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio al Vendrell, la teva ràdio local, al 107 Tambú de la FM.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvalvendrell.cat.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.

0: De llauna de sardines a bicicleta. I d'abric de llet a test per a les plantes.
1: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. Els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuumbas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
3: Escoltes Ràdio El Vendrell.

Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

0: farina de sardines a bicicleta i d'abric de llet a test per a les plantes.
1: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
3: Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

0: De pot de conserva a flascó de perfum. I d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
1: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
3: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

0: tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 a 2 del migdia i a les 8 del vespre.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Javier De Gea. Alguns estats de la Unió Europea han demanat aclarir per què es va produir un augment intens i sobtat d'arribades de migrants a Ceuta durant la reunió dels ambaixadors comunitaris que s'ha celebrat aquest migdia per videoconferència. Segons fonts de la UE, la trobada ha estat honesta i constructiva malgrat la crisi que s'ha obert entre els socis europeus arran dels incidents a la frontera i ha estat d'utilitat per ajudar a explicar-se els uns als altres. Durant les intervencions, alguns països han assenyalat que la migració s'ha fet servir de vegades per pressionar la UE i les seves fronteres i s'han obert a compartir la seva experiència per evitar-ho. També els socis comunitaris han mostrat el seu suport a Espanya. Aquesta trobada es produeix abans de la reunió de ministres d'Interior que tindrà lloc demà dimarts per analitzar la situació a Ceuta a petició del govern espanyol i després que la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, defensés enfortir encara més les fronteres en els punts crítics, tant amb més vigilància com amb l'ús de barreres físiques quan sigui necessari. I la millora de les condicions meteorològiques de l'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça ha permès la protecció civil ha aixecat les restriccions d'accés i d'activitats d'excursionisme d'alta muntanya. A través d'un nou ES Alert s'ha informat que es restableix l'accés a la zona compresa entre la Noguera Ribagorçana, la vall de Conangles, la vall de Besiberri i els barrancs fins a Sanet. Paral·lelament, també s'ha desactivat l'alerta del pla enfocat, ja que es preveu una millora generalitzada del risc d'incendis durant els pròxims dies. L'incendi ha afectat provisionalment prop de 75 hectàrees de terreny forestal, de les quals al voltant de la meitat es troben a la zona perifèrica de protecció del Parc Nacional d'Aigües Tortes i l'Estany de Sant Maurici. Segons les primeres investigacions dels agents rurals, el foc hauria estat provocat per l'impacte d'un llamp. Durant l'emergència, els bombers han treballat principalment amb mitjans aeris i els agents rurals han col·laborat en el tancament dels accessos per facilitar les tasques d'extinció i garantir la seguretat. Els Mossos d'Esquadra investiguen l'agència de viatges de les comarques gironines per un possible cas d'estafa després que una vintena de persones hagin presentat una denúncia. Alguns dels afectats han assegurat que hi hauria unes 200 famílies que s'han quedat sense vacances, el que es va arrencar fa unes setmanes, quan alguns van demanar de cancel·lar el viatge però no els van retornar els diners. Aquest cap de setmana hi havia persones que no van poder agafar l'avió perquè era hora de marxar i encara no els havien enviat el bitllet, i d'altres han sabut a mig del viatge que no estava tota l'estada pagada i que els quedava una part a deure. I un petit apunt per acabar, una persona mort atropellada avui per un vehicle a la Rambla de Sant Jordi de Vilanova i la Geltrú. L'accident s'ha produït al pas de vianants que hi ha tocada la comissaria dels Mossos i fins allà ciències mèdiques, a més de diverses dotacions de la policia local. Això és tot de moment, tornem en una hora amb més notícies en xarxa.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Escoltes Ràdio El Vendrell.

els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 a 2 del migdia i a les 8 del vespre.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.
1: Calaixera, moble proveït d'un cos de diversos calaixos superposats, destinat tradicionalment a desar-hi roba blanca o vestits, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Comença La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 del migdia amb Pere Sallent.
2: Ei, què tal? Com esteu, família? Gràcies per ser-hi. Bon dia i bona hora. Hem començat aquest nou dia de programació, hem començat una nova setmana i en certa manera, comencem un nou mes, almenys a partir d'aquesta setmana, aquí que ja estem en directe. És a dir, que avui és dilluns, 3 d'agost, programa número 4018. Gràcies per fer-ho possible, gràcies per ser-hi. I sempre la intenció, les ganes i l'objectiu d'acompanyar-vos i d'explicar-vos sempre moltíssimes, moltíssimes coses. Ràdio senzilla, propera, sense pretensions, però amb tot el rigor possible i tota la professionalitat que faci falta. Sempre ho expliquem així. A més, si voleu participar, ara que ja estem en directe, ens podeu enviar un missatge de WhatsApp al 686-101-101. Molt senzill, 686-101-101. O un correu electrònic en qualsevol moment del dia. calaixera@rtv-elvendrell.cat. A partir d'aquí, ja ben pendents de tot el contingut d'avui dilluns. Per començar, anirem cap al temps, la previsió amb en Marc Rodero. Hem triat una primera cançó per posar ritme. Amb això agafarem forces, anirem cap a l'actualitat i les notícies destacades del dia. Repassarem les principals portades als diaris i altres aspectes d'interès. Arribarem a les 10, a cada hora en punt, l'actualització de les notícies amb la xarxa de comunicació local i després del butlletí de les 10, segona part de Calaixera i més contingut. Avui a la segona part, i quan els dilluns sempre era el dia per excel·lència o sempre ha estat el dia per excel·lència on reunim la tribu del Pla Educatiu d'Entorn, avui el que farem és això, recordar bons moments d'aquesta secció i que ens ha acompanyat al llarg d'aquesta temporada, una secció que, com sabeu, ens dona l'oportunitat de conèixer allò que s'hi fa i allò que s'hi cou en els diferents centres educatius del municipi, a banda d'entitats i associacions que tenen aquest vincle pedagògic i educatiu. A les 11 actualitzarem les notícies i ens quedarà tercera i última part. Secció habitual aquest dia de la setmana, que passa per secció de cuina. Passa per en Salvador Rovira, que ens aproparà una nova recepta, els seus ingredients, la seva elaboració, i això ha de donar peu a la participació i a les trucades, com ja és habitual, per acabar de compartir també tota aquesta estona de cuina. No us ho perdeu. A més, avui amb convidats. Convidats i convidades. Una participació que, a banda del WhatsApp, del correu, també passarà pel telèfon, que a partir d'aquella franja ja estarà operatiu, el 977 15 70 69, que de fet és el telèfon de sempre, 977 15 70 69. I bàsicament amb tot això arribarem a les 12, arribarem al migdia i ja ho tindrem. Gràcies. Un dia més, una jornada més, per l'atenció, per la confiança i també per la paciència, sempre recordant que això és casa vostra. Ben trobats.
1: La Calaixera, un programa unitat de tots.
0: Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat.
2: El temps, sempre pendents del temps, de les temperatures. Un dia més i una setmana més. Marc Rodero, molt bon dia.
3: Molt bon dia, Pere. Bon
2: Marc,
3: dia a tothom.
2: Quan s'ha d'acabar això?
3: No ho sé.
2: Ja està.
3: Quina... et serveix? Va, vale, adéu.
2: Quina xafogó ja de bon matí, eh?
3: Horrorós, eh? Avui sí. Ha estat terrible, eh? Terrible. Els que matinem una miqueta sí. I els que sortim al carrer a primeríssima hora, com s'ha notat avui aquesta extremada xafogó, aquesta extremada humitat. No ha d'acabar, Pere, però sí que és cert que hi ha visos de canvi. Canvi en forma de ruixats, en forma de tempestes... En definitiva, més moviment meteorològic. Malauradament, no a casa nostra. Tenim una miqueta l'esperança posada entre dijous, divendres, que algun d'aquests ruixats de l'interior puguin arribar a la mateixa línia de la costa. Sí que tindrem molt de rebombori, avui en especial i els propers dies, totes les tardes, a la zona occidental del país i també el Pirineu i el Prepirineu. Allà seran d'enhorabona perquè hi ha un canvi notable en l'atmosfera i això farà o propiciarà que vagin entrant petites circulacions d'aires més humits i, per tant, farà doncs, que hi hagi més moviment. L'anticicló es desplaça, entren petites borrasques i, per tant, allà on toca en aquesta època, sí que és cert que cada dia tindran força moviment. Les temperatures es mantindran altes fins a mitja setmana. A partir de llavors recularien una miqueta, tot i així encara quedarien per sobre del que és habitual i la xafogó i la humitat, Pere, que aquesta no marxa i ens acompanyarà durant bona part d'aquesta setmana. Per tant, avui un dia variable, si més no, a primera hora, s'ha tapat a primera hora amb l'augment destacable d'aquesta humitat i a partir de mig matí, migdia i durant la tarda els núvols quedaran situats cap a l'interior i tindrem més sol a la resta de la comarca. Tot i així, avui serà un dia certament variable, bàsicament per culpa d'aquesta humitat. Situació marítima en conjunt tranquil·la a tots els quadrants costaners del país.
2: Molt bé. Actualitzem temperatures, Marc, a hores d'ara.
3: Sí, que ja són altes, eh? Tenim 27 a Coma-ruga, 28 a Cunit, 27 també al Vendrell, 26 a la Bisbal i 26 a l'Observatori del Montmell.
2: Vaja. Gràcies, Marc, per la informació. Seguirem ben pendents, com sempre. Que vagi bé.
3: Fins demà, bon dia.
2: Bon dia, fins demà. Sempre l'actualització d'aquesta previsió ara en directe a la Calaixera, només començar, però també la podeu trobar actualitzada en els diferents punts informatius d'aquesta casa, tant en ràdio com en televisió.
0: Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.
2: Doncs bé, avui posarem ritme així, potser amb la tendència musical, eh? Una mica més àmplia. Per posar ritme avui, que som dilluns, nova cançó de Karol G, que està acabada de presentar, que és mateix cap de setmana, Matadora.

0: Cançó per començar avui d'aquesta manera, una mica diferent, en directe i en proximitat, com ens agrada, a través del 107 Tambor, de l'FM.
1: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
0: Les 9 i 10 minuts. Notícies.

0: Els bombers del Parc del Vendrell han fet arribar un comunicat als ajuntaments dels municipis als quals donen cobertura com a primera sortida per advertir que certs dies de guàrdia no disposa dels efectius mínims necessaris. Segons expliquen, per exemple, aquest passat divendres, 31 de juliol, només hi havia 5 bombers disponibles quan el mínim establert és de 6. A més, denuncien que 2 bombers en pràctiques no disposen d'equips de protecció individual, un d'ells des de fa més de 2 setmanes. Els efectius alerten que aquesta situació impedeix atendre de manera autònoma alguns serveis i que, en cas de determinades emergències, caldrà mobilitzar recursos d'altres parcs, com els de Vilanova i la Geltrú, Vilafranca del Penedès, Valls o Tarragona, fet que pot allargar el temps de resposta. En el comunicat, els bombers atribueixen aquesta situació al cessament voluntari de les hores extraordinàries que està fent el cos per reclamar el compliment dels darrers acords laborals, així com les millores en la gestió dels equips de protecció i de l'exposició a substàncies tòxiques. Tot i això, remarquen que els primers perjudicats són els mateixos professionals i asseguren que la manca de personal no afectarà la seva vocació de servei ni el compromís amb la ciutadania. Els bombers també recorden que aquesta no és una situació puntual. Durant tot aquest passat mes de juliol han denunciat en diverses ocasions mancances de personal per cobrir els mínims de guàrdia i en diferents jornades també la falta d'equips de protecció individual per a alguns efectius. A banda d'això, altres notícies destacades. Avui dilluns, l'Ajuntament de l'Arboç ha presentat un document d'al·legacions contra el Pla Territorial Sectorial per la Generació Elèctrica, Eòlica i Fotovoltaica, el Plater. Amb aquesta acció, el consistori ha volgut reiterar la seva voluntat de garantir un creixement ordenat del municipi i la protecció del seu entorn. L'objectiu del consistori és fer rectificar la implementació del pla i recorden que ja han hagut d'haver fet informes tècnics desfavorables sobre projectes d'energies renovables poc integrats, com la planta de bateria en sòl agrícola, i en el cas del Plater, els serveis tècnics de l'Ajuntament han detectat diversos punts que entren en conflicte amb el planejament vigent a l'Arboç, com l'ampliació d'Aidiada o la preservació d'espais naturals com la Riera de Marmellà i la Timba de Santa Bàrbara. Per evitar una implementació descontrolada mentre es defineix la normativa catalana, el ple del juliol de l'any passat ja es va aprovar la suspensió de llicències en sòl no urbanitzable i es va imposar més restriccions en quant a la superfície màxima dels parcs solars. A més, des de l'Ajuntament han afirmat que l'Arboç pot ser autosuficient sense necessitat de sacrificar més terreny rural. I més qüestions, altres notícies. L'empresa vendrellenca Goil Security desenvoluparà una aplicació de seguretat ciutadana que donarà servei a 7 municipis del Camp de Tarragona, inclòs Tarragona i Reus. Aquest aplicatiu mòbil permetrà posar en contacte els usuaris amb qualsevol de les policies incorporades a aquesta aplicació, independentment del seu lloc de residència. Així, si un veí de la Canonja té, per exemple, una incidència a Constantí, l'avís el rebran directament els agents de policia més propera i no els de la localitat d'origen. De fet, una aplicació amb un disseny 100% vendrellenc i, a més, col·laborador d'aquesta casa. Bé, qui ens acosta la crònica d'aquesta informació és el nostre company Lolo García.
1: Botó del pànic a Sitges, Castelló, Pamplona i ara també al Camp de Tarragona. L'empresa vendrellenca Goil Security ha estat la guanyadora d'una licitació de 629.000 euros per desenvolupar una aplicació de seguretat ciutadana que abraçarà els municipis de Reus, Cambrils, El Catllà, La Canonja, Constantí, Mont-roig del Camp i Tarragona. Una iniciativa que no és nova per a l'startup ubicada a la plaça Vella, però que presenta en la intercomunicació la seva principal novetat respecte a projectes anteriors.
2: I això vol dir que si jo em descarrego l'aplicació de Reus però me'n vaig a Tarragona, jo des de l'aplicació de Reus puc avisar la policia de Tarragona des de la pròpia aplicació de Reus, cosa que fins ara això cada un tenia el seu sistema. I a més també integrem càmeres, integrem diferents coses que van molt més enllà només del botó del pànic, és més seguretat ciutadana. Llavors entrem en aquest àmbit també, cosa que ens fa il·lusió perquè tot és un repte, al final tecnològic.
1: Així doncs, l'aplicació permetrà enviar missatges d'alerta i fer trucades davant d'una emergència ciutadana, les quals seran dirigides automàticament a la policia local més propera, a banda de rebre informació constant dels cossos municipals de seguretat. i tot des del mòbil i simplificant al màxim la comunicació entre usuari i receptor.
2: Aquí la idea és que el que ja hi pugui haver que ara es faci de forma totalment digital i que ens evitem pues, haver de trucar un número que a vegades no es troba, has de trucar al 112 o del 112 et deriva, o sigui que sigui molt més àgil fer-ho pels casos que hi pugui haver ara i que pels futurs casos doncs, ja es vehiculin tot a través d'una eina que unifiqui tota la interacció de la policia també amb la ciutadania, o sigui, que pugui trucar, que pugui saber qui és, on està, què necessita...
1: L'aplicació es podrà configurar en diferents idiomes, com el català, castellà, anglès, francès i alemany, i permetrà segmentar el perfil d'usuaris i establir categories. Un avenç tecnològic per reforçar la seguretat de la població amb talent i ADN 100% vendrellenc.
0: I el Museu Pau Casals ha acollit l'edició d'enguany dels maridatges musicals. 65 persones que han gaudit de les propostes gastronòmiques i enològiques del col·lectiu Terra i Taula i des dels boleros i les habaneres interpretats pel trio Ginebró. Tot plegat amb música i productes de quilòmetre zero. Qui ens acosta la crònica, en aquest cas, d'aquestes trobades musicals i etnològiques és el nostre company Llorenç Avinyó.
3: Un total de 65 persones han participat aquest dijous als maridatges musicals del Museu Pau Casals, una iniciativa que enguany ha arribat a la seva 16a edició i que ha comptat amb la proposta gastronòmica i enològica dels integrants del col·lectiu de productors i restauradors Terra i Taula i amb la música en viu del trio Ginebró. Una proposta 100% de quilòmetre zero pensada per a un públic heterogeni.
4: Hi ha gent... amant de la gastronomia, gent que amant també del vi, gent de, doncs d'una mitjana edat, diguem-ho així, perquè ara mateix el producte, quan vam iniciar, doncs també era un producte potser més econòmic, ara doncs potser ha augmentat una mica el preu, però també doncs creiem que el producte i tot el que estem oferint també té una qualitat que s'ho mereix i al final és un producte molt especial, perquè és molt diferent a la resta de maridatges que es fan arreu del territori.
3: La proposta del museu és única.
4: Aquests maridatges són molt especials perquè tenim l'oportunitat de tenir el productor que ens explica doncs, el seu producte, tenim els cellers que ens expliquen els vins i després el cuiner que ens explica el plat. Aleshores, això el fa molt diferent a la resta de productes que es poden fer doncs, com maridatges que habitualment la gent coneix i l'experiència és molt completa.
3: El maridatge d'enguany ha estat batejat amb el nom del violoncel al plat. El col·lectiu Terra i Taula proposa plats i vins vinculats al territori.
5: Oferim cinc plats que estan combinats una mica amb terra i amb mar. En de mar, doncs, són productes pues, de mar, de peix, amb verdures de temporada, i els de terra, que sobretot és carn, també doncs, amb verdures i coses de diguéssim, de muntanya. I un postre que també està molt, molt relacionat amb el producte que treballem al Baix Penedès.
3: Preparar l'esdeveniment porta setmanes de feina.
5: Aquest event, concretament, estem ben bé 2 mesos per preparar-lo, perquè encara que sembli que és només un sopar, has de veure que cada plat coincideixi amb la temàtica i amb el vi que acompanyarà aquest plat. I després, bueno, doncs, coordinar-lo tot amb el museu i que surti pues, el millor possible, perquè també va coordinat amb les músiques. Cada plat porta una música.
3: La música ha anat a cura del trio Ginebró, que ha adaptat el repertori a la proposta.
6: Amb la temàtica, una mica també visualitzant doncs, a prop del mar, el context d'estiu i tot això, ha anat sortint que fem boleros i habaneres. I bueno, pensem que és una proposta xula, que són cançons delicades, relaxades, que fan una mica estiu i això esperem que ho disfrutin.
3: El públic, que sovint repeteix cada estiu, es deixa sorprendre per la proposta.
7: Bé, hem vingut 2 anys i ens ha agradat molt. És un lloc molt agradable, ho fan molt bé, coneixes molt bodegues, coneixes restaurants, coneixes gent que està treballant al territori i la veritat és que ens agrada molt.
8: Pues ja fa uns anys que estem venint i l'ambient que hi ha, conèixer una mica els diferents llocs de beures i menjars que es fan aquí a la comarca i descobreixes coses que al final pues bueno, potser acabes anant més endavant.
3: Els maridatges del Museu Pau Casals han esdevingut un referent gastronòmic i cultural.

0: I més notícies, més coses. Aquest proper dijous, 6 d'agost, a les 6 de la tarda, es farà una subhasta d'art i antiguitats organitzada per l'especialista Ángel de Torres. Es farà al local que fins a uns mesos ocupava Esports Pícnic a la carretera de Valls. Una part dels beneficis d'aquesta subhasta es destinarà a col·laborar amb els nens del Vendrell en motiu del centenari de la colla.
1: És una subhasta a l'uso, com es fa sempre, a la menor alçada, amb la qual hem intentat de posar coses molt variades que hi hagi per tothom, i òbviament els preus són molt favorables perquè sempre una subhasta sortim a la baixa. A partir d'aquí, si puja perfecte, i si no, el preu de sortida és el preu de venda.
0: La subhasta inclou pintura, escultura, arts decoratives, mobles i altres objectes de valor.
1: Puja de tot, des de música, com podeu veure, després veureu que hi ha guitarres, hi ha bongos, hi ha una bateria, hi ha pintura, per descomptat que és la meva especialitat, hi ha pintura del segle XVII fins ara, coses representatives de cada època, hi ha alguns retaules com aquell que hi ha al fondo, que és molt, molt important, i després hi ha moble, que és el que en aquell moment podem oferir amb preus més favorables, perquè siguem realistes, que la gent jove avui dia mobles difícil, però llavors tenim l'oportunitat de tenir-los a molt baix preu. Invito a que ho comprovin, perquè realment la ganga de les subhastes avui dia són els mobles.
0: Aquelles persones que vulguin conèixer les peces que integren els lots d'aquesta subhasta es pot visitar al local qualsevol dia entre les 11 del matí, les 2 del migdia i de les 6 de la tarda i fins les 10 de la nit. I la història d'amor entre dos joves que passen les vacances a Sant Salvador centra la darrera novel·la d'Àngel Burgas. Per primera vegada, l'autor s'endinsa en una temàtica tan universal com l'amor i explora dues visions contraposades de les relacions sentimentals juvenils amb l'amor de l'Eli. El llibre es presentava, i de manera ja oficial, es presenta aquest mateix divendres a la tarda a l'Ermita de Sant Salvador en el marc dels actes de les festes d'estiu. L'acte també doncs, va comptar amb la participació de l'il·lustrador Ignasi Blanc. En aquest cas, qui ens apropa la crònica d'aquest llibre és la Sílvia Martínez.
2: Àngel Burgas és un dels noms de referència de la literatura catalana, especialment en l'àmbit de la narrativa juvenil. Llicenciat en Belles Arts, ha compaginat durant anys la docència amb l'escriptura i ha construït una trajectòria reconeguda amb premis com el Joaquim Ruïra, el Mercè Rodoreda o diversos Serra d'Or. Les seves novel·les aborden sovint temes com la identitat, les relacions personals i els conflictes socials, sempre amb una mirada propera als lectors joves. Ara presenta L'amor de l'Eli, la seva primera novel·la d'amor, una història que explora el primer enamorament, les ferides d'una relació tòxica i el procés de créixer emocionalment.
3: Com s'enfronten aquestes dues visions del primer amor? O sigui, quan per un és tot, perquè abans no hi ha hagut res, en canvi per l'altre no, abans hi ha hagut alguna cosa. I ara és com una transformació, o sigui, un voler trobar un amor de debò, perquè abans no l'has tingut, o ha sigut un amor tòxic o negatiu, no?
2: Per a l'autor, tot i les noves maneres de relacionar-se que tenen els joves, hi ha aspectes que no canvien.
3: El que és encara igual que abans, i d'això va la novel·la, és el descobriment de l'amor per primera vegada, no? O sigui, com, sobretot un d'ells, el noi i la noia, doncs el noi descobreix l'amor per primera vegada. Com s'hi volca, com li transforma la vida, com de cop una cosa que no havia tingut mai en compte, de cop el domina exactament amb tot el que fa, tot el que pensa, tot el que diu té a veure amb aquest descobriment de l'amor.
2: L'amor de l'Eli és una novel·la ambientada totalment al barri de Sant Salvador.
3: Jo he escrit moltes novel·les aquí, en el sentit de que tinc a Sant Salvador tinc com una segona residència des de fa molts anys, i moltes de les meves novel·les, sobretot quan he treballat a l'estiu, les he escrit aquí, no? El que passa és que aquesta és la primera que passa íntegrament aquí.
2: El temps d'estiu al barri dibuixa una atmosfera ideal per al transcurs de la història.
3: És un espai, però a vegades és un temps, que és aquest temps d'estiu, de vacances, que era molt propici doncs, perquè hi hagués una colla i dintre d'aquesta colla doncs, es formulés aquest primer amor.
2: A la novel·la hi apareixen clares referències a indrets coneguts del barri de Sant Salvador, com places, carrers i locals. Àngel Burgas explica que durant el procés d'escriptura va observar de prop el comportament de les colles de joves que hi passen l'estiu.
3: La primera imatge que em va venir per crear aquesta novel·la va ser la que veig des d'aquí, jo visc al carrer Cardener, que és paral·lel a aquest, i a les nits veig baixant colles de joves des de dalt, suposo que es van... No? Les famílies viuen en diferents apartaments, es van ajuntant tots, baixen pel carrer Cardener fins a la plaça de les Palmeres. Es fan petons, parlen, no saben què fer, no saben on anar, no, no tenen edat tampoc per entrar a alguns llocs, i llavors es posen a caminar. Aquesta imatge va ser la que em va... I és una història moderna, en el sentit de que hi ha mòbils, que és una cosa que les colles que jo havia escrit abans, sobretot pensant en la meva, doncs no, evidentment no hi era. A més, en aquesta història és molt important el fet de tenir o no tenir mòbil.
2: L'autor se sent satisfet del resultat d'aquesta primera incursió en la temàtica amorosa, una novel·la que suma una nova mirada a una gran trajectòria literària.
3: I és una història molt meva. O sigui, tal com jo les treballo, que no jutjo els personatges, que dono molta llibertat d'acció, no, mai faig judicis de valors, i és molt meu, però basat en l'amor, no?
0: I tornen els cursos de català per la gent adulta al Vendrell. El Consorci per la Normalització Lingüística ja ha obert les inscripcions per apuntar-se a les classes de llengua catalana dividides pels diferents nivells. La inicial A1 i el bàsic A2 de dilluns a dijous al matí i els nivells elemental B1, intermedi B2 i suficiència C1 a la tarda. La determinació del nivell de les classes s'ha de fer prèviament a la web del Consorci amb un termini fins al 13 de setembre. La matriculació es pot fer tant en línia com la pàgina web, com de manera presencial a la carretera Santa Oliva 2735, a l'edifici d'aquesta casa de ràdio i televisió al Vendrell, de 9 a 1 del matí i de 4 a 7 del vespre. Les inscripcions es podran fer entre el 14 i el 15 de setembre per l'antic alumnat i del 16 al 21 pels nous estudiants. Els cursos tindran una durada mitjana de 45 hores.
4: Disfruta de la millor companyia al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell.
5: De capsa de cartró a bossa reutilitzable. I de revista a tovalló de paper.
6: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. El paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
4: Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
8: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
4: Escoltas Radio El Vendrell 107.1. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
0: Un minut i arribem ja a 2:15 en punt de 10 del matí. Saltem cap a les portades, les principals portades dels diaris en aquesta jornada d'avui dilluns 3 d'agost. Començant pel diari de Tarragona, com ja és habitual. Tarragona pendent del jutge per activar el pla Jaume I. L'Ajuntament espera l'aval de Madrid per que l'espai de la part alta doncs passi de forat a pàrquing. En Castells, els xiquets celebren els seus 100 anys amb pilars a Tarragona més emblemàtica. Llueixen les seves tres camises històriques, la blava, la lila i la de ratlles. Des de Reus, l'escletxa de 7.200 euros entre nord i sud. El barri del Pinar té més de renta mitja anual que el Fortuny. En brossa, en residus, turisme de brossa, veïns del Vendrell que la tiren a Roda de Barà. I al Nàstic, Enric Pujol desperta l'interès dels clubs nacionals i també estrangers. Canviem de portada, saltem cap al diari Ara, una altra de les portades habituals. L'extrema dreta que endureix el discurs anti-immigració, els morts a Ceuta superen el centenar. El govern espanyol manté un operatiu de seguretat amb 3.000 efectius i reforça també els forenses. Desesperació entre les famílies dels desapareguts, mentre la xifra oficial és de 83 morts confirmats. I els subsaharians que no se'n volen anar, en fotografia de portada, la majoria de persones que van travessar la frontera dijous i divendres eren marroquins i gairebé tots ja han tornat al seu país. A Ceuta, però, s'hi queden molts subsaharians que esperen al Marroc per poder travessar la frontera. A banda d'això, altres notícies, el topall del lloguer arriba a més municipis espanyols. El País Basc, Navarra, Astúries i Galícia també han aplicat aquesta norma. I xoc mortal a Grècia de dos helicòpters d'extinció d'incendis. El foc a 35 quilòmetres d'Atenes ha cremat 100.000 hectàrees. I acabarem ja parlant de La Vanguardia, també una de les capçaleres habituals. L'executiu accelera el retorn dels migrants que encara hi ha a Ceuta. Itàlia tem que Espanya respongui amb la reciprocitat i la suspensió de Schengen per part de Meloni, i Feijó nega que hagi tornat en la normalitat la ciutat. De fet, també en fotografia de portada la imatge de militars espanyols envoltant un grup de joves arribats dijous a Ceuta des del Marroc. Altres notícies en portada. Trump ajorna un altre atac a l'Iran davant de l'expectativa d'assolir un nou acord. Almenys 18 palestins moren en ofensives israelianes a Gaza. I un partit pacifista aconsegueix colar-se a les eleccions russes. I Baluco, l'única formació contra la guerra, resisteix les pressions i s'hi presenta. I també en portada es parla del Festival de Cinema, una Atlàntida de rècord que premia a Carlos Saiz. Els incendis al bosc de l'Empordà brut 20 anys després. I el pla del Barça per blindar el talent del planter. Tot això en pretemporada. L'actualitat i la informació en totes aquestes portades habituals i que, com sempre expliquem, ens ajuda a acabar de conèixer, acabar de perfilar una mica millor la informació del dia.
4: Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvelvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis.
9: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
4: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre.
5: De pot de conserva a flascó de perfum i d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
6: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. Els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta a porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
4: Estàs escoltant Ràdio El Vendrell. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
0: L'associació Swing Baix Penedès, que celebra el seu primer any de vida consolidant-se com aquest motor de l'indie hop i de jazz social a la comarca, amb l'epicentre a Llorenç del Penedès, l'entitat fa balanç de 12 mesos omplint les places i aules de ritme i sobretot de trobada social. Volem parlar del creixement d'aquest projecte cultural i per això avui parlem amb una part dels seus impulsors o almenys des de la Junta, diríem així, eh? És el Paco i la Míriam. Com esteu? Molt bon dia.
10: Hola, molt bon dia, Pere.
0: Tot bé?
10: Tot bé, molt bé.
0: No fa gaire que ja vam parlar amb vosaltres, que ja vam conèixer una mica en què consistia aquesta entitat. Quan fa d'això, Paco? Tu ara m'has dit uns 4 mesos, una cosa
10: sí,
0: així que va venir, oi?
10: Sí, això va ser a mitjans de març, coincidint amb una jam una mica de presentació que anem a fer, al Vendrell.
0: Molt bé.
10: I a partir d'aquell moment, pues, els esdeveniments que hi ha, que ja portàvem des de mitjans de l'any passat, doncs, bueno, afortunadament es van accelerar.
11: Que bé, que bé.
10: En concret, inclús, i una mica per puntualitzar el que comentaves fa una estona, coincidint amb aquella circumstància, es van reforçar els llaços amb l'Ateneu, amb un dels Ateneus de Llorenç del Penedès, al centre.
11: Al centre, molt bé.
10: Al centre. I ell, que va ser una mica l'impulsor dels primers passos d'això, ens va reforçar la col·laboració amb nosaltres, i de fet en aquest moment som una secció oficial, ja diríem d'aquest Ateneu del centre, i que ens ha estat donant pues, apoio ja de forma més convençuda.
11: Molt bé, que bé.
10: Sí, diríem que avui ja suposo que coneixes abastament al centre.
11: Home, i tant, i tant.
10: És un lloc de molta activitat,
11: sí,
10: cultural, més aviat cultura tradicional, no? I potser al principi això de fer un grup de swing era una mica estrany, però bueno, jo crec que els tenim plenament convençuts i de fet ens estan apoyant molt aquests mesos.
11: Fantàstic. Home, això vol dir que en aquests 4 mesos d'ençà que vam parlar han passat moltes coses, doncs, eh?
10: Doncs sí.
11: Déu millor les que han passat. Fem una cosa, abans de començar, recordem què és Swing Baix Penedès, és a dir, expliqueu-me vosaltres, o amb les vostres paraules, què és el que feu des de Swing Baix Penedès.
12: Doncs bé, Pere, de fet som un grup, vam néixer com a un grup de persones aficionades al swing, especialment al indie hop, que és un tipus de ball del swing, que el swing seria la música.
11: Exacte.
12: Tot i que quan anem a ballar diem anem a ballar swing, però de fet el que fem és ballar bàsicament l'indie hop. Hi ha altres balls dins del swing, però de fet és l'indie hop. Clar, nosaltres vam sorgir com un grup d'amics i de fet continuem sent un grup d'amics que veient doncs, que potser es podria expandir més a l'indie hop i al swing, vaja, al Baix Penedès, va ser quan vam decidir doncs, posar-nos-hi. I aquesta família ha anat creixent. Vam començar unes 27 persones al principi. Hem fet un parell de cursos al nivell bàsic 1 i al bàsic 2.
11: Val.
12: I ara, en aquest moment, el moment que vam fer aquests cursos, ja érem 58 persones.
11: Ostres!
12: Sí, la veritat és que molt bé. Molt
11: sí,
12: bé.
11: Sí, sí, sí.
12: I a més vam començar amb la gent de Llorenç i després hem anat, doncs, això, no? Tenint altra gent, doncs, del Vendrell, de Papiolet, bueno, de diferents llocs. I a partir d'aquí, doncs, vam dir, doncs, va, continuem fent aquestes mogudes. Llavors, a part d'aquests cursos que els hem anat fent amb l'Aitor Lenis de Barcelona, que sí, és el director de Swingcats de Barcelona, i jo com a parella de ball, no com a profe, com a parella de ball, perquè ell és realment el professor, doncs la veritat és que hem fet això, dos cursos regulars, un d'intensiu, i ara en aquest moment doncs ja hem anat fent algunes jams. Per exemple, en vam organitzar una al Vendrell, una altra a Torregassa, i aprofitant a Bellvei que hi havia un grup de música, ens van dir, escolta, per què no veniu? I sí, hi vam anar, ens ho vam passar molt bé.
11: Que bé.
12: I bé, la idea és aquesta, és a dir, no som una escola de ball, continuem sent un grup d'amics que ens fa molta il·lusió que la gent es vagi incorporant, però bé, això, o sigui, anem fent aquests cursos regulars i sobretot això, passant-nos molt bé. La gràcia és aprendre a ballar o millorar aquest ball, però sobretot passant-nos molt bé.
11: Clar.
12: És una activitat molt comunitària i això és el que ens ve de gust de fer.
11: Amb això ja està tot dit, ens ho volem passar bé. No? Sí, jo crec que mica, la base és aquesta. A partir d'aquí podem fer moltes coses. Valtros, perquè feu això, feu ball, feu aquest punt de trobada i volteu per diferents punts de la comarca, però la intenció és passar-s'ho bé, no? A vegades hem d'anar una mica a simplificar-ho, que s'entengui, quan diem simplificar-ho, perquè evidentment que és més fàcil del que sembla, però tampoc no és massa fàcil això de parlar i de ballar l'indie hop, que ara també ho acabarem d'explicar. Però és passar-s'ho bé, en definitiva, I és el que feu vosaltres. Us ho passeu molt bé. Almenys des de fora, us ho passeu molt bé.
10: Sí, sí,
11: no?
10: Per descomptat. I una mica ampliant el que comentava la Míriam, diríem que és un tema que és una activitat que fa molta comunitat. molta comunitat. Ja. És molt important aquestes trobades, aquestes jams, i després una mica les relacions que a partir d'aquí hem establert i cada vegada són més potentes amb grups de swing dels voltants. De fet, col·laboren molt amb nosaltres i nosaltres amb ells, amb el que podem, perquè encara som un grup que comença, pues hem col·laborat moltíssim i ens trobem molt amb la gent de Vilafranca, amb la gent de Vilanova, amb la gent de Tarragona. De fet, hi ha una activitat molt interessant, és que quan convoques jam sessions d'aquestes, les fas pública dintre de les xarxes, que en aquest cas hi ha una multitud de xarxes, tant a nivell de tota Catalunya com a nivell provincial.
13: Val.
10: I es comuniquen aquestes jams i acudeix pues, gent, balladors de tots aquests llocs que he comentat i altres,
13: sí.
10: A vegades ens ha sorprès que ha vingut gent de Lleida i de llocs una mica ja més llunyans. I amb aquesta gent, vull dir, s'hi col·labora molt, hi ha molta comunitat i ens ajuden amb alguns temes. Per exemple, hi ha un tema dintre de l'argot que es coneix com a taxis, que és que quan tens un curs o tens una trobada on falten parelles, tant anava a dir de masculines o femenines, no, però ja anem a comentar al març que això no discrimina per sexes.
11: No hi ha gènere aquí.
10: Quan fa falta líders o fan falta followers, que poden ser homes, dones o de qualsevol gènere, no? Llavors fem una mica de crida, a les altres associacions i sempre hi ha gent disposada a ajudar-se a vindre i col·laborar amb nosaltres amb el que calgui. Això sí que és molt, molt interessant dintre d'aquest tipus d'activitat.
11: Molt bé. Que de fet hi ha hagut com un interès creixent, no?, cap al swing, cap a l'indie hop en aquest cas, per tot, no? És molt atraient, de fet, no? Des de fora és molt atraient, tota l'estètica, la música és espectacular, és brutal, no? Hi ha com un interès, no? Cada vegada més, que sé, eh?
12: Sí, i a més, hi ha una altra cosa, lligant amb el que deia el Paco, que quan tu vas a ballar swing o vas simplement com a espectador a mirar, hi ha una cosa que et captiva i és el fet que veus que la gent riu i somriu.
11: Clar, s'ho
12: passa bé, com deies tu abans.
11: Sí.
12: I llavors això ja et captiva i molta gent, és això, ho prova i es fan normalment classes obertes. Justament demà al Papiolet farem una dins de la Festa Major, ens han dit des de l'organització si volíem anar i vam dir, doncs vinga, endavant, som-hi.
13: Clar.
12: I demà anirem al Papiolet i justament això que us deia, no? Quan hi ha molta gent que va mirar i mira, veu com balla la gent i el que farem demà és també una classe oberta, és a dir, aquelles persones que mai han ballat i que els agrada la música i que diuen, home, a mi m'agradaria fer un tastet, doncs això, demà a les 8 del vespre a Papiolet farem, doncs això, no? Una classe oberta i després posarem música perquè la gent pugui ballar, qui ja en sap una mica o bastant pugui gaudir i els que no, que es vagin iniciant amb aquesta petita classe oberta que haurem fet prèviament.
11: Molt bé, que bé, que bé. Abans jo deia, és evident que qualsevol disciplina de ball té la seva complicació, entre cometes, torno a dir, també té la seva tècnica, no? Té el seu ritme, té la seva manera de fer, això és més obvi. Però a vegades hi ha la percepció que és més difícil del que sembla. I jo crec que el swing i l'indie hop una mica ja ho té, això. És evident que s'ha de saber, i per això es fan cursos, per poder aprendre'n, perquè tècnicament és molt complicat i arribar a un nivell superior sempre és complicat, però torno a dir, potser és més fàcil del que sembla. Potser també perquè ens quedem amb aquesta vessant més vistosa, no?, que és allò, aquesta part més d'acrobàcia que tots hem vist i com les parelles volen i voltegen. És una part i una característica del ball, però no és així, eh? Per això dic, no?, que a vegades jo crec que això pot animar la gent que se senti atret per aquest ball que ho provin, que és això, que és més fàcil del que semblaria, no?, o què?
10: Sí, sí, la veritat és que sí, vull dir, com molt bé comentaves ja, aquestes activitats que són una mica espectaculars, sí, i acrobàtiques i tal, que bueno, aquí, vamos, no arribarem mai, no? Però ara després d'observar pues, els companys que han estat ballant amb aquests cursos, pues, la veritat, gent ja de, inclús d'una certa edat, que no havia ballat mai, però mai cap tipus de ball.
13: Ostres!
10: Mai cap tipus de ball. Jo crec que amb el parell de cursos, vull dir que això són 15 o 20 horetes, o 20 horetes per tindre els coneixements bàsics i les figures més freqüents, s'han atrevit a anar a ballar a les jams, i de fet ho estan fent.
13: Molt bé.
10: De fet ho estan fent. Diríem que entre la colla que tenim nosaltres, aquestes 20 i tantes persones que van començar, pues ben bé quasi bé tots, que quasi bé tots ja ballen després d'aquestes classes, no?
13: Vull
10: dir que no, com comentaves tu, a veure, fa una mica de respecte al principi, i sobretot si veus YouTube, no t'atreveixes, no?
13: No.
10: Però no, que la cosa tampoc és tan complicada. De fet, si veus altres tipus de balls, també la majoria de gent que s'ho passa molt bé fa 3 o 4 passos bàsics, i sí, la qüestió és interioritzar la música, sentir-te bé amb aquest tipus de música. Amb el swing, pues l'avantatge, potser no per tots, però l'avantatge que té que la majoria de música són molt conegudes. Gent d'una mitja edat l'has escoltat tota la seva vida, vull dir, amb
13: sí,
10: la
13: sí,
10: qual
13: sí.
10: Vull dir, és molt familiar,
13: clar,
10: no?
13: Clar.
10: Vull dir, el ritme.
11: Clar, a més això, el ritme és molt característic, no? És aquest,
10: sí,
11: aquest ritme que penso que s'interioritza de seguida, no? De seguida van els peus ja, de seguida, no?
10: Sí,
11: en certa
10: sí,
11: manera,
10: sí.
11: Que sí.
10: Sí, de veritat, ara com comentava la Míriam, amb aquestes classes obertes, realment nosaltres n'hem quedat xocats al Vendrell quan anem fer la classe oberta del març,
11: sí,
10: que ho feien una mica per promocionar

0: de 60, però també veus de 30 i en veus de 80 i 90. O sigui, és un tipus de ball que, a més, a part de tot això que dèiem, que socialment és un plus, no? Però també a nivell de salut. O sigui, això no ho hem d'oblidar.
1: No, és una activitat excel·lent, sí.
0: Totalment. O sigui, mental i física. Físicament, perquè, esclar, tot el tema cardio funciona molt bé, i això els metges, justament, a dins d'una associació que hi ha a Terrassa, hi ha metges que tot això ho han estat mirant, i són balladors, també. I certament tot això s'està veient inclús de cara a malalties com l'Alzheimer, que s'ha vist que ajuda, exacte, perquè mental sí que hi ha uns passos, com deia el Paco, però el tema de la improvisació és un aspecte molt important, i això és el que fa que, des del punt de vista cerebral, les connexions que s'estableixen ajudin aquest cervell, no?
1: Sí.
0: I clar, evidentment, tot el tema que tu fas de musculatura, sense passar-se, o sigui, no vull aquí espantar.
1: No, que dos els nivells, també s'ha de dir.
0: Exacte. O sigui que és un ball, ja us ho dic, l'altre dia mateix hi havia un senyor de 98 anys que van fer el seu aniversari i que encara balla swing.
1: Wow.
0: O sigui, que dius...
2: Ostres, clar. A Barcelona.
1: Clar, una cosa de tenir, això, sí, perquè encara...
2: Amb ell, aquest home, sí. Aquest home va ser el campió d'Espanya de swing fa moltíssims anys.
3: Va, espectacular.
1: Sí. I és el que dèieu, hi ha això. Uns passos bàsics, entenc, no? A partir d'aquí suposo que s'ha d'anar desenvolupant, i a partir d'aquí, doncs, es va ampliant una mica la tècnica del ball, Però això, que comentava abans el Paco, és això, que amb els passos bàsics ja podem començar a ballar.
2: Sí, perfectament.
0: I a més, tot i que, el que deia abans el Paco, no? Hi ha la figura del líder i del follower, que pot ser la líder o el líder i la follower o el follower, doncs això no vol dir que la persona que faci de follower, per tant, entre cometes, el que segueix, no vulgui dir que aquesta persona també pugui prendre la iniciativa, evidentment.
1: Val.
0: O sigui, per això diem, no?, que és un ball que és això, és molt social i és molt integratiu, i que fa ballar tothom.
1: Clar. El que dèiem, que els beneficis físics i sobre la salut que dèiem, que són innegables perquè és activitat física, diguem que una mica el rigor que du posa el seu a les seves condicions, és obvi, però això també ho fa molt adaptable a qualsevol persona, de qualsevol edat, de qualsevol sexe, això ho hem de reivindicar moltíssim, però també és aquesta recomanació, com dèiem, de compartir, no?, de trobar-se, de gent que potser necessita fer activitat, de trobar-se amb altra gent, i el swing, l'indie hop, és una excel·lent excusa per sortir de casa. Ho dic perquè també avui en dia es parla molt, no?, de la salut emocional, del benestar emocional, i de fet, aquí que en parlem molt d'aquestes coses, i els metges, com també abans comentàvem, ho recomanen molt, aquest tipus d'activitats, de sortir, de trobar aquestes excuses per conèixer gent, per compartir, per fer una activitat conjunta, i aquest és un excel·lent exemple. Sí, estem d'acord, no?, amb això, que sí?
2: Sí.
0: Totalment. I a més, la gràcia també d'aquest ball, a diferència potser d'altres balls, és que tu balles amb una persona, una peça determinada, i quan s'acaba aquella peça, dius, adéu, fins ara.
1: Clar.
0: I te'n vas a ballar amb una altra persona. O sigui, llavors la comunitat es va fent cada vegada més gran.
1: Sí.
0: I després tu, després de fer el ball, dius, va, anem a fer una cerveseta.
1: Clar.
0: O me'n vaig cap a casa.
1: Clar,
0: o sigui, que això, el que deies tu abans, no? És a dir, el que també promou és aquesta relació amb xarxa entre la
1: gent.
0: Clar,
1: sí. I a més, un ball que és com... No vull ficar la pota ara mateix, És a dir, que és un ball com molt neutre, és a dir, potser altres balls tenen com una connotació més de contacte físic, no?, més de rol home-dona, no sé com dir-ho, no? Té un component diferent, però en canvi el swing no. No, té un component com més lliure. És a dir, estem ballant en parella, però cada parella una mica fa una mica lo seu, no sé com dir-ho, no? I el contacte físic és menor, entenc. Potser hi ha gent que això també, doncs, ja li agrada que no hi hagi de contacte físic. És a dir, que hi ha moltes particularitats que fan que sigui, doncs, un ball perfecte, jo crec. Sí?
2: Sí, vull dir, que ens has de preguntar. No?
0: I a més això, fas molt bones amistats.
1: Clar,
0: o sigui, a part de... Bueno, ja veus que ho portem a la vena una mica,
1: Sí.
0: Però és que certament és un ball que enganxa.
1: Clar. Enganxa. I pel que fa a l'estètica, no sé si la seguiu molt vosaltres, a les jams i això, no? Aquesta estètica que tots tenim al cap, també, amb els gorros, les gorres, vaja, perdó, les gorres, les faldilles llargues, no? No sé si...
2: No m'ha arribat aquest nivell.
1: No?
0: I això, a més, depèn també del lloc i del moment. Sí, és a dir, quan tu vas a una jam, és a dir, una...

0: una sessió en què s'organitza, no?, una ballada, si és, per exemple, a l'estiu i al carrer, evidentment que tots anem al més frescos possible.
1: Clar,
0: possibles,
1: clar.
0: Això claríssim. El que passa és que, per una banda, el tema de les gorres moltes vegades és una necessitat de cara al sol, també. O sigui, per tant, les portem, les gorres, molt sovint.
1: Sí.
0: Si, per exemple, hi ha una festa, ja típica, no?, de dir, avui és una festa swing, sí que la gent es vesteix potser una miqueta més, no?, amb elàstics o amb això. Amb,
1: val, sí, jo dono el toc.
0: Sí, o amb unes faldilles. Sí. O... Però vaja, fins i tot a les festes que són, com diguem-ne, més formals, no és que es demani, o sigui, no és allò de dir, és que si en aquesta festa no vas una mica vestit o vestida com als anys 30, doncs et miren malament. No, que va, que va. O sigui, és molt obert aquest ball, fins i tot amb això, amb el
1: molt
0: vestuari.
1: Molt bé, que veus? Doncs tots sí, són virtuts,
2: fora.
1: Eh?
2: Fora, com ho diu la Míriam, fora de festes una mica dedicades.
0: Exacte.
2: I en llocs tancats, i en llocs tancats, vull dir, no veus una mica aquesta estètica.
0: No, ara, si tu, per exemple, dius, a mi m'encanta anar vestit.
2: Sí, sí.
0: I tant, encara que sigui de ple dia, perquè una cosa molt bonica també del swing és que s'organitzen moltes ballades a l'aire lliure i durant el dia. Que això també és molt agradable. Hi ha gent que diuen, jo és que ballar a la nit no m'agrada, i a més en llocs tancats, o soc més de dia. No, escolta'm, aquí tens matí, tarda i nit. Perquè a més, si mires ja a una associació, aquí sí que és associació, que és la BCN Swing, Barcelona Swing, que malgrat que diem Barcelona, contempla tota Catalunya. I en totes les mogudes, totes les jams, que tu pots anar els 365 dies de l'any. I us he de dir que sempre n'hi ha, sigui dia Nadal, Sant Esteve o primer d'any.
1: Vaja.
0: O sigui, sempre trobes una moguda.
1: Sí, hi ha un circuit, doncs, molt planificat. Sí, sí, ja l'intuïem, sí. Perquè ja em dic que l'interès avui en dia és molt creixent, però, ostres, això hi ha tot un circuit, no?, programat. Així que els amants del swing podeu trobar cita sempre que ho vulgueu.
2: Sí, sí.
1: Sempre podeu anar a ballar el cap de setmana que sigui, el dia que sigui, la festivitat que sigui. Que això també està molt bé, eh? Que això també està molt bé.
0: I a més, com deia el Paco abans, que deia, inclús venen gent de Lleida, però és que molt sovint el swing també fa que tu viatgis i et vellis per segons quines zones que potser no hi aniries. Llavors dius, vas a fer la cerveseta, vas visitar aquell museu tal, vas a fer una sessió de swing
2: i aprofites per quedar-te allà.
1: Sí, que bé, que bé. Doncs aquests oients que ens escoltin, l'audiència que ens escolti, i que això, que li faci gràcia, que ho hagi vist, que ho hagi mig conegut, però que realment ho vulgui provar, tornem a recordar que abans ho dèieu, que demà al Papiolet teniu aquesta cita, que és una jam, també és això,
2: sí,
1: una
2: jam. Demà tenim una jam al Papiolet, com deia la Míriam, a les 8 de la tarda farem una classe oberta de mitja horeta o el que duri.
1: Val.
2: O el que duri, i després la jam pues, fins a les 10 i mitja.
0: Exacte.
1: Fantàstic.
0: I... Serà... Serà a la plaça del davant de la Societat Cultural i Recreativa del Papiolet.
1: Val.
0: Una placeta molt bonica, petitoneta, i segur que ens ho passarem molt bé.
2: I aprofitem una mica a l'espai que ens doneu, pues, una mica per anar anunciant ja el proper curs
1: que farem
2: a la tardor, que començarà el 19 de setembre.
1: Val.
2: De fet, aquests dies ja posarem cartells per aquí al Vendrell i altres poblacions del Baix Penedès, i bueno, pues, qui li hagi picat una mica el coquet, pues ja sap on estem.
1: Fantàstic, que la gent busqui informació, xarxes socials, que també hi sou ben actius,
2: sí.
1: I que la gent que tingui ganes que s'apropi justament a Swing Baix Penedès amb tot això que hem explicat durant tota aquesta estona. Encara vindré jo i tot, mira què et
2: home,
1: dic.
2: Home, esperem.
1: Mira, jo tinc ritme, s'ha de dir que musicalment crec que tinc ritme, perquè toco un instrument i crec que tinc ritme, però el ritme, diguem, corporal, crec que no el tinc massa bo. No he sigut jo mai massa ballar, no se'm dona massa bé.
0: Però sí, de vegades tens sorpreses, perquè
1: sí?
0: Gent que els veus i et diuen això mateix que acabes de dir,
1: sí.
0: I que els veus bellugar-se i dius, ui, doncs la veritat és que molta gent acaba ballant.
1: Ostres,
0: i ballen bé,
1: Sí, que ànims. Doncs vinga, ho hem de provar, no puc comprometre, però ho hem de provar.
0: Molt bé.
1: Gràcies, Míriam, Paco, de veritat, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos una vegada més, i fins ben aviat.
2: Gràcies a vosaltres, Pere.
0: Gràcies.
1: Adéu-siau.
3: They took rag mops, clothes flops, ash cans, dish pans, beat poor shorty all over his head. They ran him muddy,
4: what?
3: Till he was bloody.
4: What?

0: But he laughed out loud and said, I'll be back.
1: El matí de forma propera amb la Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvelvendrell.cat. La Calaixera, un programa on hi cap de tot.
2: Doncs gairebé ja finiquitem aquesta primera part de Calaixera, aquesta primera part que ens porta fins a les 10, l'actualització de les notícies amb el butlletí de la xarxa de les 10 i que seguidament ja ens farà saltar cap a la segona part de Calaixera amb més contingut i amb més coses, sempre en directe, en ràdio en directe, a través del 107.1 de l'FM. També a través d'internet, a www.rtv-elvendrell.cat i en darrera instància, també a través de televisió. Gràcies per ser-hi, de veritat. I el que ja sabeu i el que sempre expliquem, això, actualitzem les notícies, butlletins de 3-4 minuts i de seguida ja anem cap a més contingut i a més coses en aquest espai matinal. Així que no marxeu gaire lluny, que de seguida ens hi posem. Fins ara.
1: Viu el matí de forma propera amb la Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
3: Connecta't amb Ràdio i Televisió El Vendrell en línia al web rtvelvendrell.cat i a través de les seves xarxes socials, a Facebook, rtv-elvendrell, i a Twitter, rtv-eb. La teva informació més propera.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
1: La cosa va ràpida, butlletins actualitzats amb la xarxa de comunicació local i que ens porta ja a partir d'aquí la segona part del programa, segona part de Calaixera. Passem ja 4 minuts a les 10, tornem al 107.1 de la freqüència modulada. Avui dilluns 3 d'agost, programa número 4018. Sempre un plaer acompanyar-vos, sempre un plaer estar amb vosaltres i explicar-vos moltes coses. Sempre buscant una bona estona de ràdio, senzilla, propera, sense pretensions, però amb tot el rigor possible i tota la professionalitat que faci falta. Sempre ho expliquem així. Amb aquesta premissa, per exemple, i seguim recordant les seccions d'aquesta temporada, quan ja ens queda ben poquet, per tancar temporada. De fet, ja la tancarem el divendres 14, tancarem temporada. Així que aquestes setmanes i aquests dies encara això, recordant les seccions que anem tractant temporada rere temporada, i els dilluns sempre hem tingut la secció sobre el pla educatiu d'entorn, l'oportunitat de conèixer la feina que s'hi fa, els objectius i una mica allò que es cou als centres escolars, instituts, associacions, entitats. Doncs avui això, recordarem un parell d'aquestes seccions, que sempre és prou interessant. Arribarem a les 11, actualitzarem les notícies i després ja tercera i última hora, amb secció habitual en directe, en secció de cuina, amb en Salvador Rovira, que avui no vindrà sol, amb nova recepta i nous ingredients, i elaboració, i participació i trucades. Doncs vinga, seguim, continuem, segona part, som-hi.
0: La Calaixera, un programa única de tot.

0: Doncs va, seguim, seguim, més coses, més qüestions. De fet, ja també secció habitual cada començament de setmana quan ens agrada reunir la tribu del Pla Educatiu d'Entorn. Ja ho sabeu, ja ho coneixeu, i de fet sempre ho expliquem de la mateixa manera, que és aquesta oportunitat que tenim des d'aquí, la ràdio, des de la Calaixera, des de fa ja moltes temporades, això, conèixer tota l'activitat que es desenvolupa des de diferents estaments públics o entitats o centres educatius, escoles, instituts, i que tenen a veure justament amb aquesta base educativa i del qual això, per sort, té moltes branques. Avui tornem a recollir un projecte que ja hem parlat en altres ocasions, però és bo recordar-lo i també suposo que explicar alguna novetat en el projecte XL Lletra Gran, del qual hi ha diferents parts implicades. Una d'elles és la Biblioteca Pública Terra Baixa.
1: Correcte.
0: I amb la representació de la biblioteca, la Laura Forcada. Com estàs?
1: Molt bé, bon
0: sí?
1: dia.
0: Gràcies.
1: Contenta d'estar un any més aquí.
0: Per acompanyar-nos, eh? També hi ha involucrada, ajuda-me, Laura, sisplau.
1: Sí, tant.
0: També hi ha involucrada la policlínica, no? En certa
1: Correcte,
0: manera.
1: Sí, sí.
0: I en aquesta ocasió, amb la representació de la Cristina Catassús, que és terapeuta ocupacional.
2: Sí, bon dia.
0: Com estàs?
2: Molt bé.
0: Sí?
2: Sí.
0: Gràcies per acompanyar-nos. Okay. I en aquesta branca també incorporem des de l'Institut Andreu Nin una de les seves mestres, que és la Carme Moreno. Carme, molt bon dia.
3: Bon dia, què tal?
0: Com va això?
3: Bé, amb ganes, no?
0: Sí?
3: I no sé si és la tercera o quarta vegada que venim aquí amb la Laura.
0: Sí.
3: Per tant, és bo compartir experiències.
0: Correcte. I a més, quan hi ha aquestes sinergies, no? Entre biblioteca, institut, formació, la policlínica, gent gran, que és aquest projecte que avui tornem a parlar, i del qual, doncs, això... No? És un projecte xulo, maco.
1: És un projecte amb història, ja, podríem dir. Enguany és el 18è any.
0: Sí?
1: Sí.
0: Ostres, no hagués dit tants, eh?
1: Doncs sí.
0: I crec que cada vegada em sorprenc, o cada any quan venim em sorprenc de la
1: Pot
0: quantitat d'anys que fa que l'esteu portant a terme,
1: sí.
0: Que això explica i reafirma l'èxit d'aquesta experiència.
1: Correcte.
0: Que ara explicarem, que si us sembla, comencem per aquí, no donem res per fet. Uh-huh. Jo crec que és important una mica això, explicar què és aquest projecte uh-huh. XL Lletra Gran. Qui l'explica?
1: Jo mateixa, si voleu.
3: Endavant.
1: El projecte XL Lletra Gran és un projecte que té diferents potetes, ja ho has dit tu, la cultural, l'educativa i la sanitària, uh-huh. que el que pretenem és que les persones que estan a les residències d'aquí del Vendrell, que evidentment pues, tenen dificultats per accedir als recursos de la biblioteca, és allò, si Mahoma no pot anar a la muntanya, la muntanya va a Mahoma, uh-huh. I a través d'alumnes de l'Institut Andreu Nin, del cicle formatiu de grau mitjà, en atenció a situació en persones de dependència, corregeix-me, Carme, si no ho he dit bé,
3: més o menys.
1: Sí, sí, sí. Són els encarregats d'apropar els recursos de la biblioteca a les residències mitjançant la col·laboració d'una altra poteta, que són els usuaris del Servei de Rehabilitació Comunitari del Pere Mata, d'aquí del Vendrell, que són els que fan aquest trasllat físic de maletes i de documents entre la biblioteca i les residències i la biblioteca. I les residències, evidentment, que són els nostres usuaris finals. Uh-huh. I també, mica en mica, és un projecte que amb 18 anys d'història ha anat creixent molt i uh-huh. també enguany, des de fa 2 anys, participen els alumnes de l'IFE, de l'Andreu Nin, també, que fan unes sessions uh-huh. de jocs de taula a les residències, uh-huh. també, amb els jocs de taula que tenim a la biblioteca.
0: Sí, sí, sí.
1: Dic que amb 18 anys és un projecte que ha anat creixent molt, però resumidament, és així.
0: Molt ben resumit. I això, torno a dir, ratificar l'èxit d'aquesta experiència, suposo que amb totes les parts, no?
1: Sí.
0: Els menys que estem aquí, no? Del que suposa, i d'aquí que arribi a 18 anys o aquesta ja majoria d'edat,
1: Correcte,
0: en
1: està consolidat manera. Ja, diguem-ne que és un projecte consolidat.
0: Molt bé, i si fes la pregunta com va començar tot, me la sabríeu dir, és a dir, qui va impulsar això, la biblioteca?
1: Sí. Aquest projecte va ser fruit d'un curset que es va fer d'aprenentatge i servei dintre que va estar organitzat pel Pla Educatiu d'Entorn d'aquí del Vendrell, entre el qual doncs, hi van participar persones de la biblioteca i d'altres institucions del municipi, i en el sí d'aquest curset va sorgir la idea d'aquest projecte. Uh-huh. I a partir d'aquí doncs, vam anar construint-lo mica en mica. Vam començar amb l'escola d'adults, la biblioteca i la residència de la Muntanyeta i el centre de Diana Serra, i a mesura que hem anat creixent, doncs hem anat ampliant a tots els centres assistencials del Vendrell amb la Llar Santana i la Policlínica, i en el segon any ja els voluntaris van passar a ser els alumnes del cicle formatiu de grau mitjà.
0: Clar, és a dir, el propi projecte que s'ha anat desenvolupant, s'ha anat ampliant
1: i adaptant
0: que també és un dels èxits, penso, no?
1: Sí,
0: sabent-se adaptar a les circumstàncies i una mica anar mullant-se la resiliència que diuen avui en dia,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí, anar-se ampliant, i l'experiència pues, et va ensenyant quines coses poden modificar-se, canviar-se i cap a quin és el millor camí per seguir.
0: Bé, m'agradarà ara, i sempre ho fem així també, una mica conèixer totes les parts, la feina de la implicació de cada part. Després tornarem a la biblioteca. Abans deies la intenció d'apropar la biblioteca a les persones que potser no poden anar-hi de manera recurrent. Després anirem cap aquí. Anem cap a la formació, si et sembla, Carme, quan dèiem, amb el cap dels anys s'hi va incorporar aquests alumnes, però voluntaris per això.
3: A veure, nosaltres, a través de la biblioteca i del Pla Educatiu d'Entorn, ens vam comentar la possibilitat de participar al projecte. Això fa 17 anys, vale? Nosaltres farem 17 aquest curs.
0: Val.
3: I bé, vam participar en aquell moment, el que era el cap de departament meu i jo, vam participar en una sessió, vam veure que ho podíem assolir nosaltres o participar nosaltres en el projecte, que era una molt bona iniciativa, una molt bona idea, i era el moment també en què van començar a sorgir, no?, des de l'àmbit educatiu els projectes d'aprenentatge i servei.
0: No?
3: Laura ha comentat que des de l'Ajuntament es va fer un curset d'aprenentatge i servei, i nosaltres no hem fet aquest projecte, o sigui, no hem participat en aquest curset, però fent aprenentatge i servei, des del principi.
0: Sí,
3: no?
0: Sí,
3: és
0: sí,
3: a dir,
0: sí.
3: Aprenentatge, perquè els alumnes nostres està els de segon, sempre és segon curs, el del cicle d'atenció a persones en situació de dependència, i llavors el que fem és, bueno, aquests alumnes tenen uns coneixements, tenen uns aprenentatges potser més teòrics, i aquests aprenentatges, evidentment, després els posem en pràctica, no? Per això és un servei, no?
0: Val,
3: perquè
0: sí, sí, sí.
3: Anem als diferents centres que, bueno, en aquest cas són residències, centres de dia dels Vendrells, i oferim el servei aquest, no? I llavors, doncs, a veure, és voluntari, evidentment, però, clar, vull dir, forma part del nostre currículum.
0: Sí,
3: és
0: sí,
3: a dir,
0: sí,
3: als alumnes no li diem voleu participar o no voleu participar, sinó que, evidentment, això és el que fem.
0: Clar.
3: Té èxit, és molt interessant, és molt important per totes les persones de les residències, també per als alumnes, perquè aprenen moltíssim. Vull dir, el fet d'interaccionar alumnes que són joves, que són de grau mitjà, per tant tenen 17-18 anys, amb persones grans, que ja tenen un bagatge, un recorregut important, jo crec que realment això és molt...
0: Sí.
3: Bueno, és un aprenentatge pels alumnes i un servei, evidentment, a la comunitat.
0: Clar,
3: no? A més, no? Jo ja dic també, no? Aquest projecte ha estat presentat diverses vegades en diferents premis, l'han premiat diverses vegades, i aquest any pues, han quedat, bueno, l'any passat, el curs passat, van quedar finalistes en uns premis d'aprenentatge i servei a nivell de tot l'estat, no?
0: Val,
3: i van quedar finalistes, és a dir, els segons, no? Van quedar segons,
0: sí.
3: I bueno, doncs... va estar molt bé, perquè vam anar de Ciutat Real a recollir
0: bé,
3: el diploma de finalistes.
0: Fantàstic, que bé. Doncs bueno, enhorabona.
3: Estem contents.
0: Està bé, sempre. Qualsevol reconeixement és important. Almenys anima una mica, no?, a seguir endavant.
3: Sí, perquè cada vegada costa una mica.
0: Per això, qualsevol punt de motivació sempre és important.
3: És
0: i el reconeixement a la bona feina sempre ho ha de ser.
3: I als alumnes, sobretot.
0: Clar. Que per ells és com un cas pràctic, no?, el fet d'allà i d'interactuar segurament amb el que serà la seva base professional d'aquí uns anys, en la majoria dels casos, però també suposo que encara en procés de formació, jo intueixo, també, que en el fons després, un cop es desenvolupen aquestes trobades i quan es va ja in situ als diferents punts de gent gran, els llibres, entre cometes, és el de menys. És, no? És l'excusa per la interacció, per parlar, no? per una mica això, compartir vivències, no? Perquè al cap i a la fi crec que deu passar això.
3: Sí, bàsicament és això, vull dir, a part de que els alumnes preparin una sèrie d'activitats, pues, per estimular funcions cognitives, pues, per activitats relacionades a l'animació, que clar, sempre és més atractiu que no pas a nivell teòric, no? Explicar sí, continguts. Sí, sí, sí. Ells, bueno, s'ho preparen allí a l'aula i després, evidentment, són ells els dinamitzadors, no? Són ells que porten a terme aquestes activitats en les residències amb les persones, expliquen les seves històries, xerrant una mica i intercanviant, pues, això, opinions, informacions, de tot,
0: sí,
3: no?
0: Sí, sí,
3: i
0: sí,
3: que
0: sí.
3: És el que tu dius, el de mails és els llibres, o, no? Que ja està bé, eh?
0: No.
3: I jo voto i sempre per això, perquè moltes vegades el primer contacte de molts alumnes en la biblioteca és quan iniciem
0: clar,
3: aquest projecte, no?
1: I sempre ho comentem. És una manera més de donar-la a conèixer.
3: Sí, sí, sí. És a dir, no estan acostumats a anar a una biblioteca, perquè la biblioteca avui és el Google o el ChatGPT, i evidentment, doncs, el primer dia que quedem del projecte, que anem a la biblioteca, la visitem, Laura ens explica una mica, pues, el que fem, els espais, els llibres, els materials, i a vegades se sorprenen de tot el que hi ha. Per tant, jo crec que també, vull dir, en aquest sentit,
1: la
3: és interessant...
1: La part més de l'aprenentatge.
3: Sí, també. És un altre aprenentatge per als alumnes, no? Vull dir, perquè no estan acostumats,
0: sí,
3: no?
0: Sí, sí.
3: I quan entra i descobreix l'espai, que a més molt maco, pues realment és atractiu.
0: Clar, és una manera això, de completar el seu aprenentatge,
3: sí.
0: I aquí també ho diem moltes vegades, i quan ens acompanyen els alumnes també ens ho reforcen, que és aquest fet de sortir de l'aula, de fer altre tipus d'activitats que van més enllà d'aquest currículum, potser més estandarditzat, que no el desmereixo, torno a dir, però no, el fet de poder treballar contingut sense semblar que estiguis treballant contingut, que de fet és una de les bases de l'educació present futura, no entenc, Carme?
3: Sí, sí, evidentment, per això és aprenentatge i servei.
0: Correcte.
3: És el que els alumnes són els protagonistes del seu propi aprenentatge. Vull dir que,
0: sí.
3: Que a vegades costa, no? Perquè, bueno, no tots els alumnes entren en aquest cicle amb motivació.
0: Ja.
3: Vale?
0: Sí.
3: I això, evidentment, nosaltres ens provem cada dia. Mm-hmm. Que dins de tot el currículum, pues, el projecte és interessant i és important per ells. I ho valoren positivament perquè trenca una mica tota la dinàmica, no, del currículum més teòric.
0: Sí.
3: I, bueno, a part de que els alumnes, evidentment, a part de fer tota aquesta feina, també han de presentar una memòria i un treball que han de defensar i aquestes coses.
0: Sí.
3: És a dir, sí que els avaluem.
0: Clar.
3: Nosaltres estem darrere, no?
0: Són
3: tres professores que estem darrere i que estem ahí.
0: Sí.
3: No? Vull dir que...
0: No, està clar.
3: Però, bueno, és important.
0: Està clar. A banda de sortir de classe, de treballar d'aquesta manera, evidentment que hi ha un objectiu pedagògic que s'ha de complir i que s'ha de provar arribats al cas,
3: Evidentment.
0: Molt bé. Anem als perceptors, els usuaris, la gent gran, els avis i els àvies. Si dèiem que per als més joves, evidentment, que aquest intercanvi generacional ja és important, a banda dels propis llibres, per les persones grans, igual, de productiu, igual de...
2: Sí, sí, realment és una experiència molt favorable també per ells. De fet, veiem que algun pacient que potser a vegades la dinàmica del centre li costa una miqueta col·laborar, o a vegades estan més apàtics, només al veure el jovent que arriba ja s'activen i realment interaccionen molt més.
0: Sí. També és una mica fent la comparativa amb les aules o amb les classes, que a vegades el trencar la rutina no, ja té aquest punt de diferenciador que fa que s'activi una altra cosa.
2: Ben
0: no?
2: Bé,
0: I passar amb els joves i passar amb les persones més grans, vull dir que això és innat, en certa manera. Les sessions com són? Com es desenvolupen? En feu vàries durant el curs? No recordo com ho acabeu de fer, això.
1: Són mensuals.
0: Mensuals,
1: sí.
0: Mensuals, un cop al mes.
3: Sí. Bueno, a veure, a vegades hi ha centres als que anem dues vegades al mes.
0: D'acord.
3: Depèn una mica del calendari, no?
0: Wow.
3: És a dir...
1: D'una a dues al mes.
3: D'una a dues al mes. A la biblioteca, com a molt una. Intentem anar almenys una vegada al mes. I si no, a les residències també com a mínim una. Però en algun cas, depèn una mica de com vagi el calendari,
0: fent
3: dues sessions.
0: D'acord.
3: No?
0: D'acord.
3: Vull dir que intentem que totes les setmanes els alumnes una sessió la facin al centre, perquè han de preparar totes les activitats i decidir què fan i demés. I una altra... I un altre dia, això ho fem dijous, i el divendres és quan posem en pràctica, no?
0: I aneu a les residències.
3: Anem a les residències, ja queden directament allà amb els alumnes, cadascú... el grup es divideix en dos i sempre doncs, un grup va a dues residències i l'altre grup a les altres dues residències, sempre les mateixes.
0: Sempre les mateixes.
3: Per conèixer les persones,
0: clar,
3: si estem contínuament canviem alumnes, residents i demés, al final és de...
0: Sí.
3: La idea és d'establir relacions.
0: Clar, de fer vincle.
3: Vale? Entre vincle entre alumnes i, i residents.
0: I ells esperant aquest dia, suposo, no, Cristina?
2: I tant,
0: els avis i àvies?
2: Sí. De fet, algun dia que hi ha hagut algun imprevist de que no, els alumnes no han pogut venir, després, bueno, els hi sap greu, sí, però bueno, també som conscients.
0: No, home, clar, que... és obvi. Com és la jornada? La podem explicar? No sé si la Carme o la Cristina, és a dir, com és aquest dia, eh? Allò, com és el dia, com comença, com arriba, com es desenvolupa, jo conèixer aquesta part pràctica, eh?
3: Bueno, de fet, el que nosaltres arribem a les 10:25, se suposa que és l'hora d'entrada a la classe, no? Quedem a la porta dels diferents centres. En aquest cas, aquest any, ens hem encarregat dues professores, una, bueno, Susana o Andrea, i jo, vale? Llavors quedem allà amb els alumnes, i quan realment estan tots els alumnes, que no són 10:25, són les 10:30, com a poc, entrem, i ja pues, comencem a saludar, pues, ja ordenat una mica, també depenem una mica del tipus d'activitat, organitzem una mica d'aula, no? O sigui, o canviem taules, o no, depèn una mica, i bueno, la majoria de les vegades ja estan, els residents ja estan asseguts, ens estan esperant, però literalment ens estan esperant, i d'altres al centre de dia, clar, van arribant, però bueno, en principi cap a les 10:30 estan tots, i a partir d'ahir ja som, o sigui, jo som merament observadora, a vegades puc comentar alguna cosa, però la meva feina és observadora, i són els alumnes els que ja presenten l'activitat i decideixen, no?, què és el que fa. I això, clar, normalment a un quart d'una, més o menys, la classe en teoria acaba a les 12:20, però evidentment ja els avis cap a les 12 ja comencen a estar una mica més cansats, o també doncs ja venen pues, amb les hidratacions, no?, amb el suc, el iogurt, o no sé, no? I llavors ja quan comencem una mica a acabar les activitats. Després sortim a fora i el que fem és un intercanvi amb els alumnes, com ha anat, una mica general, pues, els problemes, no? O sigui, jo he vist alguna cosa que no m'ha agradat, o que he vist que estan una mica passius o apàtics, i ostres, intenteu, no? Ho comentem una mica així en general. No?
0: Sí.
3: I ja després ja pues, evidentment ja marxa,
0: i
3: quan a la segona sessió ja sí expliquem una mica, fem una mica de feedback sobre com ha anat.
0: I les activitats com són? És a dir, com s'involucra el llibre? Són lectures?
3: De tot.
0: De tot, eh?
3: De tot. Últimament el que costa més és la lectura, per exemple.
0: Ja,
3: vale? Ja dic que entre que els alumnes no acostumen a llegir, no? I els, a vegades els dius, bueno, pues anem a, no sé, pues hem parlat alguna vegada en treballar pues, la biografia de l'Àngel Guimerà, per exemple, no? Quan es va celebrar fa dos anys, no sé. Vale? O el Pau Casals, o, pues, però això costa molt, vale? Per tant, ells van sempre a activitats més pues, de tipus de jocs de taula, o també fins i tot en jocs que creen ells, no? Pues, amb material reciclat, això sí, eh? Pues, no sé...
2: Bueno, tallers de carnestoltes, de Nadal...
3: Bueno, evidentment celebrem sempre totes les festes del calendari.
0: Moltes,
3: això per descomptat, és a dir, perquè a més és molt atractiu, no? I impliquem més a les persones, no? Als residents, sobretot perquè sempre parlem una mica. Com vivien ells el Carnestoltes, no? O el Carnaval, quan eren petits, o com vivien la Castanyada, no? Quines activitats feien, quines... què menjaven, no? Vull dir, aquestes coses que amb el temps ha canviat.
0: Sí.
3: Per nosaltres era Castanyada. Als alumnes d'avui no els diguis Castanyada,
0: no, és Halloween. No? Halloween.
3: I a l'hora de preparar activitats, pues, el fantasma, és la carbassa, i sense això, diu, però bueno, i la cançó de la Castanyera, no?
0: Bueno, que intercanvi generacional.
3: També és bo, també és bo, doncs, parlar una mica de totes aquestes activitats que són noves, i també és atractiu per a les persones, no?
2: I
3: per
2: tant,
3: als residents. Jo crec que els hi agrada, no? I, bueno, sempre és això, són les festes i després activitats d'estimulació cognitiva, pues, per treballar la memòria, l'atenció, de psicomotricitat, de fina, grossa, vull dir, una mica de tot.
0: Clar. És això, si dèiem que els alumnes persegueixen en el fons un objectiu pedagògic, perquè fa a les persones grans també, no? Hi ha un objectiu que ara dèiem, no? De manera cognitiva, d'estimular certs hàbits, etc. No, Cristina? Una mica va per aquí, també.
2: Sí, sí.
0: Sempre hi ha aquest recurs... De fet, vosaltres treballeu en el vostre dia a dia, també s'ha de dir.
2: Exacte, sí, sí, sí, clar, per nosaltres també és favorable, no?, que vinguin bueno, els alumnes per seguir treballant el que nosaltres treballem, però des de la seva perspectiva. I sí, i realment veiem que, sobretot, el nivell de l'experiència que van assolint sessió rere sessió els alumnes, sobretot, de que potser al principi no saben gaire com adaptar les activitats o com interaccionar fins
0: clar,
2: i tot amb la gent gran.
0: El llenguatge, a vegades, no?
2: Com... Sí, sí. Doncs veiem que sessió rere sessió realment van millorant, van adquirint més eines i també el conèixer també amb el vincle aquest que dèiem, amb el vincle afectiu.
0: Clar.
2: Sí.
3: Clar, tots els materials són adaptats, és a dir, nosaltres, adaptats i reciclats, no? És a dir, si preparen algun joc, si preparen un puzzle o qualsevol cosa d'aquestes, vull dir, tot és reciclat, no? I a més, fer per ells, per tant, més gran, amb peces més grans, i moltes vegades, quan finalitzen les sessions, pues, a vegades han dit, ostres, si us voleu quedar això per treballar-lo, i es queda allà, vull
0: clar,
3: dir que no...
0: Molt bé.
3: Bueno, està bé.
0: Està bé. I la part de la biblioteca, Laura, ara sí, intentar apropar el servei als més joves i als més grans.
1: Sí.
0: Clar, allà, sobretot la part important, que és una mica la tria del material, no? Que feu una mica vosaltres.
1: Sí.
0: Amb consens, no? Em consta, però hi ha una primera tria que feu vosaltres.
1: A veure, el tema és que al principi de curs sempre fem una sessió de formació a la biblioteca perquè els alumnes cada any canvien, són nous.
0: Clar.
1: I llavors, el que comentàvem, els hi expliquem una mica des del funcionament de la biblioteca, com tenim ordenats els materials dins de la biblioteca, quins materials poden ser més favorables per a les persones de les residències, doncs que intentem, sabem que a la muntanyeta hi ha una senyora que li agrada molt la lectura de novel·les, doncs sempre li posem novel·les per a la senyora Josefina. Després, doncs intentem que siguin llibres, que si tenen la lletra, tinguin la lletra gran, o que no tinguin molt de text, que predomini la imatge, llibres infantils de coneixement, que són preciosos, que són per totes les edats, doncs que recorrin aquest tipus de materials,
0: clar,
1: també, revistes, pel·lícules i música. Sobretot el que posem és això.
0: Val.
1: Jo els explico al principi del curs i després són els propis alumnes que venen un cop al mes a la biblioteca a fer la selecció de materials per portar a les residències i que ells les puguin gaudir durant tot un mes.
0: Després
1: hi ha llibres que a les residències els interessa més i se'ls continuen quedant i d'altres que tornen a la biblioteca pel següent mes tornem a fer el mateix.
0: D'acord.
1: Llavors els alumnes a vegades també recopilen recomanacions o peticions.
0: Clar, del que van recollint de la sessió.
1: De la sessió, jo què sé, si hi ha una senyora pues, que, per exemple, és de Huesca, pues, jo què sé, doncs buscar algun llibre de Huesca de la biblioteca perquè ella pugui recordar, oi, els seus orígens.
0: Clar.
1: O li agraden les pel·lícules de la Marisol, no sé, per posar un exemple, doncs d'agafar pel·lícules de la Marisol. Vull dir que es van construint mica en mica.
0: Això, que és viu, aquesta tria, aquesta selecció és viva, amb tots aquests elements que ara dèiem i que van completant, no?, aquestes maletes que després se'n van cap als propis centres a través d'aquest voluntariat.
1: Correcte.
0: Justament, i aquesta
1: altra... Correcte, la rehabilitació comunitària.
0: Correcte, que s'encarreguen de portar física aquests elements cap allà,
1: Sí. I després també hi ha l'altra poteta que avui no tenim l'Anna Bo, que normalment ens acompanya també, que són els alumnes de l'IFE, també de l'Institut Andreu Nin, amb el tema dels jocs de taula, que funciona de la mateixa manera. Venen un cop a les residències, venen un cop al mes, si no m'equivoco, i també venen a la biblioteca, agafen els jocs de taula, se'n van a les residències, fan aquesta sessió de jocs de taula i els tornen. Vull dir que les residències són com a destinatàries una mica de dues activitats mensuals a través del projecte XL Lletra Gran. La que fan amb els alumnes del cicle formatiu i la que fan amb els alumnes de l'IFE.
0: Fantàstic.
1: I després sempre hem anat incorporant en els darrers anys pues, una visita cultural pel municipi, que aquest any ja les hem fet.
3: Sí,
1: Pau Casals. Sí, Laura ens ha fet una explicació fantàstica sobre Pau Casals per commemorar el 150 aniversari.
3: Sí. Van veure l'òrgan, no?
1: Vam
3: sentir-ho.
1: També va parlar de l'orgue dels 250 anys, també de l'orgue del Vendrell. O sigui, sempre intentem treure també els avis de les residències, perquè per ells això em sembla que és molta vida.
2: Sí, sí. Just avui, abans de venir, he fet una mica de deures i he preguntat als pacients què tal amb les experiències, no? Perquè, clar, jo puc fer-me la meva opinió, però si no, els hi preguntem amb ells.
4: No, està clar, molt bé.
2: Doncs, per això, que, bueno, que sortir és fabulós per ells, realment. Clar. Ho esperen amb candeletes, sí, ben bé. Sí.
4: Per això, trencar una mica les...
2: Sí, trencar la rutina.
4: Les rutines,
2: fins i tot que els hi toqui el sol, també.
4: Veure cares noves.
2: Allà tenim un pati, també surten, però no és el mateix que passejar pel centre, com quan feien abans... Uh-huh. Sí, sí.
4: No, està clar.
1: Clar,
4: està
1: també clar. Fem una, els portem de visita un dia a la biblioteca, també, i ara farem les cloendes, que sí. Estem a punt d'acabar el curs, i aquest any les farem a l'esplai de gent gran del Tívoli, ens ofereixen l'espai i les seves instal·lacions per poder fer les cloendes allà.
4: Molt bé. I com seran? Alguna cosa així festiva?
1: Bueno, els alumnes, sempre bueno, són els alumnes els que s'encarreguen de dinamitzar aquesta sessió.
3: El que sí que hi ha, clar, la meva companya i jo, doncs anem tirant fotos de cada sessió, i el que sí que intentem és que elaborin, no? Doncs com un petit vídeo amb imatges de totes les activitats que han fet al llarg del curs, uh-huh. I ho presenten allà, no? I clar, per als avis molt agraït, mira, no? Vull dir que, bueno, està bé, no? Això és una de les coses que sabem que hi serà. Va. La resta, doncs, depèn una mica dels avis. Sempre acabem amb música, uh-huh. En algun cas en coca, això ja depèn. I sí, és molt atractiu. També impliquem molts els alumnes en aquestes sortides perquè són els que s'encarreguen de traslladar de les residències als diferents centres, no? Als diferents espais, als residents, no? Wow. És a dir, els alumnes van a la residència, agafen les cadires de rodes i anem pel poble, vale, passejant, perquè no tenim
1: sense
3: transport
1: públic. Mans, no,
3: sense
1: aquestes
4: mans, no seria possible.
1: Pobres no podrien sortir.
3: Clar, alguna vegada havien fet la cloenda de l'institut, però és impossible, és inviable perquè no hi ha transport, no hi ha transport adaptat i és impossible. Per això hem buscat aquest any pues, l'esplai, que està a mig camí.
4: Sí, està cèntric. Fantàstic. Doncs bé, serà la culminació d'aquest projecte XL Lletra Gran d'aquest curs, perquè aneu per cursos. També vosaltres,
1: sí, 18, sí, sí.
4: El que serà aquest curs 2025-2026.
1: Correcte.
3: Apagarem pastil, les espelmes, no? El pastil.
4: Exacte, ja es fa gran, i el projecte ja es fa ja majoria d'edat, ja, sí. Perquè fa el projecte. Però és molt interessant, i per això sempre ens agrada doncs, explicar-ho i en certa manera també reivindicar-lo, no? Torno a dir, no? Aquesta feina que es fa des d'aquestes diferents parts i que sempre ho dic, a vegades queden una mica com invisibilitzades, perquè,
1: correcte.
4: Bueno, són els vostres dies a dies, és lògic, però que, evidentment, a vegades ens passen de llarg a la gran majoria de gent i que és important conèixer-les perquè això perquè té una importància fantàstica.
1: Sí, per les persones grans jo crec que jo sempre ho dic i no m'encanso de dir-ho que estan més invisibilitzades.
4: Correcte.
1: I que hem d'intentar fer tot el possible
3: per participin, sí. Que encara tenen vida.
1: Pel
3: no?
1: seu benestar, manera, perquè no? Bueno, sempre ho dic.
3: Han de dir coses encara.
4: Sí,
3: no?
4: Home, sí, tant que sí.
3: I jo crec que és important.
1: S'han de cuidar.
4: I tant que sí. Doncs per molts anys més.
3: I tant.
4: Gràcies per venir. La Laura, la Cristina, la Carme, de veritat, un any més.
1: A tu, Pere.
4: I ens retrobem l'any que ve, com a dia més,
1: segur. I molts més, ja veurem.
4: Però esperem també retrobar-nos en altres punts i altres espais d'aquest racó.
1: Segur.
4: Gràcies,
1: molt
4: gràcies.
1: Gràcies.
5: De dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
6: De llauna de sardines a bicicleta i d'abric de llet a test per a les plantes.
7: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració de Coembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
8: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
5: Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: bisbe, com ja és habitual, i cada setmana sempre ens encarreguem, cosa que ens agrada molt fer-ho, eh? Reunir aquesta tribu del Pla Educatiu d'Entorn, i és l'oportunitat que tenim per, mira, no només poder parlar amb tot el col·lectiu d'educació, amb el professorat, amb tot aquest món pedagògic, que sempre és important conèixer la seva opinió, però a banda que ens vinguin a explicar els seus projectes o allò que fan a les seves aules, quan és el cas, eh? Perquè a vegades ja sabeu que parlem d'altres qüestions que van més enllà d'escoles i instituts. Però bé, i ho dic així perquè avui, per exemple, marxem cap a l'Institut Escola Àngel de Tobias per parlar un projecte molt, molt xulo. De fet, qui ens ajudarà a explicar-lo és l'Antònia Paris. Com estàs?
1: Hola, bon dia.
0: Gràcies per acompanyar-nos.
1: Gràcies a vosaltres.
0: És això, els professors, professores, allò, els centres una mica educatius i a vegades també la seva direcció, us toca venir fins aquí a la ràdio. I és com una mica, no, una de les tasques que us toca fer també de cara al curs, eh?
1: Sí, està bé. La veritat és que està molt bé poder fer aquesta difusió una mica del que fem als centres. I la veritat és que contents d'assistir.
0: Doncs jo de veritat que també molt content de que vingueu a fer-ho. I sempre ho dic, si es deixen alguna reivindicació, que tal com està el sector no ve malament, després de les setmanes anteriors,
1: sí.
0: A mi no m'ensenguis la metge, que de seguida salto jo. Saps què vull dir? M'entens per on vaig, eh?
1: Sí.
0: Així que cap problema. Tot i que l'objectiu principal, sobretot i fora polèmiques, és això, conèixer aquestes dinàmiques o aquests projectes que desenvolupeu a les aules. En aquest, un de molt xulo, que té una base, podem dir, no?, social, formativa,
1: sí,
0: no?, molt, molt
1: sí,
0: interessant, que és, bé, el títol o l'etiqueta seria Xarxa d'Enfocament Restauratiu.
1: Exacte.
0: Però tu n'ajudaràs a conèixer en què consisteix, eh?
1: Sí, Antònia? Sí. Vist així, sembla una mica què és això, no? Però parteix molt també d'una mica del sentit comú i bueno, d'anys d'experiència en d'altres sectors. I és això, és una manera d'entendre la convivència que no... I buscar, diguéssim, instaurar-ho com a cultura de centre.
0: Val?
1: És com una nova mirada, perquè és molt més que una metodologia. Val? I llavors es centra, doncs, això, en que no es castiga un conflicte, quan hi ha un conflicte i sempre no, hi ha d'haver algú que, no, que fa una acció i se'l castiga, no?, d'una manera punitiva, sinó que es busca reparar el dany i restaurar una mica les relacions de les persones, ja siguin dues, ja siguin més, no?,
0: que
1: estan involucrades en aquest conflicte.
0: Sí,
1: perquè el conflicte el considerem com a natural.
0: Sí, és inevitable.
1: I és inevitable, però sí com gestionem... Com el gestionem d'una manera el més positiva possible.
0: Clar.
1: I aquí és una mica la filosofia d'aquest enfocament restauratiu global.
0: Home, de fet, és un tema que es podia tractar també fora de les aules.
1: Sí.
0: És com afrontar els conflictes, perquè és el que diem, els conflictes hi són i han de ser-hi. Jo suposo que per una vida completa, socialment completa, hi han d'haver-hi els i baixos, conflictes i no conflictes, no?
1: Sí.
0: Però, clar, la manera d'abordar-los, treballar-los i solucionar-los, arribats al cas, pot ser molt variada.
1: Exacte.
0: I pot ser de manera allò més negativa o més positiva, no?
1: Exacte.
0: És una mica això. Però en aquest cas us baseu justament al centre, suposo que a les aules, als espais, i quan parlem això de conflictes és molt divers, entre alumnes,
1: clar,
0: professors...
1: Exacte.
0: La tipologia és molt àmplia.
1: Sí, entre famílies, entre docents, entre alumne i docent...
0: Uh-huh.
1: Clar, és gestionar el conflicte dins de la comunitat educativa.
0: Perfecte. I no ha de ser fàcil, doncs, eh? Ara en parlarem, però no ha de ser fàcil, Antònia?
1: No, hi ha conflictes molt greus i a vegades es necessiten totes les mans i totes les ments possibles per poder gestionar-lo. Però la idea és anar fent, no?, padreta a padreta, construint una mica el que dèiem això, una cultura de convivència al centre.
2: Sí, sí.
1: Nosaltres va ser arrel d'això, d'una revisió del nostre projecte de convivència, que va sortir la necessitat, no, d'ampliar una mica la nostra formació com a docents en aquest sentit, perquè vèiem que, bueno, nosaltres funcionem al centre, hi ha unes incidències, no? Incidència lleu, incidència greu, incidència molt greu, i hi ha una comissió de convivència que les gestiona i tal. Però, clar, arriba un moment que, no, passa a ser com un tràmit, i, evidentment, ens faltava aquesta... que a primària infantil ja es fa molt, però ens faltava una miqueta més aquesta reflexió, en aquest cas, si eren els alumnes, doncs, que eres, els protagonistes del conflicte,
2: sí,
1: no?
2: són
1: els que l'han de solucionar. No? I llavors és, doncs, això, fer aquest petit canvi i mirar de fer com una mica de prevenció i provenció, que li diuen, en tots els àmbits de l'escola, perquè poquet a poquet, quan ells van pujant, tinguin estratègies, no? Sobretot de comunicació, perquè la comunicació és bàsica per poder gestionar un conflicte.
2: Clar. De fet, la majoria de conflictes sempre arriben per problemes en comunicació,
1: sí.
2: N'estic convençut.
1: Sí.
2: És un fet molt cultural, ja dic, potser no podem entrar-hi, però és un fet, no?, l'abordatge dels conflictes, el voler tenir la raó, el voler sempre una mica passar per sobre de l'altre, no saber comunicar-se, comunicació assertiva, etcètera. És a dir, és molt ampli, entenc tot plegat. Però que sí que ens pot ajudar una mica a conèixer com treballeu i com és aquesta filosofia, és una mica això, com funciona aquesta xarxa, aquest
1: protocol?
2: D'acord,
1: mira, nosaltres primer ens vam haver de fer una formació i en aquesta formació entrem dintre d'un projecte, que és un projecte d'innovació, que és el PINERC, que és el projecte d'innovació d'enfocament restauratiu global, i entrem al curs 23-24. En aquest ens fan una formació inicial a tot el professorat, perquè això sí que és un punt clau perquè aquest projecte es pugui mantenir al llarg dels anys i pugui fer... fer base. I llavors, arrel d'aquesta formació, nosaltres comencem a introduir petites activitats dintre de les nostres aules. Una de les activitats estrella, diguéssim, que no és res extraordinari, és simplement donar-li potser la importància que potser en temps enrere hem anat deixant, que és... vindria a ser com una assemblea.
2: En aquest cas,
1: parlem nosaltres de cercles. El grup classe es posa en cercle, hi ha un objecte de paraula, que normalment el trien els alumnes, pot ser un peluix, un objecte que ha portat algú, un pal del pati, i ells el visualitzen com el seu objecte de paraula. Llavors, parla només la persona que té l'objecte de paraula i els altres escolta. Llavors, es fa una dinàmica en el que tothom pot ser escoltat, si vol, i on es crea un espai segur, un clima de respecte, on es poden expressar emocions, necessitats, perquè malauradament venim tots amb moltes motxilles emocionals importants. I això també és un punt que si tu el treballes, que si tu li dones espai, pot evitar després que es puguin generar conflictes extras.
2: Evidentment,
1: n'hi han d'haver, però sí que és veritat que els pots reduir o els pots que passin a ser... No tenen per què ser dramàtics ni arribar a conseqüències de violència greu, sinó que es poden gestionar d'altres maneres.
2: És el que deies, la prevenció també en aquest aspecte, que també ho suposo jo, corregeix-me, si és el cas, Antònia, clar, que moltes d'aquests conflictes venen això, per emocions retingudes, emocions mal gestionades, que exploten en el moment que no haurien d'explotar, i és quan arriba el conflicte. L'únic és això,
1: Sí.
2: Que interessant.
1: Llavors, amb aquests temps de cercle, nosaltres donem... Bueno, és tot una dinàmica, eh? Uh-huh. És com una... Sí, hi ha una ronda d'entrada on cadascú expressa amb quina emoció ve, com està, si estic nerviós, pot explicar també el per què. Es fa una activitat de mescla, també, en el qual els alumnes canvien de lloc, perquè així també es trenquen dinàmiques i veus perspectives diferents, t'ajuntes amb persones que potser de manera habitual no t'hi acostaries tant. Llavors això ajuda també a que el grup es cohesioni, que puguis entendre millor a l'altre, que potser el miraves de lluny i ara el tinc a prop i parlo amb ell i em dona una altra perspectiva d'ell que no tenia. I això ajuda a la cohesió, no? Llavors es fa una activitat central, acabem amb una activitat també final de reflexió i una ronda de sortida. Llavors, això intentem fer-ho almenys un cop per setmana.
2: Val. Això hi hagi conflicte o no hi hagi conflicte? Doncs,
1: això, exacte. És
2: un espai, és una rutina.
1: Sí, és un espai pel grup classe.
2: Val?
1: Perquè partim d'aquí, la figura del tutor o la tutora són molt importants i és el que dèiem, treballar una mica el que és la cohesió de grup.
2: Sí,
1: a través d'aquests temps de cercle, temps de diàleg, i aquí surten, poden sortir conflictes que hi ha hagut durant la setmana, doncs això, petits rifirrafes, no?, que hi ha entre companys. És un espai on es poden treballar i es poden buscar solucions.
2: Val.
1: Entre tots. A vegades també la solució pot vindre del mateix grup. I una idea important que es treballa aquí a l'enfocament restauratiu global és que tots els alumnes haurien de poder expressar alguna idea, alguna emoció en el dia, perquè sí que és veritat que hi ha canalla que no te'ls treus del damunt, perquè sempre tenen coses a dir, sempre tenen...
2: Sí.
1: I hi ha aquells que potser poden passar mesos
2: i que
1: tu no els has escoltat realment, excepte la pregunta de torn, però que realment expressin el que els hi passa o el que pensen o el que senten. Això és una dinàmica que s'intenta fer.
2: Val.
1: Ho vam treballar molt, sobretot, amb el canvi de sisè a la ESO.
2: Ah, interessant,
1: molt
2: bé.
1: Que nosaltres era on vèiem, potser, tot i que som institut-escola, i és una cosa que representa que hi ha, no? El fet de canviar de pis és com que es destrota tot, no? Uh-huh. Llavors, teníem ara tenim l'educadora social, però fins ara teníem la integradora social, la tècnica, la TIS, i ella ajudava els tutors amb aquests cercles, sobretot a 5è i 6è, i llavors, quan passen a l'ESO, continua aquesta figura de referència.
2: Val.
1: Ells ja la coneixen, ella coneix els alumnes.
2: Clar.
1: I llavors també a l'hora d'evitar problemes molt greus, el fet de que tu ja coneixes la trajectòria d'aquest alumne, la motxilla que porta, com ell li agrada o com ell se sent més còmode a l'hora d'expressar o què necessita per agafar confiança. Tot això ajuda també a que el pas a l'ESO sigui molt més suau i més controlat.
2: Clar. Ostres.
1: Després, un dels temes que hem començat el curs passat va ser la comunicació no violenta.
2: Bé.
1: Vale? Que això sembla estrany, però també a nivell de mestres ens ho hem d'aplicar.
2: És un fet cultural, ja dic.
1: Ens ho hem d'aplicar. I tenim, per exemple, una dinàmica molt senzilla, però que des de ben petits els hi capta molt l'atenció, que és la girafa i el xacal.
2: Uh-huh.
1: I és com tu et comuniques, com una girafa o com un xacal.
2: Yeah.
1: Aquí el creador d'aquesta tècnica, diguéssim, és el Marshall.

0: passat em fa caure l'ampolla d'aigua a la taula i s'embulla la feina i tal, jo puc de seguida, no? Mirar el fet, no? Miro el fet, què ha passat, no? M'ha caigut l'ampolla d'aigua, se m'ha mullat la llibreta, no poder entregar el treball, és culpa del company del costat, o ja directament ataco aquest alumne, aquest company, i li dic, mira què m'has fet, perquè ets un desastre, què tal, què qual. Val? Yeah. Són maneres d'intervenir en un fet, no? I això els ajuda a vegades a veure que tenen, que sense voler agafem prejudicis, agafem maneres de fer que podem modificar i podem,
1: sí.
0: podem canviar.
1: Bueno, ja dic que és molt més profund això, sens dubte, però clar, és que estem envoltats avui en dia, i a més a los hechos me remito, vivim rodejats de violències, de deshumanitzacions, etc. I a vegades això que s'afecta mirall, que segurament deuen tenir els més joves, de cara d'afrontar un problema personal, una mica amb el que relacionen, el que veuen al seu voltant i al seu entorn.
0: Sí.
1: I és, ostres...
0: Llavors, doncs aquí tenen un espai que l'hem d'anar entrenant, treballant. Als passadissos, per exemple, tenim diferents espais on ells poden seure i tenim com uns cartells on diu conversa restaurativa, no? Que és el fet de, si tinc algun conflicte amb un company, m'assec amb ell, intento parlar, intentem doncs això, no? amb símbols senzills que ells entenguin, quatre idees bàsiques, no? Que és expresso què ha passat sense jutjar, després expresso la meva emoció, com m'he sentit davant d'això que ha passat, expresso la meva necessitat, què necessito en aquest moment, perquè a vegades és simplement un perdona, o necessito una abraçada, no? Necessito un... I al final, si puc, faig una petició sense exigir del que a mi m'agradaria per poder resoldre aquesta situació. I a vegades intentant... És molt curiós, perquè nosaltres també com a adults a vegades quan anem, no, a gestionar un conflicte, intentem, no, per norma general intentem mantenir la calma, tal, però hi ha vegades que és això, no, que és aquell alumne que veus que té problemes sempre al pati, que tal, que qual, i a vegades ja entres, diguéssim, no, amb una mica de prejudici en
1: Correcte,
0: aquest sentit,
1: sí,
0: no?
1: Sí,
0: llavors hem d'intentar tots, per això dèiem que tant alumnes com mestres, és un treball que ens va molt bé, el fet de dir, a veure, tu ara com estàs actuant, com a xacal o com a girafa.
1: I això quan hi ha un conflicte concret, que dèiem, és a dir, a l'hora del pati hi ha un conflicte entre dos alumnes, que esclata en aquest moment, el procediment és aquest, justament,
0: Sí, vindria a ser aquest, és intentar, doncs, això... fer la foto fer la foto del que ha passat sense entrar, i llavors a partir d'aquí ja anem gestionant la conversa.
1: La gent des de casa no veurà, però tens un pictograma aquí sobre, que una mica explica els passos,
0: Sí, això és el que tenen penjat, això ho podem trobar a les aules i ho podem trobar sobretot als espais de pati, en el passadís, i llavors doncs és una manera fàcil, entre cometes, de que tothom pugui més o menys seguir aquests passos.
1: Sí. Em ve al cap també les àgores, no sé per què. No? Seria fantàstic, no? Un espai, una àgora, que és aquest cercle que feu habitualment, no? Que és una àgora, això, no?
0: De seguida
1: em ve al cap.
0: No? És que realment, és el que dèiem, no hi ha res inventat, simplement és el fet de donar-li el valor i la importància.
1: No, i tant.
0: Que a vegades, en el nostre dia a dia, tenim moltes coses a fer.
1: Les matèries, els programes...
0: Realment, jo sempre penso, els tutors, déu-n'hi-do la feinada que fan, perquè... clar, hem de tocar tants temes, hem de tocar tants aspectes que realment el fet de dir anem a parlar, com
1: ho fem? Sí, exacte. Tan fàcil com això.
0: Això hauria de ser, diguéssim, el nostre petit objectiu de cada dia. I, de fet, hi ha tenim com uns calendaris, no?, que cada dia hi ha una petita proposta de cercle, que no és un cercle, simplement quan arribes a la classe, no?, proposes, no?, i dius, per exemple, si poguéssim ser uns superherois, una superheroïna,

0: que, quin series o per què, o si tinguessis un poder o simplement quin sabor de caramel o de gelat t'agrada més, però és donar veu a tots els alumnes perquè tothom pugui parlar,
1: clar, pugui parlar i pugui expressar-se, sí, i pugui, sí, dir que necessiti o no, eh?
0: Exacte.
1: Bàsicament. Pel que veig i pel que expliques, no fa pas gaires cursos que teniu aquesta xarxa operativa.
0: No, ara és el tercer any, que estem a la PINERC, tot i que ja havíem fet una formació prèvia. I bueno, poquet a poquet anem instaurant, no?, petites pràctiques restauratives, perquè és que, clar...
1: No, es abarca moltíssim.
0: Podríem treballar en gairebé tota la jornada escolar, vull dir. És que realment és això, no? Des de dinàmiques de cohesió, les targetes, ja tenim com un material que ens ajuda, que són les targetes de necessitats i emocions, perquè els nens aprenguin poquet a poquet, no?, des de ben petitets, a reconèixer quina emoció els genera i ho puguin comunicar, perquè la idea és aquesta, que al final puguin comunicar de manera autònoma les necessitats i emocions que tenen, els temps de cercle, i després hi ha petites altres dinàmiques, no?, des de les guàrdies actives, per exemple, que hi ha a l'ESO, no?, que no és simplement el mestre que està de guàrdia i li toca gestionar tu seu aquí No, anem a parlar què ha passat,
1: clar,
0: no?
1: Clar,
0: mirem,
1: sí, sí,
0: mirem de buscar, no? I ser, pues, això, proactius en la gestió de conflictes, sí.
1: I en aquests tres cursos d'aplicació, quina valoració podríem fer?
0: A veure, tenim una miqueta de tot, i és que per nosaltres el principal problema que tenim és el canvi de plantilles.
1: Tot
0: el tema de les oposicions, hi ha hagut molt canvi de professorat.
1: Clar.
0: I llavors això és com tornar a engegar.
1: Clar, és partir de zero altra vegada.
0: Cada inici de curs és com que has de tornar a reforçar i ja fem una mica de píndoles, de formatives, però tot i així costa.
1: Clar.
0: Perquè a més és un claustre molt gran, tenim infantil, primària i ESO, i llavors costa una mica de...
1: És com sempre hi ha un punt de reivindicació, sempre,
0: de
1: l'estabilització, sisplau,
0: de
1: les places, i que realment les escoles puguin comptar amb una plantilla totalment regularitzada i...
0: Sí.
1: I estable, ni més ni menys.
0: Sí que és veritat que hi ha gent que ve i ja n'ha sentit a parlar, però també ja trobes gent que dius, què m'estàs explicant?
1: Clar.
0: Llavors, nosaltres aquest any hem creat una comissió de mestres de totes les etapes, i això també ens ajuda a poder difundir, difondre una mica aquest projecte.
1: Clar. És que igualment... A la base, penso, també, és a dir, qualsevol estratègia que t'ajudi a lidiar amb un conflicte, a nivell pedagògic és obvi, a nivell professional, clar, són eines que han d'ajudar, que són complicades, i tornem-ho a dir, que no és fàcil, però ajuda, no?, el professorat, els mestres, a poder això lidiar amb un conflicte al pati o no, o a vegades coses que es desescalen i que es tornen més complicades, doncs les màximes eines possibles per poder solucionar-ho, ni més ni menys.
0: Exacte.
1: I els alumnes no cal dir-ho, que també és una mica l'objectiu final, que els propis alumnes, i també, com deies, amb l'objectiu final, que siguin ells mateixos, no?, que poguessin una mica...
0: Ja fa temps també que es formen alumnes, nosaltres no estem en aquest punt encara, que formen alumnes que són com possibles facilitadors, no?, d'aquestes converses restauratives, o que poden ajudar, no? Que abans sí que els instituts també hi eren, que eren els mediadors.
1: Sí.
0: Ara el tema de la mediació ha passat com en una altra escala, no? I és el fet de... quan has de mediar un conflicte, és que el conflicte ja s'ha generat, ja el tens, no?
1: S'ha desenvolupat.
0: Exacte. En canvi, si l'enfocament restauratiu global el que intenta, bàsicament, és això, és els petits conflictes que es van produint, gestionar-los de la manera més positiva possible perquè no generin, no? Després
1: clar,
0: no hagis de...
1: Sí, sí.
0: De... de prendre grans mesures o mesures que no agraden a ningú.
1: Aquest principi que dèiem de prevenció, no?
0: Sí.
1: La prevenció sempre és una eina fantàstica en qualsevol punt, de la vida.
0: Sí, també
1: en aquesta matèria, no? Intentar buscar una bona previsió perquè els conflictes no escalin fins on podrien arribar a escalar arribats al cas, Molt interessant. La xarxa d'enfocament restauratiu.
0: Correcte.
1: Molt interessant.
0: Correcte.
1: Antònia, gràcies per explicar-ho.
0: A vosaltres.
1: Força endavant, la vostra tasca i la vostra feina diària i això, una abraçada a tot el claustre,
0: gràcies.
1: L'Institut Escola Àngel de Tobies.
0: Moltes gràcies.
1: Fins ben aviat, fins el curs que ve. I si és abans, millor que millor.
0: Merci.
1: D'acord? Adéu-siau.
0: Adéu.
2: Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallés. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
1: El butlletí de les 11, les notícies actualitzades d'aquesta franja i que ja ens porta altra vegada a la proximitat i a la sintonia, com diem, del 107.1 de la freqüència modulada. Les 11:04, per ser exactes, i no només a través això del 107.1 de l'FM, sempre i sobretot a través de la ràdio, però també a través d'internet, una bona manera de seguir-nos, si voleu, o si podeu, a través de www.rtb-elvendrell.cat o també a través de televisió. Però això, sempre ho diem, trieu quina manera trieu per fer-ho, sobretot. Moltíssimes, moltíssimes gràcies per fer-ho. Doncs va, plantegem ja aquesta tercera part d'avui dilluns. Dilluns 3 d'agost, programa número 4018. Dia de la setmana on parlem de cuina. En aquesta franja és quan ens acompanya i ho farà de seguida en Salvador Rovira amb una nova recepta, els seus ingredients, la seva elaboració. Això, com sempre, també ha de donar veu a la participació a les trucades, però avui també torna a ser un dia especial, ja que avui Salvador no ve sol i ens porta una convidada que de seguida acabarem de desvetllar. Així que també xerrarem una bona estona amb ella. I vaja, amb tot això acabarem de completar tota aquesta última part que ens portarà fins al migdia i serà ja aquesta calaixera d'avui amb les 3 hores habituals i diàries de les 9 del matí fins a les 12. Doncs vinga, seguim i continuem. Tercera part, som-hi.
2: La calaixera, un programa únic de tots.

0: Doncs vinga, de ple ja en secció habitual i en tot aquest resum que hem fet en aquesta tercera i última hora, i com ja sabeu, passa per secció de cuina amb en Salvador Rovira en primera instància. Salvador, molt bon dia.
1: Bon dia i bona hora, estimats oients. Un dilluns més aquí, donant la tabarra, no la tabarra, no, però passant-ho bé.
0: Una miqueta sí que la fem, la tabarra, sí.
1: Passant-ho bé. Amb una recepta original, suposo que us agradarà, és fàcil, espero que la feu, perquè doncs, si explico coses,
0: sí,
1: és
0: home,
1: perquè ho feu.
0: Home, sí, home, sí, que ens consta que sí, que la gent sí. Ho va provant i ho va fent, sí. I no ben sol, avui.
1: No, avui tinc l'honor d'estar molt ben acompanyat amb la Míriam, una noia encantadora, que és la botiga de les Passions, Forn Pastisseria de les Passions, que a més tenim la joia de que col·laboraran amb nosaltres amb el sorteig.
0: Ah, fantàstic, que bé.
1: Imagina.
0: Molt bé, que bé, doncs molt contents. Míriam Esplugues, com estàs?
2: Hola, molt bon dia, molt bé, gràcies per convidar-nos.
0: De res, sí, sí. Un plaer que ens acompanyis. I tant quan en quan ho vas fent, cosa que
2: sí.
0: Ens agrada moltíssim, perquè així una mica, bueno, us anem seguint la pista, sempre ho expliquem també, que sou molt actius a les xarxes socials.
2: Intentem.
0: I intenteu ser ben actius, i ho sou, i expliqueu moltes coses.
1: No para.
0: Ja ho crec. I que ajuda a conèixer una mica, jo penso que també és bo, conèixer les interioritats d'un ofici com és el vostre, que no és fàcil.
2: Sí, bueno, és el que diem, intentem arribar a tot, a vegades no es pot, i sempre podríem fer més, evidentment, però bueno, aquí estem, seguim i amb ganes i amb força.
0: Clar que sí, això, amb ganes, amb força, amb empenta, que és la que teniu vosaltres, a més, tot aquest projecte, no?, que es fa com, una vegada ho hem explicat, aquest Passions, no?, aquesta revolució, que ja fa uns anys amb la tonteria, però que ve molt de la vostra part, no?, quan vosaltres veig i entenc que veu a fer una mica allò, la direcció de l'empresa amb la Legitu, que veu començar a fer una mica, no, aquesta reconversió de Passions. M'equivoco o no va ser així?
2: Sí, no, és Míriam? Una mica així. Bueno, Passions, ja ho sabeu, va començar el 2015 com a marca Passions, anem a dir. I bueno, fins ara fa uns anys ha sigut tot molt en silenci, poc a poc, i sí que és veritat que un cop jo vaig incorporar-me, dic, ostres, aquí estem fent molta feina i no s'està explicant.
0: Clar.
2: I a mi m'agrada molt xerrar, no ens enganyem.
1: La pública veig és fantàstica.
0: Sí, home, sí, sí.
2: Llavors, bueno, una mica sí que és aquesta, el fet d'explicar tot el que anem fent i anar fent canvis també per anar millorant i estar al dia, bueno, adaptar-nos a les noves modes, adaptar-nos una mica a tot l'entorn social que ens envolta.
0: Sí. Clar, de fet, també una característica, deixa-m'ho dir, ho dic jo, Clar, tu vas arribar a aquesta família, la família de Passions ja existia, per entendre's.
2: La família de Passions ja existia.
0: Ja tenia el negoci des de fa molts anys. Vas arribar a tu, i jo crec que és la que ha donat aquesta, que deies, aquesta visió d'ara, no?, d'estar present a les xarxes, d'explicar el que feu, de mostrar-ho, no?, Ha sigut així.
2: Sí, una miqueta sí, però bueno, sense treure...
1: No tinguis vergonya. Jo
2: sí, potser sí, no ho sé. No.
1: I de posar-vos a l'arbost, quan hi ha la mostra de coques enramades, sempre de tot
2: sí,
1: el que
2: bueno,
1: feu...
2: Ja, a mi ja m'agrada ser activa i participar tot el que ens convidin, sempre intentem dir que sí. I bueno, sóc una mica del parer de pensar de que sempre traurem algú bo.
0: Sí.
2: Mal ens costi, ens faci mandra, ostres, ara no ens ve bé, però intentem-ho i sempre treus algun conegut, alguna cosa que, bueno, mai se sap. I llavors, a poc, doncs, anar creixent i anar enganxant a la gent a que només que ens segueixin a xarxes
0: sí.
2: Ja ens tenen a la ment. I això per mi també és
0: important. És important. Sí, sí. Però clar, també és importantíssim que aquesta visualització que teniu a xarxes, en files i tal, si no està recolzada per un bon producte i una bona feina obrador, que és el que tu volies reconèixer abans, també, que no
2: exacte.
0: Només és evident que aquesta feina d'exposició és així, però el producte, l'obrador, tota la gent que hi ha darrere treballant en el dia a dia també s'ha de reconèixer.
2: Al principi jo em trobava amb això, deia, ostres, el Salva i la Bet fan molta feina i no l'estan explicant. Si no l'explica, la gent no ho pot saber.
0: Sí.
2: I, bueno, una miqueta en aquest sentit, doncs sí que va ser, anem a explicar tot el que fem i a part seguim treballant per no oblidar els productes, evidentment.
0: I tant, que això és diari també, no?
2: Sí, vull cada dir, dia...
0: No, sempre hi ha innovacions, sempre hi ha temporades, no? Sempre hi ha productes de temporada.
2: I sempre avançar-nos per quan arribi la temporada tenir ja el producte finalitzat amb diverses proves fetes i que podem oferir el millor.
0: Clar.
2: I cada any hi ha petites millores, a poc, que, bueno, és el que diem sempre, igual no es nota, però al cap de 5 anys diràs, ostres, aquest producte ha evolucionat i, sí, cap a millor i que bé.
0: Que bé.
1: Per cert, perdona un moment.
0: Digues.
1: Destapa la caixa, sisplau, que quan que es veu per la tele, també, també es veurà el que has portat aquí, perquè... Molt bé.
2: No sé si es veu aquí.
0: Sí, sí, es veu perfectament. Sí? La gent que ho estigui seguint per tele ho veurà perfectament i agafarà la gana que estem agafant nosaltres ara mateix. Eh?
2: Ah, fa oloreta.
0: Que sí, l'olor encara no la podem fer arribar. Eh? La imatge, en certa manera, sí, per suposat el so, i explicar-ho, en aquest cas, per la gent que ens escolta per ràdio. Què és el que hi ha aquí? Mira, és una coca...
2: Doncs hem portat una coca salada. Que té la peculiaritat de que la fem absolutament tota amb productes del nostre hort. A casa meva el meu pare és pagès.
0: Val.
2: I llavors sí que li demanem que ens planti certs productes que volem fer servir a les nostres coques.
0: Ah, d'acord.
2: Llavors les terres estan a Sant Jaume i és xulo perquè nosaltres vivim entre Sant Jaume i Calafell, que és on tenim l'obrador. I llavors podem anar-ho a buscar, ho baixem a l'obrador, ho preparem i llavors ja ho portem a botiga.
0: Molt bé.
2: Llavors aquí hem portat la coca que porta la base de ceba, després porta carbassó, tomàquet i una miqueta de formatge i virutes de bacon.
0: Molt bé.
2: I és una coca super versàtil que és un estil pizza, sense oblidar que la fem amb productes d'aquí, amb l'oli de casa, que també això és...
0: Clar, no, sí, home, sí. Home, és com una... O com la pizza d'aquí, s'ha de dir, no?
2: Sí.
1: Com una coca enramada, diferent.
0: Exacte.
2: Sí.
1: Coca de recapte que diuen altres llocs, que nosaltres diem enramada.
0: Enramada. Aquí és enramada, que fa justament que hi hagi això, que hi hagi aquestes combinacions amb aquests productes de proximitat i que està agafant molta força, que sí? Que...
2: Jo penso que sí, i bueno, jo sóc superdefensora d'aquestes coques, perquè, ostres, a més... reivindiquem una mica el producte nostre.
0: Clar.
2: Que al final hi ha moltes pizzas i està molt bé anar a fer una pizza, però tenim això, donem-li importància.
0: Sí, home, sí.
2: I a més està superxulo poder-ne tastar vàries, que tothom té el seu toc.
0: Clar.
2: I és molt divertit.
0: Sí, sí, sí. A més, per mi de sempre, la coca enramada, la coca que es fa al Vendrell, o aquestes variacions d'ara, per mi fan festa.
2: Fan festa.
0: Que sí? I una cosa que jo agraeixo molt i que gent del... que parlo del Vendrell, Míriam? La gent que és molt del Vendrell, quan va convidar d'algun lloc, porta coca.
2: Sí.
0: I jo trobo fantàstic.
2: Bueno, jo sóc filla de Vallvei. I a Vallvei també, ja ho saps, hi havia el Tutus Aus, que també les seves coques, un espectacle.
0: Clar.
2: I, bueno, una molt mica bé. Defensar...
0: defensar lo nostre, que la pizza està molt bé, però no oblidem que és un plat de fora, forani,
1: sí.
0: I que aquí tenim allò, les coques, aquestes coques enramades que són fantàstiques, sí. I que és una mica aquesta aposta que esteu fent últimament, també s'ha de dir, ho dèiem, que està agafant com molta força, suposo que hi ha demanda, no?, de la gent de poder tastar aquestes coques, però té aquesta versatilitat, no?, que pots una mica, doncs, això, amb verdura,
2: sí,
0: amb productes diferents.
2: A més, sempre en podem fer, sigui la temporada que sigui,
0: clar.
2: Tens quatre cosetes a l'hort que pots fer servir.
0: Clar.
2: Ara a l'estiu, verdures, les que vulguem, podem fer. Després, cap a la tardor, ja tenim la carbassa, que també és molt xula, i li posem un formatge català que està... Tenim una coca molt xula i visualment és taronja amb el blanc del formatge, queda molt xula.
0: Clar.
2: I després ja arriben els calçots.
0: Clar, els calçots, i tant, que ja n'hem parlat en alguna altra ocasió.
2: Per això que vull dir, al final tenim un gran ventall per poder fer coques de temporada... I, bueno, si volem mantenir les que tampoc són les que no tinguem a l'horta, també les podem fer, però...
1: Coques amb espinacs, això, espinacs... En...
2: Les espinacs...
0: Espinacs amb fesols, sí, són les típiques de per què. Ho estava molt bé. Clar, perquè ara, en aquesta temporada, ara que estem començant l'agost, quan ja ha començat l'agost, clar, no sé quin producte ara hi ha així... Què és el que surt més ara mateix en botiga, Míriam?
2: A botiga?
0: Estem a l'època de què ara mateix? De gelats.
2: De gelats.
0: Però a vegades
2: no en tenim de gelats. No. No sé què dir-te. Hi ha moltes coques el dijous, divendres i dissabte, que potser la gent fa més sopar, i és el que deies tu, que la gent portes quatre coques quan fas un soparet. I si no, bueno, també pastisseria sí que baixa, perquè és el que comentàvem abans, que el gelat tira.
0: Clar.
2: Però, bueno, també surten perquè sempre hi ha aniversaris.
1: Sí.
2: I molta gent vol posar les espelmes sobre d'un pastís.
0: No, clar.
1: I tant. Sí. No faig com jo, que jo poso damunt d'una magdalena.
2: No, home, això
0: per estalviar-te feina, no? Per estalviar-te feina. No ho feu, això, sinó que aneu a la vostra pastisseria de confiança, sisplau, i compreu aquests pastissos fantàxics. Clar, d'aniversari sempre n'hi ha.
2: Exacte.
0: Per sort, eh? Per sí, sort, sí, sempre sí. N'hi ha.
2: El brioix també és algo que surt moltíssim, sigui l'època que sigui, sempre va bé, sempre hi ha un berenar de nens.
1: Clar, és veritat, és veritat.
2: O d'adults, també.
0: Sí, sí, sí.
2: Vull dir, la coca de brioix és un clàssic.
0: Clar.
2: Que bueno, surt moltíssim.
0: Clar,
2: també.
0: Clar, venim de les festes de Papa Neitka, no? Etcètera, també.
2: Exacte. Mm.
1: I brioix, que el podeu farcir de qualsevol cosa, de pernil, de nata, vull dir, o brioix, podeu fer de qualsevol cosa.
2: Sí, també, també. Sí, sí.
0: Però no. Això, ara és una època així com rarota, no? Crec, no?, a nivell de negoci,
2: bueno,
0: si pot dir així,
2: més
0: eh?
2: Més fluixa, diria.
0: Exacte, no? Per una banda, clar, teniu diferents botigues repartides en diferents punts, a Calafell, que no fa pas massa que veu inaugurar Calafell. No
2: fa un any.
0: Fa un any, veus? El temps sempre em va molt dilatat a mi i sempre sembla que passi molt ràpid. Ara fa un any que veu començar
2: Calafell.
0: Ara fa
2: Calafell. Un any, sí, sí.
0: Clar, teniu el Vendrell, teniu a Calafell Poble...
2: Correcte, i a Vilanova.
0: I a Vilanova, correcte, és veritat, no us deixem Vilanova. Clar, són...
1: Quina feinada, ja m'hi cansava de sentir-la.
0: Home, és feina, no? La coordinació d'això
2: és feina.
0: No només els diferents equips de gent que deu tenir repartits, sinó suposo que també la distribució, no?, del producte...
2: Bueno, és tot un pensar bé i molta organització. Al final,
1: sí.
2: Bueno... Anem fent,
0: clar.
2: Anem fent. Per sort hi ha la Bet, hi ha el Salva, hi ha l'Aleix, que són puntals.
0: Val.
2: I bueno, entre tots quatre ho anem fent.
0: No, i tant.
1: Molt bé.
2: I tot l'equip, que també super agraïts i bueno, que tenim un equip fantàstic que
0: sí.
2: Ens ajuden i
1: ajuden
2: tot
1: bo.
2: A tirar-ho
1: si no,
2: endavant.
1: Si no en surts. No,
0: està clar, està clar.
1: Jo recordo quan jo treballava, vull dir, si no tens un equip allò que t'ajudi i tot vagi amb ordre... És un desordre.
2: Clar. Exacte.
0: No. I res està improvisat, tot està planificat, eh? És important. Que a vegades ens ve el cap de seguida, no sé per què, d'allò d'una cuina, no? Us imagineu una cuina així com, no?, a l'hora del servei, sí. Molt caòtica, amunt i avall i tal, però un obrador, oida, també, eh? Un obrador de pastisseria...
2: Oida,
0: també el que suposa.
1: Una cuina.
0: Per això dic, que en certs moments és complicada, és dura, vaja, és dura la feina d'obrador.
1: És que no fas tres productes, en fas 400.
0: No, clar, i tots a l'hora, bàsicament, gairebé.
2: Sí.
0: Vull dir que no és pas fàcil. Que bé. I això, aquesta època així d'estiu i que en alguns punts suposo que hi ha més moviment, d'altres no n'hi ha tant i és el que tocaria, en aquest cas.
2: Bueno, hi ha èpoques.
0: Bé, bé.
2: També va haver una mica de calma, de sentir-ho, que tots puguem fer vacances
0: I tant.
2: Contents.
0: A banda d'això, també hem parlat diverses vegades amb vosaltres perquè us heu emportat diferents premis. El millor tortell de Reis...
2: Del 24.
0: 4.
2: La millor mona de Pasqua tradicional del 25.
0: Mhm. Uh-huh. Això també és bo, un reconeixement a la feina que feu, no?
2: Sí, és algo que ens ha vingut bé i que reconeguin el nostre producte, també posar el Vendrell, Calafell, Vilanova en
0: sí,
2: el
0: sí,
2: punt
0: sí,
2: de
0: sí.
2: Mira una mica aquest Penedès Garraf,
0: sí.
2: Pues, fantàstic.
0: Molt bé. I teniu previsió de presentar-vos o de participar en algun altre certamen, Míriam?
2: Solem participar.
0: Sí,
2: ens ajuda molt a millorar el producte, que és el principal objectiu, que puguem millorar una mica a qualsevol producte dels que presentem. I bueno, tant de bo sortir algú més, mai se sap.
0: Clar, no, tant de bo. Que, de fet, molts d'aquests certàmens tiren arrel a les xarxes socials.
2: Sí.
0: Que també està molt bé,
2: sí,
0: no?,
2: sí.
0: Que hi hagi aquest circuit, i jo sé que és comú també, que hi ha una xarxa àmplia, això, de gastrònoms, de pastisseries, de professionals del sector, doncs una mica que us aneu nodrint i aneu participant i aneu col·laborant entre vosaltres,
2: sí.
0: Entre ells, certàmens com els que vosaltres participeu, oi?
2: Sí, sí, sí, i bueno, també és una manera de posar el territori una mica en valor, d'ostres, uh-huh. Aquí hi ha aquest producte que és el millor de...
0: Clar.
2: Que xulo.
0: Sí, sí, sí.
2: Després
0: sí.
2: N'hi ha molts, i segurament tots els que arribem a la final... Som supervàlids tots, però n'ha de guanyar un.
0: Clar.
2: I si tens la sort de que aquell dia et toca, ostres, fantàstic, perquè guanya, de veritat, que quan hem tingut aquests premis, crec que tota la comarca, bueno, cada població s'ha beneficiat d'això,
0: sí, sí,
2: perquè
0: sí,
2: tens
0: sí,
2: gent
0: sí,
2: que baixa
0: tant,
2: només
0: clar,
2: a buscar
0: sí,
2: el producte
0: sí, sí,
2: i es queda a dinar.
0: Sí, sí.
2: Igual altres pastisseries, també, que tu dius, ostres, és que no tinc més producte, no se'ns han acabat.
0: Uh-huh.
2: Però aneu aquí, que segur que en tenen.
0: Clar, sí,
2: I això ho hem parlat amb diferents pastissers de la comarca, que,
0: sí.
2: Ostres, els hi hem enviat gent. També vull dir que al final sortim tots guanyant.
0: Clar.
2: El Penedès en general,
0: jo
2: per mi...
0: Jo penso que sí. no? Que és allò que està, bueno, és a dir, que entre l'ofici hi hagi un recolzament i una ajuda mútua, més que no passa una competència directa, no?
2: Exacte, sí, bueno, totalment.
0: Jo, per mi, hi ha una competència directa pel vostre sector, que no sé si dir-la, però bé, són les superfícies, aquests productes ja prefabricats,
1: això
0: industrialitzats...
1: Això ja li dic a ella, perquè ella és molt jove, això va fer molt de mal, el seu temps...
0: Sí, com va començar,
1: va començar això, jo encara estava en ple ojo de treballar, va fer molt de mal a les botigues del Vendrell, perquè van començar a obrir supermercats de tot arreu, i això va ser... i venien pa a les gasolineres, venia pa tot Déu.
2: Clar, i això ho sento dels meus sogres, que sí que a vegades ens ho diuen, que quan van obrir les gasolineres i van començar,
1: es va notar.
2: Però que la Legi jo no ho hem viscut.
0: No, perquè estem parlant de la industrialització, de la pastisseria, del forn de pa, que és una altra línia, és un altre canal. Per això em refereixo, que potser, no vull dir competència, però això és un canal i és un forn, però en canvi, és a dir, els pastissers artesans i que seguiu defensant i elaborant producte de qualitat entre vosaltres i aquí anava, doncs és important que hi hagi, no?, aquest punt de trobada i que,
2: sí.
0: us dongueu suport uns als altres.
2: Jo sempre penso que hi ha públic per tot i també hi ha ocasions i ocasions.
0: Sí, home, sí.
2: Hi ha vegades que et ve més de gust una cosa i d'altres una altra.
0: Clar.
2: Els joves crec que anem canviant i no ens lliguem a res.
0: No, està clar.
2: Em ve de gust això, vaig a buscar-ho aquí. Vull allò altre cap allà.
0: Sí, és cert. Cert,
2: vull dir, hi ha públic per tots i ocasions per portar diferents coses.
1: I ara diré una cosa que no l'hauria de dir,
0: però no la diguis.
1: Sí, de tant saps que et dic una.
0: Sí.
1: No presentis mai amb el concurs que fa el Marc Ribas d'aquest de...
0: Del joc de cartes i aquestes coses, no?
1: Em fot, vull dir, no l'insulto perquè no puc insultar-ho.
0: És espectacle, allò.
1: És
0: espectacle. El que busquen és espectacle.
1: No busquen,
2: va començar sent espectacle, però...
1: Sí, però ara busquen a matar-se uns als altres, i això no funciona.
0: Sí. Busquen sempre la confrontació.
1: No, em fot molt de nervis. Vaja, no ho miro jo.
2: No, sap greu, hi ha coses que...
1: No, sap greu, i tant que sap greu.
0: Però també tu comentaves ara que el consum ha canviat, la manera de consumir potser de la gent més jove també ha canviat, però a través de les xarxes, per exemple, ha permès que moltes generacions més joves coneguin aquest tipus de productes, que potser si no hi fossin no es coneixerien. No si la pastisseria artesana tota la vida s'hagués quedat una mica allò com, no?, en aquell lloc de barri, en el local, doncs potser no sé què hagués passat, però en canvi la gent jove que esteu en el sector ho heu sabut fer molt bé i defensar que deia abans, no?, el producte artesà, el producte de proximitat, que és un valor avui en dia.
2: Sí, i que molta gent, qualsevol vídeo que traiem, després la gent ve a botiga i diu, vull el que surt aquell vídeo.
0: Aquest, no?
2: I, bueno, és curiós aquest efecte que tenen les xarxes i que ens aporta tant.
0: Clar, sí.
1: Però no oblideu mai la pastisseria artesanal, la de sempre, no oblideu mai això.
0: No,
1: avui dia es fan pijades i molt, ho dic així perquè fan moltes coses, però la tradicional hi ha de ser sempre.
0: Sí. Sempre, de fet, sí que fa molta gràcia que no, hi ha com les modes aquestes, no?, del seu dia la galeta Lotus, que totes feien galeta Lotus, ara estem amb el festuc, no?, amb el pistatxo, ara tot és de festuc, ara tot és de festuc, i una mica això va evolucionant, però en canvi lo artesanal i lo de tota la vida, entre cometes, això no canvia.
2: No,
0: perquè la bolleria en si no canvia mai, és a dir...
2: La bolleria no canvia, les galetes del te... Bueno, hi ha molts productes que segueixen aquesta línia, sí que és veritat que el que deies, el festuc, el lotus, potser ara el matcha també.
0: El matcha, correcte, és veritat.
2: Ara tot és matcha.
1: És veritat, és veritat. Matcha.
2: Bueno, doncs hem de tenir per tots i per
0: tothom. No, que està bé.
1: Això està bé, final... està bé. Però vull dir, una bona lionesa de trufa, nata o crema...
0: Això no canviarà mai. Exacte, sí que poden haver evolucions i poden haver aquestes modes, però la base continua sent la mateixa i per exemple quan cruzem de festuc, m'ho invento, o de matxa, bueno, passarà la moda, però el cruzant seguirà.
2: Correcte.
0: No, per exemple, aquest tipus de bolleria seguirà.
2: Sí.
0: I al final, així,
2: Hi ha vegades que sí que et ve de gust una cosa d'aquestes més innovadores, però lo tradicional és el que deia, és la base, és els fonaments, és el que tots coneixem i...
0: Clar. Està claríssim.
2: que esperem no perdre-ho.
0: No, si no m'enfadaré. jo crec que no, que això que, hi ha molta gent jove com vosaltres que aposta per al sector i aposta per aquest tipus de productes, jo crec que a priori, i esperem, no, que la gent hi respongui, que consumeixi i que aposti per aquest tipus de productes, doncs que ho segueixi fent. Jo crec que de moment està salvat, crec, eh?
2: Sí, jo crec que sí.
0: A més, els catalans són com molt gastrònoms, ens agrada el bon producte, el sabem apreciar, i això també
2: és un gran què.
0: I s'ha d'aprofitar, i sé que ho aprofiteu, també, vull dir que fantàstic, que bé.
1: Molt bé, i també, ja que som amb tot això, anunciem també que la pastisseria Passions col·laborarà amb nosaltres també amb el proper sorteig, i a partir d'ara per sempre, ja. Si estàs...
0: Fantàstic, que bé. Molt bé.
1: Estàs fitxada.
0: Que bé, aquest sorteig que fem aproximadament un cop al mes, més o menys.
1: Ella m'ha comentat que s'ha de trucar, com sempre diem, que primer truquin, i ella, doncs, ens oferiran coca salada, principalment.
0: Val, genial.
1: Es truca abans i llavors, esclar, et diran quan pots anar a recollir-ho.
0: Clar, millor encarregar-ho, fantàstic. Ja, quan
1: no
0: toqui fer el sorteig...
1: Allò que presentar-se amb el paperet, no.
0: No.
1: Truqueu i feu les coses ben fetes.
0: Exacte. Molt bé, doncs, Miriam, de veritat, moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres
0: per aquesta col·laboració i també per formar part d'aquesta petita gran família que és la Calaixera, de veritat.
1: I ara m'agrada que et quedis també, que veuràs una recepta fabulosa, una cosa que...
2: La veritat és que és molt xula aquesta recepta.
1: Sí, és una recepta que estic segur que no l'ha fet ningú a casa, però bueno, és molt fàcil de fer i espero que la facin.
0: Molt bé.
2: Esperem que sí.
0: Molt bé, doncs ara anirem cap a la recepta.
1: Primer anirem pels col·laboradors de...
0: Vinga, sisplau, que fan possible la secció, com és el cas de Pacients.
1: Sí. Comencem pel començament. El Llal García Lorca, el restaurant El Rocío.
0: Molt bé.
1: Després tenim el restaurant Vila Casals a la platja de Sant Salvador, on el mestre anava rentar els peus. Bueno, poques vegades hi havia anat, però jo sempre ho dic. Nosaltres tenim el restaurant Can Quildo, a Llorenç del Penedès, com deia el Paco Zuaga, que era el promotor de tot això, d'aquest programa de ràdio, pràcticament. Deia que ells es cultiven les hortalisses i les verdures. Doncs si ell ho deia, va a missa.
0: Oh, sí,
1: va morir, es va deixar, i... Però si ell va dir això...
0: Ho seguim dient, nosaltres, sí, ho seguim.
1: Llavors tenim el bar Estepa, també, amb el José María, a la zona del Tancat, el restaurant El Niu, al costat del mercat, d'aquí d'ell. Després tenim el bar Solà, al carrer de Mar, també. La braseria Les Faroles, a la plaça Francesc Macià, a darrere de l'església, molt a prop de les Passions.
0: Molt bé.
1: Molt a prop d'allà. Llavors tenim la pastisseria Fargó, la cafeteria Creperia, Vallabriga i Pastisseria, i per últim, el forn pastisseria Passions.
0: Molt bé, que és la reincorporació. Fantàstic.
1: Que ho farà molt bé i disfrutareu molt, perquè ho fan tot molt i molt bo.
0: Que bé. Molt bé.
1: Aquests són els col·laboradors que fins ara, i esperem que molt temps, i si no, ja podem buscar més gent, perquè en tenim que...
0: Sí, sempre hi ha gent interessada, eh? Però jo crec que són uns quants premis.
1: Sí, sí.
0: I, de fet, la setmana que ve farem sorteig, no, Badó?
1: Dilluns
0: que ve, que serà dia 10, serà el darrer dilluns abans de fer parada.
1: Dilluns sí que fem vacances.
0: Sí, ja ho saben, ja ho vaig dir, ja. Que aturem, no fem vacances, aturem temporada.
1: Farem vacances, sí. Ara jo em faig tot l'any.
0: Quan te lleves ja has plegat. Quina gran frase aquesta del gran Bargalló. Sí. Quan m'aplego ja he plegat. És fantàstic, això. És una frase fantàstica.
1: I ara anem per la recepta extraordinària aquesta i dificilíssima.
0: Vinga.
1: Galetes de cigrons amb formatge i all.
0: Ostres!
1: Si és una galeta... Ara explicaré com
0: va.
1: Salada.
0: Molt bé.
1: Va bé per allò, pel pique-pique i tot això.
0: Treus.
1: I queda perfecte.
0: Ah, oh, mira, que bé. Molt bé.
1: Vinga, anem als ingredients. Jo havia posat en tasses, però ho diré en grams, perquè si dic una tassa i mig i això, depèn la tassa de cadascú.
0: Sí, millor en grams. Qui més, sí. Qui menys, avui en dia tenim la balança a casa i és fàcil de passar-ho.
1: Vinga, pels ingredients. Llàpids i paper puni, eh? Que no m'agrada repetir les coses, ja ho sabeu. Aniré a poc a poc. 300 grams... de cigrons cuits.
0: Molt bé.
1: Poden ser aquells de pot, ja. Si són de pot, ben escorreguts, i si els coeu a casa, que hi ha molt poca gent ho fa això ja, van directament a comprar-los cuits o... 300 grams de cigrons cuits, ben escorreguts. 100 grams de formatge ratllat, parmesà o cheddar. Que és un formatge que doni una mica ja de consistència.
0: Val.
1: Llavors, dos dents d'alls picats finament, molt ben picadets. Això ara explicaré, perquè tot això va amb un got americà o amb un túrmix i queda tot triturat, eh? 50 grams de farina d'avena o integral.
0: Val.
1: Integral, posar integral i ja està. Mitja culleradeta de sal. mitja culleradeta de pebre negre, mitja culleradeta d'oranga sec, un quart de cullerada, una mica de pebre vermell dolç.
0: Val.
1: Amb culleradetes tot això, esclar, no?
0: Sí, esperava, s'ha sentit,
1: sí. Pesar, agafeu una cullerada de cafè i...
0: Sí, home, sí.
1: I una cullerada d'oli d'oliva extra verge.
0: Val. Sí, eh? Molt bé.
1: Vinga, anem per com fer-ho.
0: Uh-huh.
1: Agafem un got americà, qui el tingui.
0: Sí.
1: Tot això que hem dit a dintre del got americà.
0: Tot junt, eh?
1: I si no, amb un altre got que puguis posar el Turmix després, també.
0: Val. Tot junt.
1: Tot junt.
0: Uh-huh.
1: Llavors... Quan ja estigui tot ben pastat, ben queda una massa mica espessa. Si és massa espessa, que veieu que és molt espessa, hi tireu una mica d'aigua, res.
0: Uh-huh.
1: Una cullerada d'aigua, però que no caldrà. Però,
0: doncs,
1: llavors, quan ja estigui fet, esmulleu les mans i aquesta massa que és espessa, anem fent boletes, uh-huh, fent boles, i les col·loquem en una safata ben untada per anar al forn.
0: Val.
1: Si no voleu posar, si no voleu untar, agafeu paper de forn,
0: paper de forn
1: i poseu-lo al forn.
0: Avui en dia sí, és més fàcil.
1: I així ja no cal pintar-ho.
0: Val.
1: Llavors les col·loquem damunt de la safata i amb les mans la planem una mica que tingui forma de galeta. La galeta normalment són més planetes, no? Doncs això.
0: Molt bé.
1: I quan estigui ja tot formadet i a punt d'anar al forn, agafeu oli d'oliva amb un pinzellet i ho pinteu pel damunt perquè quedi més, uh-huh, més torradet. Llavors... cap al forn a 180 graus de 20 a 25 minuts i llestos.
0: Val. Oh, que bé,
1: o sigui, treballa el got americà, el túmic, el forn.
0: I el forn.
1: I tu has de fer boles.
0: Ja està, sí, és facilet. I és molt original, això.
1: Sí, és original.
0: No, és original.
1: Sí, m'agrada posar... Jo, aquell del pim-pam,
0: sí,
1: encara ho fa massa difícil, encara.
0: Encara més fàcil.
1: És
0: una bona recepta.
1: Tot junts, sí. I veureu que per un entrant o fer un pica-pica al vermut, poseu allà, en vez de posar olives i això, també poseu això.
0: Clar.
1: I queda,
0: no, està
1: queda
0: molt
1: perfecte.
0: Bé. És un entrant saladet, ben maco. Bé, que bé, una molt bona recepta.
1: Sí. Com sempre, i si no ho feu, perquè no ho voleu.
0: Exacte, si no ho faré per mandra. Va, quina
1: Miriam,
0: pregunta fem?
1: Miriam, si vols, t'ho copies i la feu allà a casa, també.
2: És possible que algun dia, quan tinguem...
1: Ho veneu a pes. Ja.
0: Prou feina tenen, ja, a provar receptes.
1: Com que sempre diem... fem una pregunta perquè la gent, doncs, si no la saben, també els apuntem igualment.
2: Ah, vale.
1: I la pregunta és molt difícil. Però. Quant 300 grams de cirons hem dit?
0: Doncs vinga.
1: De cirons cuit, escorreguts, hem dit? Quant 300 grams? No dic perquè si no saben.
0: Quants 300 grams de cigrons hem d'utilitzar per fer aquesta recepta així de senzill i així de fàcil? A partir d'aquí, línies operatives, com sempre, el 977 15 70 69, recordem-ho, 977 15 70 69, o també, si voleu, podeu enviar un WhatsApp al 686-101-101, que també és molt fàcil. Missatge de WhatsApp a 686-101-101. I, de fet, ja tenim les primeres trucades. Que no es
1: fantàstic,
0: fan esperar,
1: fantàstic.
0: Com sempre.
1: Vinga.
0: Bon dia.
3: Bon dia, xicots.
0: Hola.
1: Hola, Jordi.
0: Jordi.
3: Xicots i companyia.
0: Sí, la Míriam, del Passions.
3: Sí, bon dia, Míriam.
0: Què dius, Jordi, bueno, com estàs?
3: Com comprendràs, completament acalorat, però bueno, és el que toca.
0: Fa molta xafogó avui, eh? Avui el dia ha començat, sí, ja amb molta xafogó, ja.
3: Sé que no sóc l'únic, però bueno,
0: paciència.
1: Si veiessis en un forn, tu mateix et mentalitzes i dius, no fa calor.
3: Sí, ja ho deia.
1: Imagina't el que han treballat tota la vida en forns i tot això.
0: Sí.
1: També hi havia estius, eh?
0: És dur. Era llarg l'estiu. Molt bé, Jordi, què t'ha semblat aquestes...
3: Digue'm, perdó?
0: Què t'ha semblat aquestes galetes de cigrons?
3: Molt gustoses, tenen molt bona pinta.
0: Molt bé. És provar-ho, sí. Tan sols és provar-ho.
3: Exacte.
0: Quina quantitat de cigrons?
3: 300 grams.
0: Doncs vinga, ho apuntem, Jordi.
1: Estàs apuntat.
3: I moltes gràcies a Passions per apuntar-se aquí al concurs, eh?
0: Vinga.
2: Un plaer.
0: Gràcies, Jordi, amb tu. Que vagi molt bé, una abraçada.
3: Bon dia, una abraçada.
0: Adéu.
1: Bon dia, Bernat.
0: Bon dia, adéu. Vinga, seguim. Hola.
4: Ja sóc aquí, jo.
1: Hombre.
0: Jean Papalet.
4: Ara acabo d'arribar i no sé res de res. Només sé que feu cigrons, però no sé res.
1: M'estranyava.
4: Però al vespre ja ho posaré, ja al vespre.
0: Val, ho tornes a escoltar. Avui de recepta hem fet unes galetes de cigrons així, saladetes fantàstiques.
1: El formatge i all.
0: I a més, com que no sé si estàs en directe, estàs a casa, si poses la tele veuràs la que tenim aquí sobre, que és una coca fantàstica que ens ha portat la Míriam de Passions.
4: Jo el primer que voldria fer és felicitar la Míriam i el Badó perquè... O sigui, perquè aquest programa, quan ve una persona més, encara s'alegra més aquest programa.
0: Que sí?
1: No, per això ho faig, perquè ja veia el meu careto i n'hi ha...
4: Bueno, escolta, si teniu temps, ve si poseu aquella paraula d'amor del Serrat, val?
1: Vinga. Fantàstic, si vols se la cantaré jo, també.
4: Si cap teniu
0: no,
4: temps,
0: que plouria.
4: La podem cantar amb dur, si vols.
0: Sí. No, que plouria. Bueno, faria falta que plou, si poguessis sí que la podeu cantar. Molt bé, l'apunto, Jan, la tinc en compte.
4: Bueno, me n'alegro que vagi tan bé, això, oi?
0: Gràcies, Jan.
1: Ja, merci,
0: gràcies.
1: Merci.
4: Ja sabeu que jo sempre acabo igual, eh? Visca la cuina i visca tots els calaixeros i calaixeres. Vinga.
1: Visca, visca, s'ha m'espasturat això. Visca.
0: Gràcies, gràcies, Jan.
4: Adéu.
0: Que vagi bé. Adéu. Vinga, més trucades. Bon dia.
5: Bon dia.
0: Hola.
1: Hola, Fina.
5: Bueno, primer tot felicitar aquesta noia perquè, escolta'm, primer que parla molt bé, està per explicar molt, de veritat.
1: Fantàstic, per
5: i, bueno,
1: per
5: i
1: per
5: el que fan, bueno, fabulós tot, no? De veritat, de veritat.
2: Hola. Gràcies, Fina.
0: Que bé.
5: Una cosa.
0: Digues.
5: Bueno, 300 grams. Jo vaig provar el puré aquest d'espàrrecs.
0: Ah, d'espàrrecs. Molt bé, i què tal?
5: Ho tornaré a fer.
0: Que sí, veus?
5: Sí, ho tornaré a fer.
1: Coses que explico aquí, que, coses rares que normalment a casa sí,
5: no
1: es fa.
5: No, això és facilíssim.
1: Però, sí, jo l'avui bueno, també.
5: Sí, també. Però vull dir, aquesta em va fer gràcia de seguida.
0: Clar.
5: La vaig provar i ja dic, ho tornarem a fer.
0: Molt bé, molt bé. I va quedar bona, que bé, que bé. Doncs
5: sí,
0: mira.
5: Sí, sí. I ara per l'estiu aquestes coses van molt bé.
0: Clar, i això, fantàstic. A l'estiu, si encara tot és més ràpid, doncs encara més, sí, millor, no, més fàcil.
5: Coses fresquetes i coses així.
0: Clar, bé, més d'agost. Molt bé.
5: Doncs bueno,
0: ens bon alegrem. Molt bé, Fina. Gràcies per trucar. Gràcies. Adéu-siau. 977-15-70-69. 977-15-70-69. Bon dia.
6: Bon dia, estimats.
0: Hola. Hola. Maria Dolors.
6: Soc la Maria Dolors.
0: Com estàs?
6: Aquesta nena també, bon dia, que m'alegro que hagi
2: Hola, bon
6: vingut. Que hagi vingut al grup.
0: Molt bé.
6: Abans de dir... Bueno, 300 grams... això ja ho sabeu.
0: Sí.
6: Us haig de dir-te una cosa, Pere, jo sóc la d'última actualitat, que estic tan contenta que el divendres hi havia gent de la Calaixera a veure el Jan, que va ser molt maco, i hi havia molta gent, i va estar estupendo, molt la veritat.
0: Sí.
6: Hi havia hasta la Montserrat, la van portar
0: sí,
6: també.
0: Sí, sí, sí.
6: I
0: sí.
6: Va ser molt maco, la veritat. I estic contenta d'haver-hi anat, perquè, mira, va ser molt maco, la veritat. Volia dir això, eh?
0: Molt bé.
6: I molt bé. Bueno, Salvador, ens vam veure, que estàvem en casa junts.
1: Bueno,
6: estimats, els 300 grams de cirons, i a veure si ho fem per algun dia que vingui
0: algun
6: convidat que poses una cosa original.
0: Clar, és diferent i gustós. Sí, sí, tot és provar-ho. Molt bé,
6: carinyos.
0: Fantàstic.
6: Us estimo molt. Petonets i abraçades.
0: Igualment, Maria Dolors.
6: Adéu, carinyos.
0: Que vagi bé.
6: Adéu,
0: bon dia. Doncs vinga, seguim, més trucades. Hola.
7: Hola.
0: Què tal?
7: Hola. Soc la Montse Nin.
0: Montse, com estàs?
7: Hola. Bé. Aquí escoltant la recepta, que avui sembla molt fàcil.
0: Sí, home, sí,
7: avui,
0: sempre ho
7: som. Ja ho provarem de fer amb els 300 grams de cigrons.
1: Perfecte. Molt bé, molt bé, Montse.
7: I gràcies al Passions per incorporar-se, que normalment els seus productes a mi m'agraden.
0: Veus?
7: És a dir, que moltes gràcies.
2: Moltes gràcies.
0: Doncs mira. Gràcies, Montse, per dir-ho i per trucar.
7: Adéu.
0: Que vagi bé, que vagi bé. Adéu-siau. Recordem el telèfon de contacte, ho hem d'anar recordant, ja ho sabeu, segur s'incorpora, si algú encara no el sap. Doncs això, tan fàcil com marcar el 977-15-70-69, o també podeu participar a través de WhatsApp, això, enviant un missatge de WhatsApp, que també és prou fàcil, al 686-101-101. 686-101-101. I mira... I en darrer instant també podeu enviar-nos un correu electrònic calaixera@rtv-alvendrell.cat. Però va, més trucades, més trucades. Bon dia.
8: Hola, bon dia.
0: Hola.
8: La Núria.
0: Núria.
1: Hola, Núria.
0: Com estàs?
8: Què tal? Bé, molt bé.
0: Sí, tot bé?
8: Sí, sí, sí. Doncs molt bona idea, això, eh? Ximplant pel vermutet.
1: Però que clar, són idees, sí, sí. Idees. Si no, ja no vindria aquí a la ràdio, no em voldrien.
8: No, són coses regals al vermut per treure't de lo clàssic.
0: Sí, exacte,
8: sí,
0: sí,
8: sí, sí. Poses això i quedes molt bé.
0: Clar, i també a vegades tenim tendència a buscar allò, no? Coses ja que estan fetes, que són molt salades, que potser no són massa saludables, s'ha de dir. I en canvi tenim alternatives així més de casa, més...
1: I aquesta recepta és pels que fem règim proteïna pura, entens?
0: Sí, però el llegum és molt bo sempre.
8: Sí, oi tant, i tant, que és bo el llegum. Sí, sí, sí.
0: Molt bé.
8: Vull dir que molt bona idea. idea.
0: Doncs vinga, és provar-ho. Si ho proves, Núria, ja ens ho diràs.
8: Sí, sí, sí, ja us ho diré. I
0: perfecte. O ens envieu la fotografia com la deixeu.
8: Li posarem 300 grams.
0: Molt bé.
1: Molt bé.
0: Doncs ho apuntem.
8: Molt bé. Va.
0: Gràcies.
8: De res.
0: Que vagi bé. Adéu, adéu. 20 minuts per les 12, encara ens queda prou temps. Tenim encara una pausa de publicitat que ja farem. També tenim la cançó que ens ha demanat el Jan Papalet, però bé, encara tenim força estona per més participació i més trucades i el que sempre diem, aquestes ganes que tenim de xerrar amb vosaltres, de comentar, de xerrar. No tens pressa, Míriam?
2: No.
1: Jo escriure fins al final. Ah, per cert, ara no hi ha cap trucada.
0: No, de moment no.
1: Però bueno, també vull dir que hi va haver el dimecres de la setmana passada el concert de Tocats de Canya.
0: És veritat.
1: Que va ser un èxit total.
0: Bé, oi?
1: I també va ser... Passions va col·laborar, també.
0: Molt bé.
1: Va col·laborar amb entrepans i coses que...
0: Oh, mira. Clar, perquè també no teniu, teniu catering, no, també? O...
2: Sí.
0: Sí, és un...
2: No catering.
0: No catering, a... però sí que...
2: No és un dinar ni un... Bueno, sopar, sí.
0: Sí.
2: Però potser un dinar calent, va. No. Però sí que, bueno, amb coques enramades, entrepanets, mini brioix, bueno, diverses cosetes... Que també, bueno, la gent ho aprecia
0: molt.
2: Bé,
0: sí.
2: I jo crec que ho posem molt fàcil, que és el que a mi m'agradaria que em fessin.
0: Val.
2: Jo ho encarrego, passo a buscar, o t'ho portem, depèn de la comanda i del lloc on te sigui, i només és desembossar.
0: Clar.
2: O obrir la caixa.
0: O obres la capsa ja no cal... i estan molt ben presentades, de fet,
2: Ja no cal res més.
0: Que bé.
2: I, bueno, molt fàcil.
0: Que bé, molt bé.
2: Doncs sí, és una mica posar les facilitats que ens agradarien en altres.
0: Sí, està molt bé. No s'agraeix moltíssim, en aquests tipus d'esdeveniments, o festes particulars, o així, aquestes trobades més públiques. Doncs, bueno,
2: que al final és
0: tenir...
2: molt bàsic, eh? Ja...
0: No, sí.
2: Però no és cap cosa calenta,
0: no.
2: Ni cap gran càtering, però
0: clar.
2: Fa el servei, que és el que busquem moltes vegades.
0: Però a vegades allò de... El més senzill sempre és el més, no, el més agradable. Vull dir que aquest tipus d'esdeveniments a vegades... Parlo per mi, la meva opinió, que a vegades ve més de gust això, no? Doncs algú saladet, o croissant, o algú que sigui, no? Un tros de coca, no sé, algú així
2: sí,
0: més senzillet,
2: sí, sí.
0: Que no pas posar-te a menjar coses molt complicades. No sé si m'explico,
2: doncs, Sí, també tenim aquesta vessant de passions, que és, preparar...
0: Sí, que bé.
2: Estil catering, anem
0: sí,
2: a dir.
0: Sí, que bé,
2: per
0: que
2: festes,
0: bé.
2: Aniversaris, inauguracions, qualsevol tipus d'esdeveniment. Ara hi ha molta gent que fa el... Com es diu? El baby shower.
0: Home,
2: el gender reveal.
0: Exacte.
2: Llavors, per aquestes cosetes, funciona molt bé.
0: Mira, doncs mira.
2: Sí, i és la comoditat, jo crec, de que tal dia t'ho passaré a buscar a tal hora.
0: Clar.
2: I ja te n'oblides, ho tens
0: per
2: fer.
0: Clar. Mira, una molt bona opció, també. Veus que bé? Em fet bé de dir-ho, també.
2: Gràcies.
0: Bon dia.
9: Bon dia.
0: Hola.
9: Hola.
0: Maria
9: Hola.
0: Rosa, ets tu, oi? Sí, Maria Rosa.
9: Sí, sóc molt bé.
0: Com estàs? Ja. Com va això?
9: Bé, molt bé.
0: Sí?
9: Molt bé, però
1: no enfada, sí. No enfada. Tenim...
9: Aquesta nit ha sigut terrible.
0: Sí. Ha fet molta xafogó avui, sí. Sí, ha fet molta xafogó.
9: Bueno, això que heu fet té de ser molt bo, La veritat. I 300 grams de cigrons, no?
0: Perfecte, sí, exacte, per poder fer-les. Doncs és provar-ho, Maria Rosa, només és provar-lo. Només és provar-ho, posar-s'hi allò en una tarda o quan sigui i en un moment ho tens fet, això.
1: Això és un sentiment.
0: Sí.
9: I així t'entretens que val la pena de
0: dir. Ara, això mateix.
1: Vas més ràpid fent això que anar a missa.
0: Sí, segons. Depèn de quines misses, de vegades, és veritat. Molt bé, Maria Rosa, gràcies per trucar, com sempre.
9: A vosaltres.
0: Que vagi gràcies. Molt bé. Adéu, adéu. És que sempre tens molt al cap tu a missa, Badó?
1: Home, he fet molts anys escolar, he sigut escolar major, o sigui, en sé la missa de memòria. Vaig començar en llatí i hem acabat...
0: I què t'ha portat a ser escolaret, a ser un pecador com ets ara? Què ha passat aquí?
1: Soc bon nen, home. Soc bon nen. Quan dormo, jo que dormo poc, dono la pròxima.
0: Ja, està bé. Escolta'm, que us comentaves allò del tema del concert de Tocats de Canya.
1: Sí,
0: clar, no ens havíem vist des de Festa Major,
1: no,
0: nosaltres.
1: No, per això he volgut dir-ho, perquè des del grup que jo també hi soc, no estic al concert, però també estic en aquest grup.
0: Sí.
2: Ah, molt bé.
0: Amb el Tocats de Canya.
1: I doncs va anar perfecte, ple de gent també.
0: Sí.
1: Vam fer la nit, normalment ho fèiem a la tarda.
0: Sí, es va allargar una mica més l'hora.
1: perquè semblava que faria molta fresca, també fotia una calor de calder també a les 10 de la nit.
0: Sí, és que la xafogó aquesta és
1: ara,
0: inevitable.
1: Va ser un èxit, molt bé, i,
0: molt bé.
1: I abans vam sopar entre pans de passions, també.
0: Molt bé, molt bé, que bé.
1: I ho vull remarcar.
0: Sí, home, sí, està bé.
1: Però a part del concert, que va ser un èxit, eh?
0: Sí, sí, i festa major bé, també, eh? Els bé, dies de festa major,
1: sí,
0: també bé, eh?
1: Sí, cansada, perquè és cansat, és cansat.
0: Ja, sí, són dies intensos.
1: Matinades de matí, després de les cercaviles.
0: Sí, hi ha moltes coses, hi ha moltes coses.
1: I quan és gran, ho notes més.
0: Clar. No sé, Miriam, vosaltres, si sou de festa major, vosaltres, o...
2: Ens encanta.
0: Sí?
2: Ens encanta, allà on hi hagi festa...
0: Que bé, que bé.
2: Ens encanta, sigui la cercavila, sigui la diada, sigui el concert a la nit, on tu vulguis.
0: Molt bé. I a més, vosaltres, com que teniu aquesta... No, aquesta doble nacionalitat en diferents llocs de la comarca,
2: sí,
0: una mica...
2: Sí, també ho està... celebrem una mica tot.
0: Això està molt bé, quan toca on sou, on sigui, on viviu, o en tal, vull dir, això està molt bé, també, eh?
2: Sí,
0: que
2: sí,
0: bé,
2: sí.
0: Fantàstic, fantàstic, que bé. Més trucades.
1: Vinga, vinga,
0: vinga,
1: va.
0: Més connexions. 977-15-70-69. Avui trobem a faltar un WhatsApp, és estrany, que sempre en tenim uns quants de WhatsApp, jo avui no...
2: Pere, la gent està de vacances.
1: Pere, exacte, hem entrat a l'agost. L'agost és difícil per tot, eh?
0: Sí, sí, sí.
1: Per tot.
0: Aquest matí ho he notat molt, tot i que jo vinc bastant aviat i d'això, però hi ha forces cotxes, i avui he notat moltíssim que no hi havia ni la meitat de cotxes que habitualment hi havia a la carretera.
1: Ja estan instal·lats a la platja o a la muntanya.
0: Sí, ja estan allò, ja, no? Ja
1: estan instal·lats, sí.
0: Això, 977-15-70-69, bon dia.
10: Hola, bon dia, sóc jo.
0: Hola, sí, que ets tu, sí?
10: Sí, sóc la Quara de Miró.
0: Com estàs?
10: Ah, bé, molta calor, però bé.
0: Aixa,
10: lo que passa que no m'hi he entrat de res perquè acabo d'arribar de comprar, dic, ui, ja no tinc temps de trucar,
0: bé,
10: encara.
0: No pateixis.
1: Bueno, saps que us apuntem igualment. El fet de trucar ja ens agrada, és que truqueu. Que penseu en nosaltres.
10: Sí. Sí, no, jo penso, ai, que no, ja no tinc temps, però sí.
0: No pateixis. Doncs gràcies per intentar-ho,
10: si
0: més no.
10: Bon dia, i a veure si baix una miqueta la calor.
0: A veure. Gràcies.
2: Adéu,
0: adéu. Adéu, bon dia. Bueno, així recte final, sí que haurem d'anar cap a la pausa de publicitat i escoltar la cançó encara del Papalet, i després ja, si no hi ha cap participació més, sí que ja acabarem d'acomiadar-nos i de deixar-ho per avui. Però això, deixem res, 30 segons. 977-15-70-69, missatge de WhatsApp al 686-101-100. Deia que no fèieu gelats, Míriam, però bueno, també està molt de moda, els gelats artesanals. Sí que és un ofici ja propi per si, eh? És a dir, fer gelats sé que no és fàcil.
2: No, hi ha moltes pastisseries, sí, que l'estiu, al no tenir tanta venda, sí que, bueno, hi ha aquesta vessant que pots treballar molt i molt bé.
0: Exacte.
2: Però sí que és veritat que no ens hem endinsat en aquest món.
0: Només faltaria, eh? Només
2: si faltaria. Esteu... No, mai se sap, però...
1: Només mai se sap, però si esteu bé com ara, ja esteu. Tranquil.
0: Sí, a vegades...
2: Parla l'experiència.
1: Sí, parla l'experiència, sí, sí.
0: Sí, sí. Perquè, sí, perquè si a vegades no cal abarcar més enllà de lo que d'això, i és una mica amb el que ja tenim, ja n'hi ha prou, que tenim molta cosa,
2: però,
0: de
2: ostres,
0: fet.
2: Ostres, un gelat artesanal?
0: És que és molt bo, per això ho dic.
1: No, una vegada he explicat aquí una fórmula de gelat artesanal, m'ho he explicat.
0: Sí, sí, molt senzilla, molt bàsica.
2: Si es fa servir una bona base, crec que... espectacular.
0: Per això que estarà agafant molta tirada també, el gelat artesanal, el que dèiem, no? També sembla que vagin quedant enrere aquests més industrialitzats de tota la vida, i sembla que s'aposti més per, no?, per aquests gelats una mica més,
2: bueno, al final més ben elaborats. La qualitat sempre acaba guanyant.
0: Sí, sí, jo penso
2: que això vull pensar.
0: No, jo crec que sí, i que en el fons els consumidors ho sabem, jo torno a dir, ja deia, els catalans particularment, però en general jo crec que sabem apreciar un bon producte i sabem apreciar, doncs, el que podem arribar a pagar qualitat treu per aquests productes. I sí que a vegades les circumstàncies, doncs, pel que siguin, has de tirar cap a altres vessants, perquè potser és el que hi ha, però jo crec que tots plegats som conscients de quan parlem d'un bon producte, crec, eh?
2: Sí, sí, crec. I bueno, és el que deia una mica abans, que hi ha dies de tot i ocasions per tot.
0: Sí,
2: i...
0: sí, sí, sí, sí.
2: Vull dir, hi ha dies que pots dir, vinga, avui estiro una mica més, i agafo alguna cosa que realment em ve de gust, i potser altres dies, bueno, passes amb el que hi ha.
0: Sí,
2: i
0: hi ha temporades de tot, s'ha de dir. Exacte. Però jo crec que en el fons, és a dir, jo no crec que algú, per molt que no vulgui pagar, o és que no sé com dir-ho, eh? Per no dir que és car, perquè no vull dir-ho, i no ho és, ni molt menys, però a vegades jo crec que tothom té el paladar per saber... o diferenciar
2: això
0: un producte d'un altre producte. Sí.
2: Sí
0: o no?
2: Sí, sí, sí, sí.
0: Bé, estic convençudíssim.
2: Sí, penso que sí.
0: Que després estiguis disposat a... Vale, això és una altra cosa, però que tots...
2: Però al final ens tira l'ho
0: bo. Ah, ja està. Que tots tenim el pala de bo,
2: sí,
0: i tots sabem apreciar el que està ben fet i el que té qualitat. Ni més ni menys. Missatge de WhatsApp.
1: Vinga, som-hi.
0: Bon dia, 300 grams de... Espera't, que segur que hi ha hagut un error. Perdona que rigues, és la Maria Carme, és la Maria Carme Galán.
1: Galán.
0: La Maria Carme Galán diu: "Bon dia, 300 grams de cigarros." Per això ric, perdona, Maria. T'ha fallat el traductor, Maria Carme. 300 grams de cigarros cuits.
1: Els poses allà dintre, els cigarros allà dintre.
0: No sé jo. 300 grams de cigarros, ho apuntem igualment. No m'ho esperava, els 300 grams de cigarros. I diu cigarros cuits.
1: Bé, està bé.
0: I també ens
1: sobretot,
0: diu, exacte, i també ens diu, la passió, molt bo tot.
2: Moltes gràcies.
0: Així que, gràcies, Maria Carme, t'apuntem. De veritat, moltíssimes gràcies. Ara està escrivint, pobra, segurament ara ens ho corregirà, que no hi ha cap problema. Doncs va, fem aquesta pausa ben ràpida, no hi ha cap més participació, veig que no. Fem aquesta pausa ràpida per la publicitat, posarem la cançoneta i també podem anar parlant mentre anem escoltant la cançó i anem perfilant ja la recta final de programa, d'acord? Així que de seguida ens tornem a posar, així que si voleu podeu seguir marcant i seguim participant.
11: Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.
12: De capsa de cartró a bossa reutilitzable i de revista a tovalló de paper.
11: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, el paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
13: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
14: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Escoltes Ràdio El Vendrell. La Calaixera, un programa on hi cap de tot.

0: No sé si ets molt musical, tu, Míriam. Escoltes molta música o no?
1: Sí que n'escoltem. Bueno, sí, sí que n'escolto.
0: Sí?
1: Però potser no... No tant el Serrat, va
0: dir. Que el Serrat ja és una altra generació.
1: Home, se m'escapa.
2: Sí. Jo de jove tot el Serrat, ara li comentava, jo amb la guitarra anàvem a cantar pels pobles.
0: Ah, clar.
2: Cantava cançons del Serrat, sí, cançons de matinada, tot això cantava pels pobles.
0: Clar, molt bé. No t'ho preguntava per xafarderia, Míriam. És per acabar amb una cançó, si vols, que tu t'agradi, o si et ve alguna al cap, o que et vingui de gust escoltar.
1: Mira, si posem una del Nil Moliner.
0: Hombre!
1: Que ahir m'hagués agradat molt anar al concert, però... No hi vaig poder anar.
0: A on estava?
1: A Cunit.
0: Ah, estava a Cunit?
1: Sí, estava aquí al costat.
0: Ostres, és que, escolta, el que s'està fent a la...
2: Al costat de casa seva.
0: Sí, de Cullelles. De Cullelles. És que el que s'està fent últimament pel litoral és espectacular, eh?
1: Jo dic, el Penedès.
0: Per això ho dic, que la gent a vegades s'emmiralla amb els grans festivals o les grans capitals, i aquest estiu, a nivell musical, d'oferta i de propostes a tot el litoral garrafenc, penedesenc, és espectacular, eh?
1: No, que estan passant coses molt xules a la vora de casa.
0: Molt bé.
1: I a vegades no en som conscients.
0: No, és que sens dubte, estic convençut que no. Però sí, jo no sabia que ahir estava Nil Moliner a Cunit.
1: Sí.
2: Bueno, ja deixo que posis aquesta cançó i entreguis la meva.
0: No. Però Nil Moliner val molt la pena, eh? No és d'altres cançons que podem escoltar avui en dia, sinó que
2: no, sí.
0: és un tio trempat, és català, i ho fa molt bé. Alguna cançó en concret o hi ha alguna cançó que et vingui
1: més
0: de gust?
1: La que tu vulguis.
0: Mira, aniré cap a les últimes cançons.
1: Vinga.
0: Ara serà el problema de trobar, ja veuràs, eh? Aquí, Sencillos y EPs. Sencillos y EPs. Mira, l'últim és Salta.
1: Doncs
0: Salta. Doncs...
2: Saltarem tots.
0: Saltarem tots. Mira, doncs justament, final del Serrat Paraules d'Amor, que el pobre Jean Papalet no li hem deixat d'escoltar gaire, però...
2: Bueno, ja és igual, ja ens perdona.
0: Jo crec que sí. I tenim aquest Salta del darrer disc de Nil Moliner, que es diu Nexo 11. Ya puedo ver con claridad. I amb això acabarem, si us sembla. D'acord? Perquè veig que no hi ha cap més participació, cap més trucada. Així que deixarem sonar la cançó. També deixarem marxar ja la Míriam, pobra, que té feina.
2: Marxarem tots.
0: Sí. Tot i que ens ha volgut acompanyar ja tota aquesta hora de programa. Míriam, de veritat, moltíssimes gràcies. Enhorabona.
1: Gràcies a vosaltres per deixar-me venir aquí.
2: Ja saps que pots vindre sempre que vulguis aquí.
1: Agraïda.
0: Sí.
1: I més, segur que tornarem.
0: Sí, home, sí. I a més d'això, aquesta intenció que sempre tenim, jo crec, en general, en tot el programa en si, també quan venen convidats amb el Badó, però també altres persones que anem entrevistant, que és una mica sempre anar més enllà, no? És a dir, conèixer a la gent que ho feu possible, tot això, no? És a dir, a vegades ens quedem, i que ja és així, d'aquesta visualització, de les xarxes, de les fotografies, però és bo saber la feinada i l'esforç que hi ha al darrere, que és el que ens agrada recollir. Així que enhorabona per la feina i per l'esforç.
1: Gràcies.
0: Gràcies
2: per vindre.
0: Badó.
2: Fins la setmana que ve.
0: Dilluns que ve, que serà l'última de la temporada.
2: Cal dir que els que truquin la setmana que ve entraran.
0: Encara entraran, encara tenim marge.
2: Podran entrar, sí.
0: D'acord, doncs.
2: Normalment, quan fem sorteig, ja no poden entrar.
1: Vale.
2: Doncs avui, que encara hi ha marge, doncs...
0: Va, perfecte.
2: Sapigueu això.
0: Molt bé. Gràcies, Badó. Que vagi bé.
2: Fins dilluns que ve, que comencem les vacances.
0: Adéu-siau. Adéu. I també aprofitarem aquesta cançó de Nil Moliner per posar el punt i final. Gràcies per fer-ho possible. Demà hi tornarem puntuals a partir de les 9 amb 3 hores més de calaixera, 3 hores més de ràdio de proximitat. No hi falteu. Adéu-siau.

0: Escoltes Ràdio El Vendrell.
1: Fila 28, primer lateral. Fila 32, veig testa dalt. No em coneixes.